La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

0: vida me'n para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu!

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

faràs de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Yeah. Temporada 2. Temporada 2, papa. La 31. Si és la R, si és la família. Me ha confusió. Desajunat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida. Tinc una

0: Vas creuar, si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar, no et deixo de buscar.
1: Si creus que ens podem trobar.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions ja com ja fas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una entrada incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 9 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país. Aquí, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
1: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaza de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
2: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
2: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchs de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2 i Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per a les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
0: Fins aquí les notícies. La 5...

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia. Doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara García, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courteney Cox, que interpreta la mítica Mònica de Friends. Per això avui recordem una cita seva. L'honestedat és la clau en una relació. Si pots fingir això, ja ho tens tot fet.
0: Fingir l'honestedat.
2: Exacte.
0: Està bé, està bé, està bé. Bona manera per començar el matí. Per cert, no sé si algú li està passant aquest matí. Jo m'he llevat, he anat a buscar el cotxe i hi havia el carrer ple de paneroles. No sé si amb aquesta temperatura que ha fet aquesta nit, però et juro que hi havia un camp de paneroles al poble. Potser molta gent que ens està escoltant ara també li ha passat, però en tot cas...
2: Si teniu una plaga allà.
0: No, moltes paneroles hi havia aquest matí. Es van sortir, perquè fotia una calor, clar, fotia calor tropical. I entenc que deuen estar passejant. Surten les paneroles. Bé, tot preparat per engegar una nova setmana i estic convençut que avui us ajudarem a sortir del llit amb els primers compassos d'una cançó que és pura cafeïna.

0: Tal dia com avui, un 15 de juny, però de l'any 1982, es va publicar l'LP de Steve Miller Band titulat Abracadabra. I, de fet, aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana. Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar de llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Doncs
2: mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas i aparezco a tu lado,
0: sí.
2: Que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen.
0: No m'ho diguis, chas si també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Haurem
0: ara
2: de preguntar
0: ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Xup, xup.
2: Saps? Quina...
0: Preguntem-ho a lingüistes,
2: va, clar,
0: a veure si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies...
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per posar-te un exemple.
0: Mirem-ho.
2: S'ha de mirar.
0: Diguem de les coses.
2: S'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que si no, no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat... Aquest, bueno, no s'ha signat, que s'ha arribat aquesta nit entre Estats Units i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau. Hi ha Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 3:15. Després, a secció del cor amb la Laura Fa, ben atents amb les novetats.
0: Ai, ai, ai,
2: i a les 11 gossos. Nacho
0: no gossos en general, eh?
2: Ah, no. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que vam explicar al matí de Catalunya
0: Ràdio.
2: I després una mica d'humor i... ja haurem fet. I xas, ja haurem fet.
0: Xas, haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí. Tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 inici de la segona part. Minut 50, què et sembla?
0: Anem informant els matiners d'aquest partit amb aquesta fanfària.
2: Això és la fanfària quan llegi gol.
0: Exactament. Espero els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: En només 3 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira que l'ex primer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: Ho diguis.
3: Actuació brutal, eh? Ja et dic que posa la pell de gallina. Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
0: Oh, quin avorriment, ja t'ho dic ara. Vull dir, si ens van escollir aquí els quatre que estem a l'esquadra, que som a l'estudi...
3: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava.
0: L'amor, és que...
3: Amor, i clar, Internet doncs ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que, bé, ja ho diu tot. Diu, de vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, si és la seva parella.
0: Però és que a la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat...
3: Una mica més d'amor, per favor.
0: Això és ràbia, és que és ràbia continguda.
3: A més, és que com que som tan guapos tots dos, nous i tan atractius, per favor.
0: Fan bé, s'estimen, sí. Noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
3: Exacte. Això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera del Canadà per recordar qui dona suport, eh? Per tant, conclusió no escrita. En aquest Mundial hi ha qui juga al camp i hi ha qui juga el partit més complicat a la graderia o més divertit.
0: El més divertit. Sí, sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit,
3: sí,
0: però després deuen haver arribat a casa i el deuen haver disfrutat.
3: A veure, una cerveseta allà a la graderia amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
0: Practiquem més sexe. Gràcies,
3: això,
0: Carola, fins ara. Aquestes hores del matí, saps que la gent s'està llevant i si ara estic aquí, amb la sort que porto arrossegant.
3: Sí, ja, que llegui que aprofito la trampera matinera, no?
0: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí... Vinga, seguim. Per què avui el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts de l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Marta Viana, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
0: No, que avui tenim una veu molt fineta, tu.
5: Sí.
0: Estem amb la veu amb l'aire condicionat i tot, que
6: és
0: tenim la veu, home.
6: Què heu fet?
0: L'aire.
6: L'aire condicionat.
0: Estem així com trobo una mica rascadets.
5: Una mica, res. A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial,
0: sí?
5: Tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant a Mèxic. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit, o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
7: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
8: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch.
9: I don't mind, it's okay.
8: No, but it's for the translation.
9: Okay.
5: Ara ho sentíem, la resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que, per tant, doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas...
0: Però no ho entenc amb la de diners que hi ha. No pots calcular que necessites aquests intèrprets.
5: Bueno, i que s'està disputant part a Mèxic, no ho sé. En fi, cosetes.
0: Guarda, 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
5: Sí, i és que la Fira de la Gamba de Palamós ha batut rècords aquest cap de setmana. Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esperada de la llotja del Port Pesquer. El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
0: Xupa la gamba.
5: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
0: M'encanten les gambes, em fotria unes gambes ara.
5: Ai, sí,
0: un platot aquí de gambes mentre anem fent el programa.
5: Ja faríem, ja.
0: Quina gana. Així amb una vora maioneseta...
5: Potser ens estàs escoltant avui.
0: Sisplau, amb allò.
5: De sobte gambes.
0: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
5: Ostres, tu.
0: Que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
11: Unes amigues hem fet la travessa a les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
10: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnaton de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
0: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta. M'encanta.
5: O gambes.
0: Sí, eh?
5: O gambes.
0: O gambes. Passa que si has de nedar com una gamba, potser en un dia no t'ho fas, eh? Perquè la gamba neda a poc a poc, no?
5: Sí, no?
6: Sí, així com...
0: Com neda una gamba.
5: Sí, com un cuc, no? Trobo que esteu fent molt bé el gest. Sí. Tant de bo ens poguessin veure.
0: Som dues gambetes, som dues gambetes. Que per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
5: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
6: Y la infidelidad, ¿cómo te hizo sentir? ¿Le daste mal de remordimiento?
9: En el momento que ocurría, no lo llevé nada mal, para no nada.
6: Espero.
12: Y a posteriori.
9: Y luego ya, cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Revolencia. Pero mi marido tuvo una reacción buenísima y me dijo, eso no es importante.
12: Pues qué guay.
6: Pues qué maravilla reacción.
0: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, el remordiment al moment no, dic, bom, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, sí. Quan ja ho has fet, no quan ho estàs fent.
5: No, m'imagino
0: la Milà,
5: no?
0: Sí, i suposo que amb una relació més que madura amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta.
5: Mira, escolta, pot ser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga.
0: I estimats
5: oients...
0: El què?
5: Perdó, que dic que estaria bé saber-ho, això del marit,
0: sisplau, investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
13: Avui et tornaré a veure i et cantaré a l'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
5: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare,
0: oh,
5: però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs, perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
0: L'altra part és la seva parella, no?
5: Sí. Ara no, la Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu en aquest cas que també li agrada repetir això de ser mare.
14: Yo he nacido para ser padre. No sé, me gusta. Estudié magisterio, yo también. Me gusta muchísimo comunicarme con los niños. Y yo siempre lo digo.

0: passa?
1: Qui ha barrejat això, aquest vídeo?
0: Ah, no, la música està de fortuna.
1: No, no se sent res.
0: Però bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
1: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't a veure un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
0: Molt bé.
1: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
0: 3-1. Ja està fet, això.
1: I, escolteu, seguim endavant, perquè encara hem d'arribar a 6:15. Aquestes hores del matí també, Lara Garcia, volem saber quins sons deixa la ràdio.
0: Doncs el matí de... Ui.
1: Veus?
0: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
2: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió, podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, era, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trumps, Netanyahus, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor.

0: paquet.
1: Quina bona reflexió, per cert, que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
2: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests Rizzo i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
1: Ah,
2: i aquella decisió doncs li va acabar, evidentment, canviant la vida. És coneguda o era coneguda com la primera dama de la cançó, va acabar guanyant 13 premis Grammy, va enamorar, evidentment, tot el públic, i tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació, i fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó, es veu que s'anava doncs inventant paraules i melodies sobre la marxa, i aconseguia doncs que el poble, el públic,
1: que també
2: ni un notés.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològica. Ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 15 de juny, comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda que abans de canviar de camí, sovint hem de canviar la manera de pensar-lo. Que passeu molt bona setmana.
0: Estem molt reflexius, ja m'has trucat últimament.
2: Déu-n'hi-do,
3: molt intens.
0: Molt intens, molt intens.
2: Portem un mes que
0: sí,
2: Déu-n'hi-do,
0: sí. Que ens estan avisant poc a poc, xerreu, mediteu, no us precipiteu. Estem en un moment també de final de temporada.
2: Sí, es nota això,
0: també. Això es nota. Mira la Lara.
2: No, està reflexiva.
0: Està reflexiva.
2: Jo estic esperant el dia que ens diguin, nois,
0: vacances.
2: A tope. Deixeu de pensar, nois.
0: El 3 de juliol.
2: Sí.
0: El 3 de juliol ens ho diran, això.
2: Jo crec que sí.
0: Disfruteu de la vida.
2: És igual tot.
0: I qui bufarà espelmes avui, estimada?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'exvicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo,
0: home,
2: que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys i que tingueu un dia carregat de bons moments.
4: Els matiners són pura cafeïna.
0: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 4:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé, per arribar pràcticament a 6:45 del matí. Això es diu Have a Nice Day. Trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my life because today we have with us the person who has the salvation of the world in his hands.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Cornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iranià ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada, Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kiev. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0. I ahir a la nit Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé.
0: Sí, perfecte. Ja pots anar, vaig a dormir. Tant, Àlex, que ja m'has alegrat el dia. Gràcies. Fins ara. 6:45 al matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
6: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que trama arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
1: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
6: Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
1: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que va arribar ja passada la mitjanit.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
1: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units només busca amb motiu del Mundial de Futbol.
6: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
1: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
6: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat d'Abelardo de la Espriella a Colòmbia.
1: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
6: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
1: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
6: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
7: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Com arriba el Barça al Senegal?
7: Doncs a través d'un jove de Guissona, el Nanu Gundul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club en Wolof. De gairebé 800.000 seguidors a TikTok i 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Per favor, partem les criatures. Sobretot una bona notícia pels fans de Nino Bravo.
8: Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia...
7: Vist això i t'entusiasma.
0: De Barça al matí amb Nino Bravo, la setmana no pot anar malament.
7: Doncs vinga.
0: Què ha passat?
7: Nino Bravo serà un gegant de la falla municipal de València l'any que ve, el 2017. Segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso y una flor.

0: Doncs molt bona iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caram, no em deixes de sorprendre.
1: Ai, si vols, deixem aquí, els de cançons.
0: La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Està el negociat aquí. Ah. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port, aquesta imatge amb el telefèric.
0: Sí, sí. Curiós.
1: Aquesta una, l'altra, les tres xemeneies.
0: Ah, que xulo, sí. No m'agrada.
1: I l'altra, la Fundació Miró.
0: Molt bé.
1: També.
0: Bueno,
1: sí, quedaria.
0: Podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80 aniversari i el 250 aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat el per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta, em foto una calor marcorada avui, que la gent que surti al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
2: Ha costat dormir, sí. Certament. El dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. I com engeguem aquesta setmana, Marta?
3: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural, que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isaac Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Se'l voleu veure avui, concert a les 8 del vespre. Tot això, mentre aquesta setmana també haurem de parlar, i molt, del sonar.
0: Ui, si més que el sonar sembla una festa tropical. Doncs
3: pues espera, tot
0: sembla
3: el que vindrà.
0: Sembla la banda sonora de Baiana.
3: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada, per primer cop, una ubicació única, serà la Fira Gran Via. No hi haurà el sonar de dia i el sonar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any. És una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recintre,
0: no,
3: i
0: ja
3: això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: de sonar.
3: Exacte.
0: Mare meva.
3: Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes a dins del sonar, cosa que també està molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del sonar de dia, del sonar de nit, una de bona i una de dolenta, una de freda i una de calenta, no?
3: I tant, segur que això...
0: Aquest canvi de recinte també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
3: Una dormideta també va bé, això.
0: O si senzillament vols anar a donar un tomet i agafar aire, no?
3: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al sonar d'aquest any. I Chinuchano, anem fent camí cap a 3 quarts de 6 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carles Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
4: Arriba a la casa del bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda. I li donen el número 715. Això li emprenya una mica. Es troba una granota i se'n va. Agafa i se'n va. Diu, ah, no, jo cua no. Es troba una granota d'un color verdós. Molt bonic.
5: Molt bonic.
6: Molt bonic.
5: M'ho puc imaginar,
6: molt bonic.
5: No? Una cosa...
4: Una mica llefiscosa.
5: Sí.
4: Llardosa. D'una viscositat enganxosa.
0: Vinga, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Solet. Guillem, molt bon dia.
7: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
8: A husky fife note blue. Blue, blue, bloom is on the
9: gold-pinnacled hair.
7: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
10: Oh, Rose. Now it's chirruping answer.
11: Jingle.
12: Jingle.
13: Jingle jaunt and jingling coin rank.
7: Ho fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, gràcies, com sempre, en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí engega, com sempre, el Matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
1: Doncs mirem el pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats. Per tant, bones notícies, però ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per a la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al Matí de Catalunya Ràdio. Després, acció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats. Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
0: Ui, novetats i gossos?
1: Ja veurem, ja veurem.
0: Ens han d'explicar alguna cosa?
1: Ja veurem, ja veurem.
0: Doncs a partir de les 11.
1: Bueno, avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
0: Com cada dia.
1: Sí, però avui encara més.
0: Avui encara més. Per començar la setmana amb Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Viana, Lara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta Lara.
3: Fem el que podem.
0: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara n'hi ha alguna que us funcioni aquestes hores del matí, també t'ho dic.
1: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha una Espanya cap verd al Mundial, debut a Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
0: A veure, Sara Lías preparada, eh?
1: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant. Ara, ara veurem.
0: A veure.
1: Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Audiència a Espanya, òbviament.
0: Ah, Espanya.
1: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
0: Hòstia, jo de share diria que un 30. I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share. 8 milions.
1: 8 milions. 30% i 8 milions.
3: Va, jo em tiro. 15 milions i 37 de share. Jo diré 35 de share i 10 milions.
0: Com està això, Mayol?
1: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
0: Marta, molt bé.
1: Un 82,9% de share.
0: Què dius?
3: Ho hem subestimat.
1: Ho hem subestimat moltíssim. Gol de Suècia, gol de Suècia.
0: Oh, sí?
1: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia. Estan celebrant.
0: Fanfària.
3: Fanfària, no.
1: Exacte, mira, mira, mira.
0: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors.
1: 82,9%, però molt lluny de Xer. És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
0: 4-1, eh? 4-1.
1: 4-1, sí, sí, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells vosaltres tres, pel que sembla.
0: Ja t'ho dic ara. Gràcies, Mayol.
1: Fins ara.
0: No marxeu, perquè d'aquí uns moments Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila, com sempre és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic, i repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltasar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners. No marxeu, va.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Leire Díaz, bon dia.
15: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
14: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
15: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
14: Jordi, bon dia.
16: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
17: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
18: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara,
14: sí, que té la penya.
19: Quina il·lusió.
14: M'he engreixat una mica.
19: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
12: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Ara estàs a l'Estat Passant, també,
23: Sí.
22: Sí, estàs còmode?
23: Sí.
22: M'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
23: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
22: Clar, és fàcil,
23: m'ho
22: això.
23: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
22: Ah, m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia noses,
23: ja,
22: també.
23: Ja ho veies, que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
1: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé.
1: Sí, correcte.
0: A veure,
1: sí, sí.
0: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Sí. Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat?
1: Ara.
0: Ara sí?
1: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz.
0: Estàs agafant el micro.
1: T'estic agafant el micro.
0: Passa't el teu, no et preocupis.
2: Torna el teu.
0: Ah, ho has de veure.
1: És que si no, no ho veig.
12: Els matiners.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us ho estàvem comentant, alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i, sobretot, va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre l'offer que erosiona la convivència de la ciutadania.
25: Todo lo que se refería al procés y a todas las instancias y consejos

0: de la Generalitat de Catalunya tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas, porque al final gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones polítiques.
1: Podeu recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3CAT. I, home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roser Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
2: Que monos tots.
1: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
3: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
4: Bueno, jo sempre saps què em penso, que no em moro del tot. Deixo molts llibres, estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarín encara menys morta. Bueno, no ben morta, però quasi morta.
3: És per la quantitat de dibuixos que
4: fa. Oh. Per 80 anys vaig fer uns meus llibres. Jo sí que trobo que hi han coses importantíssimes, amb art inclús, el teatre, la música, que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar, aquella senyora, i s'ha acabat, En canvi, el llibre té aquesta presència,
3: Sí, no és efímer.
4: No és efímer.
1: Meravelloses, també poder recuperar el programa que sempre n'aprens, de la Pilarín i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres, Pilarín Vallès.
2: Una bogeria.
1: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que estira a la piscina, que jo sóc fan, eh?
2: Sí, ara estem esperant.
1: És que és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per parlar, com cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
5: Bon dia, Xavier.
1: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
5: Bueno, estem aquí encara desperts. Jo a punt d'anar a dormir i tu començant la jornada.
1: Has vist? Ens estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
5: Pues sí. Jo em quedo una horeta i cap a casa.
1: I escolta'm, què fas desperta a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, vaja.
5: Tenim un forn de pa aquí al poble.
1: A quin poble?
5: A Sant Fruitós de Bages.
1: I com es diu aquest forn?
5: Es diu Fet de Farina.
1: A Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn,
5: Bueno, ja de tot, no estan tan justos 24 hores del dia.
1: Mare meva.
5: Abans que marxi jo, ja venen les dependentes, i ara també venen el pastisser, la pastissera, i bueno, quina fent.
1: Encarna, és un negoci familiar?
5: És un negoci que vaig cobrir jo fa 10 anys, com una passió.
1: Déu-n'hi-do.
5: Sense estudiar-ne res, però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
1: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci, dedicar-te al món del pa?
5: Sempre m'han après molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses, i sempre feia les meves coses a casa, i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
1: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
5: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que són més professionals que jo, evidentment sóc una mica xusquera.
1: Home, no tan xusquera si portes 11 anys,
2: Clar.
5: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos, i llavors la cosa ha anat prosperant que s'han d'ells dos.
1: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
5: La veritat és que sí, perquè jo pensava la que em jubili, això la Déu Andreu.
1: Però... Clar. I un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant jo també.
5: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
1: Veus?
5: Sí, perquè vam venir treballant i, mira, els va començar a agradar i dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits, que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-te de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters...
1: Paletes...
5: Plauners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
1: Exacte, és que el perill de tot plegat és que cada vegada hi ha menys relleu generacional en tot això i no ens estem adonant que potser algun dia ho trucarem un manyà i no en trobarem enlloc.
5: No passa ara, ja.
1: Exactament, sí, tens tota la raó del món. Doncs escolta'm, Encarna, salutacions des de la ràdio, el fornet fet de... El forn... Llegit?
5: No,
1: forn fet,
5: fet
1: no.
5: El forn fet
1: de farina. De Sant Fruitós de Bages. També una abraçada, Encarna.
5: Molt bé, moltes gràcies.
1: Felicitats pel negoci. Adéu, adéu, adéu.

0: Per aquí! Ell té el seu propi
1: aquí
0: negoci.
1: Mateix.
0: Bon dia, Cordomí. Que tens
1: bon
0: una
1: dia,
0: coseta a explicar-me?
1: Sempre dic cosetes a explicar-te si cal, eh?
0: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'home del temps, que això sempre fa festa.
1: La que te vulguis.

0: A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Fins demà.
3: Bon dia, Eloi.
4: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
3: Sí, perdó.
1: Bon dia, Eloi.
0: I no sent res,
4: bon que dia,
0: però
4: bon
0: no
4: dia.
0: Se't sent, Marta.
3: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
4: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai, aquests contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta'm, és que ha fet una calor.
4: No,
0: ho estava comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
4: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix. Ara estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona ara. És molt
0: alta. Quina bestiesa.
4: I a la Ràpita 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que pugui informar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o el fet que el termòmetre no hagi baixat gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixadets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva.
4: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores també. Hi haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
4: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: espècies
4: que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana he estat treballant.
0: Ah!
4: He estat treballant aquí a la tele i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens i els bitxos els he hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé, t'han fet treballar una miqueta,
4: Sí, una mica.
0: Ui, escolta'm, entrat Ricard Ostrell, que mudat, bon dia. Què rius?
5: De tu.
0: Per què?
5: No, m'ha fet gràcia.
0: Doncs vas molt mudat.
5: Sí.
0: I això?
5: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient.
5: Fa, sí,
0: molta,
5: fa molta
0: calor,
5: calor
0: molta, molta calor. Calor. Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
5: El teu, Vilassar?
0: Sí, sí.
5: Bueno, és que acabeu fer el virrassar.
0: Això, devia ser del virrassar d'aquest cap de setmana.
5: El tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
5: Espècies.
0: Home, pobres. Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
4: Vinga, fins demà. Adéu.
0: Doncs vinga, tot teu, t'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe.
6: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual de l'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
7: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit, per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
6: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
8: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
9: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
10: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia i aquesta és la història de la Coloma Seró.
9: Nom.
2: Coloma Seró.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
9: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el registre civil de la població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda organitzats conjuntament amb la UGT per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el PSUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, se sentaven allí, l'ocell llegia i llavors li contestaven a la coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada i vivien de manera molt precària. Al ser la coloma a fora i no sabien on anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
1: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
6: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
6: Tenint en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període, ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
1: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
6: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
1: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Seró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
1: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra. Tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs a la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
7: Dejar las armas, el caudillo perdona y redime. Seguir el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca, de fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
3: El volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
3: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
4: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he convidat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
3: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? Sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
4: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i els segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
3: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
4: Sí, és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
3: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
4: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí. No? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
3: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
4: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
3: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
4: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables. No? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte. No han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
3: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
4: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
3: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
4: Vinga, moltes gràcies.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les rescloses i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local interessat en la història de la conca del Gaià, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom, per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i Zaskun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia.
1: Resclosa, participi de l'antic rescloure, derivat de cloure, del llatí claudere, tancar. És sinònim de sud, del català antic a sud, de l'àrab as sud, obstacle. Presa construïda a un riu o un canal per alçar el nivell de l'aigua i canalitzar-la fora del seu llit cap a un molí o un rec. Pot ser fet amb formigó armat o només de fusta en els corrents més febles.
2: Remó de pedra.
1: Remó de pedra.
2: Remó de pedra.
1: Remó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Distribuir l'aigua del riu fou un avenç econòmic i social important i alhora un motiu de fricció entre tots els qui la necessitaven. Però les rescloses són també font de vida. Els nostres convidats d'avui ens mostraran tot el que signifiquen aquestes construccions. En Pep Saragossa obre el capítol explicant-nos què són, per què i com es construïen i quins usos se'ls hi donaven.
3: No és, diguéssim, una barrera que fas a la llera del riu, no? Tu fas, doncs, diguéssim, aixeques una paret a la llera del riu per poder desviar l'aigua cap a, doncs, això, cap a una síquia per poder-la conduir cap allí on tingui de fer ús, doncs, l'aigua. El primer que tenen de fer és fer una resclosa per desviar l'aigua i després, per mitjà d'una síquia, conduir-la fins al molí o fàbrica o regadiu. Llavors, de rescloses n'hi havia tantes com... n'hi havia algunes que servien per més d'un element. Podíem servir per exemple, doncs, tres molins, perquè, doncs, segons els rius, també, segons si hi ha molt de desnivell, llavors tu pots anar aprofitant l'aigua d'un molí a l'altre. Doncs hi ha un molí, llavors una mica també quan passa aquí, que ara ens estem aquí a la riera, que n'hi ha tres, un darrere de l'altre, perquè doncs pots anar laminant. I clar, aquests també han deixat, dintre el paisatge, han deixat tots unes restes que doncs, se'n troben, doncs, molt important. El Gaià, la resclosa més, diguéssim, més important, per la seva antiguitat i qualitat, és la de Santa Coloma de Queralt. A Santa Coloma de Queralt hi ha una resclosa, diguéssim, del segle XIII, però amb uns carreus, és una resclosa que no n'hi ha masses d'aquestes. El Camp de Tarragona me penso que és l'únic.
1: Remó de pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: En Pep Saragossa ens parlava de la resclosa de Santa Coloma de Queralt com a una de les més importants de la conca del Gaià, datada del segle XIII. En Galo ens la descriu i ens explica la seva funció.
4: Aquí tenim la resclosa de l'escorxador, on deia dient. Aquí hi havia a l'esquerra el matadero, i per això n'hi diuen la resclosa de l'escorxador. És semicircular, escalonada, i s'ha pogut mantindre fins als nostres dies. Tot i que el 39, tal com he dit, abans del 39, la volien volar per abaixar el llit del riu. A causa d'un aiguat que hi va haver el 26, deien que baixant el riu no faria tant mal a l'interior del poble. Aleshores, aquesta rasclosa el que fa és desviar l'aigua per l'esquerra del riu. Tot allò veiem l'aqueducte que porta fins al Molí Nou. Era parar l'aigua i desviar-la per l'esquerra. Segurament, això és una teoria meva, però aquí a mà dreta també hi havia horta, també en desviaven per mà dreta. O sigui, segons les necessitats, havien girat per un cantó o per l'altre. Sé que hi havia hagut horta, però no puc confirmar si d'allò no s'ha trobat cap rastre, perquè aquí al costat ara s'ha fet aquest mur de pedra on hi ha els desaigües de la vila, i vull dir, queda una mica desapercebuda la resclosa perquè continua per sota d'aquell esbarzerà que hi ha allà. Però doncs sí, teòricament era la funció aquesta, desviar l'aigua del riu.
2: Ramó de Pedra.
0: Trobem més informació d'aquesta resclosa a la guia de l'editorial Piolet.
1: La guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, parla de la resclosa major o de l'escorxador, que està ubicada a Santa Coloma de Caral. És una resclosa d'origen medieval, probablement del segle XIII. Es tracta d'una estructura esglaonada feta amb grans blocs de pedra en sec, que té uns 4 metres d'alçada i forma semicircular. És el punt de partida del primer sistema hidràulic del riu Gaià, ja que des d'aquí es desviava l'aigua cap a la Séquia Major, que abastia 6 molins i molts horts al llarg d'un recorregut d'uns 2,5 quilòmetres i uns 70 metres de desnivell. Es diu que als anys 30 del segle passat volien dinamitar aquesta resclosa per fer més fonda la llera del riu, perquè pensaven que així evitarien els efectes dels aiguats, com el de Sant Cinto, l'any 1921.
0: Important i única per molts motius és la resclosa del Catllà. Enric Ramon ens exposa la seva magnitud, fins que arriba una sentència l'any 1830.
5: Que des de, com a mínim, el 1200 ha estat l'eix fonamental de vertebració de l'activitat econòmica d'aquí a Navarra, en direcció al mar. Però crec que és important doncs, també fer una mica de pedagogia, no? I explicar a la gent doncs, que bueno, una resclosa tenia un sentit, avui el sentit ha canviat, però tenia un sentit que era el de desviar l'aigua per gravetat vers els pagesos i els molins doncs, de més avall, i per això aquesta resclosa tècnicament, històricament, és la resclosa de la síquia de la riera, de la síquia dels molins de la riera, però que és la resclosa, doncs, òbviament, que està al Catllà, i és la resclosa aquí al Catllà. Això és important, doncs, precisar-ho, no? D'aquí que aquest punt d'aquesta resclosa és fonamental, per què? Perquè estem parlant d'una cosa que és única en tot el Gaià, que és que a partir d'aquest punt i sortia, i encara hi és avui, una síquia que abastia 4 molins. I jo, pel que conec, i això tu, Pep, no m'ho confirmes, és l'única síquia, i l'única resclosa en tot el Gaià que abasteix a 4 molins. N'hi ha moltes de rescloses i de molins crec que n'hi ha més de 50, no?
6: 53.
5: Hi ha hagut 53 molins, però en la majoria de casos hi ha una resclosa que abasteix un molí. Aquí estem parlant d'una resclosa que ha abastit 4 molins, no? I això crec que és important i recalcar-ho. I aquí hi ha un moment fonamental, que és el 1830, que hi ha una sentència que va marcar tota la organització de l'aigua d'aquesta zona fins als anys 70 del segle XX. I aquesta sentència, és una sentència del 1830, és una sentència molt important que va determinar el que podia haver estat ja una pràctica habitual, i era que durant el dia aquesta aigua doncs, la resclosa la desviava cap a la síquia, durant el dia els pagesos en feien ús, i en el moment en què es ponia el sol, els pagesos ja no en podien fer ús i en feien ús els molins. L'aigua de dia era dels pagesos i l'aigua de nit era dels molins. Això és una pràctica que va establir aquesta sentència de l'abadia reial del 1830 i que es va mantenir intacta fins als anys, fins que es va crear la comunitat de regants de la Riera als anys 50.
0: La necessitat de l'ús de la resclosa va unida als canvis i l'evolució. Escoltem en Ricard Ramon parlar dels motius de l'augment de la necessitat de l'aigua i l'ús de la resclosa.
5: Vam anar canviant, vam entrar al segle XX. Al segle XIX, aquí dominava l'activitat de regadiu, dominava el cànem, l'agricultura del cànem. I amb el canvi de segle, a partir del segle XX, arriba la avellana. Arriba la avellana. Què passa? La avellana aquí es va estendre com a cultiu de regadiu i la demanda d'aigua dels pagesos també va augmentar. A més, va augmentar també la conflictivitat. Per què? Perquè l'avellana es plega més tard del que era el cànem. El cànem es collia el juliol i l'avellana, com sabeu, es plega més tard. I això generava, doncs, va provocar als inicis del segle XX un gran augment de conflictivitat. Per què? Perquè els molins, doncs, també necessitaven aquella aigua i aquesta demanda, doncs, va anar augmentant. Què passa? Això us ho explico per què? Perquè una mica també per contextualitzar què va passar aquí als anys 50 i 60, perquè van passar moltes coses. Aquesta aigua cada vegada més era més important i cada gota comptava. Però l'any 40 hi va haver una crisi molt important, que és el que va fer que llavors el sistema del govern franquista en aquella època va acceptar una demanda d'aquí dels pagesos d'aquí de Tarragona per liberalitzar el comerç exterior i permetre a les cooperatives vendre la llana. I en aquest context de crisi, molts pobles d'aquí van ja, abans de que s'estabilitzessin els preus de la llana, molts pagesos van renunciar a la llana i van avançar vers l'horta. No? I aquí va venir una cosa que molts haureu conegut, que és aquest fenomen, als anys 50, que era el fenomen de la llana cap a la mongeta. Tot el que va ser l'expansió de la mongeta a la nostra comarca. La nostra comarca, i això va generar un boom. I, insisteixo, la mongeta i l'horta va fer, doncs, que cada cop més hi hagués més famílies que vivien d'aquella activitat econòmica. Estem ja parlant dels anys, i molts ho haureu conegut, els anys 50 i 60 del segle XX, en què, doncs, que encara teníem una agricultura professional aquí als nostres pobles, i la mongeta, doncs, es va convertir en una font d'ingressos importantíssima. Aquí veieu unes fotografies que tenim de la cooperativa de la Riera, on la cooperativa de la Riera, doncs, jo crec que l'alcaldia també va fer la comercialització, doncs, de la mongeta. I venia, i de fet a la Riera cada dia sortia com a mínim un camió que anava cap al bord a vendre mongetes al bord. Per què us parlo de la mongeta? Parlo de la mongeta per què? Perquè això volia dir que hi havia molts pagesos i que eren pagesos que vivien i que vivien de l'agricultura i que necessitaven aquest any.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Pep Saragossa ha dedicat tota una vida a descobrir i recuperar aquest patrimoni. Ens en fa 5 cèntims i ens explica com es construïen i de quan estan datades.
3: Surten restes d'antigues rescloses, no? Esclar, el que trobes, l'únic que trobes són uns forats fets a la pedra, perquè ells agafaven, feien uns clots a la pedra, posaven un tronc vertical i feien una barrera al mig del riu. Esclar, llavors, l'únic que queda són aquestes restes, diguéssim, i al moment d'allò n'han sortit un munt i les tenim totes, diguéssim, com a mínim. N'hi ha que les tenim catalogades i l'altre sabem on són, no? Diguéssim.
6: La resclosa era de com van començar a ser les rescloses, que es feien amb pinetells, se tallaven pinetells d'uns entre 12 i 15 centímetres, perquè una de les coses que hi ha és la dificultat de clavar-los. Vull dir, si els pins haguessin sigut més dobles, vull dir, haguessin tingut molta feina per clavar-los, haguessin tingut de necessitar un aparell que tenien, uns contrapesos, i esclar, aquí no hi era, doncs tenien aquest. També hi ha una disposició que Manel, el llibre d'història del Callà, hi surt, que els usuaris de la resclosa no tenien d'anar, diguéssim, doncs, si eren els de la Riera, no tenien d'anar a la Riera a buscar el material. Podien tallar del terme, dos llocs del terme del Callà, podien tallar els pins i també les canyes, i aprofitar les canyes. I llavors tenien un remanent a la fàbrica, ara allà un tip hi ha hagut la caldera, no, entrar a la fàbrica, al costat hi ha hagut la caldera, i allà ells tenien un remanent de pins i de feixos de canyes i feixines, no? Que el problema era aquest, no? Que quan l'aigua desbordava, passava pel damunt, doncs, i feia esborrancs, vull dir, la resclosa no la prenia. Vull dir, feia mal, feia uns esborrancs i l'aigua se n'anava, doncs, no? Llavors pujaven i la reparaven. Ell va trobar tot un llistat de les, dels anys 50, no? I que va molt bé també per detectar les riuades que hi havia cada any, doncs, diguéssim, no? Teòricament són les que estan entre juny, juliol, setembre, alguns d'octubre, que són les fortes, les d'aquesta època són les fortes. Les de primavera, que n'hi havia també de riuades a la primavera, hi havia anys que baixava tres vegades, doncs no feia tan mal. L'aigua passava pel damunt i no feia tan mal. La construcció, com veureu, no? Estaven fets, hi havia uns pals, doncs clavaven unes línies de pals a terra, omplien amb, la, amb els feixos de canyes i de feixines, posaven pedres i llot, i al davant, no sé si ho veieu bé, al davant hi ha com un empedrat, perquè l'aigua, quan passava pel damunt, doncs no s'escavés la resclosa i la prengués. Encara queden restes, si vas allà i vigileu, es veuen allà on hi ha la comporta, que és allà un raig a l'aigua ara, encara es veu aquest empedrat, encara hi ha restes de l'empedrat aquest. I, doncs, és un sistema que, bueno, ha perdurat, encara n'hi ha alguna, encara a Catalunya encara existeixen alguna, el que passa que hi ha llocs que en comptes de fer-ho, diguéssim, en canyes, ho feien amb taulons de fusta. Vostè posaven uns peus més grossos i llavors amb uns taulons de fusta doncs hi fan de les coses. Encara n'hi ha alguna. A Catalunya encara en queda alguna. Al Gaià n'hi ha dues al Pont d'Armentera que han quedat les restes a l'encaix de la pedra, han quedat les fustes allí i estan datades, ara es van datar, i les més antigues són del segle XIV. És a dir, el segle XIV ja, clar, els romans havien fet de les claus d'aquestes, no? És el sistema, doncs, tradicional.
0: En Pep Saragossa també ens en parla de la resclosa del Catllà.
3: Per exemple, aquí baix, al Baix Gaià, hi ha la resclosa, al Catllà hi ha la resclosa dels regants de la Riera, no? Que als anys, l'any 64 va arreglar, es va fer de formigó, i és clar, arribat sencera, aquesta, doncs, un moment que es va aconseguir el cabal ecològic, doncs, no, ha tingut aquesta funció, no? Una funció de reduir espècies com la tortuga i després el pas dels ocells que hi ha, i vull dir, és un element, i de vegetació. Vull dir, la zona aquella, doncs, veus una mica com funcionava el riu.
0: En Pep Saragossa parla de l'aprofitament del riu i de la fauna que hi podem trobar. Tot passejant, en Joan Díaz ens fa una aproximació a la història de la resclosa fins a l'actualitat i també ens comenta quines espècies hi podem trobar.
7: L'indret, no? Estem a la resclosa. Ara es veu la làmina aquesta d'aigües perquè vam intervenir la sínia. Estava aterrada des de feia molts anys, vol dir que arribava a la terra fins al nivell del llavi de la resclosa. I era tot un canyar, vull dir, aquí no es veia absolutament res. I ens vam decidir a recuperar-la perquè ja hi havia filtracions, ja hi havia humitat i ens va semblar que era molt interessant. I a més, doncs, històricament també té molta importància. Veiem la fàbrica al fons, aquesta és la fàbrica nova. Quan hem baixat, i ara quan pugeu, quan fa la S, la carretera, si mireu l'edifici que hi ha amb uns carreus antics, allò és el molí original, que és del segle XII-XIII, i ja hi ha constància. I allà on hi ha aquella gent que ens mira i ens fa fotos, a la passarel·la, ara perquè està una mica descontrolat el canyolí, però doncs allà hi ha el túnel que desguassava l'aigua del molí original. I aquests rius estaven, doncs, ben aprofitats. L'aigua s'agafava una resclosa on ara més o menys hi ha l'embassament, feia anar les moles del molí i sortia pels carcaus, venia aquí i automàticament queia l'aigua al riu i ja es tornava a derivar. I aquí hi havia una resclosa, doncs, que segurament segle XII, doncs, ja n'hi havia. Just aquí sota els nostres peus es passava l'aigua derivada, inicialment anava pel camí per on hem vingut, més endavant travessa el que és ara la Torre d'en Guiu, per sota hi ha una mina amb un dret perpetu de pas, vull dir, això ha canviat d'amos moltes vegades, però hi ha una servitud, que és la mina aquesta dels regants, que inicialment eren regants i molins. Més avall d'aquí encara hi havia quatre molins, i els regants, que això era una altra guerra. Havíem de tirar l'aigua, al final, perquè no arribés la sang al riu, doncs uns anaven de dia, els altres anaven de nit, però realment era un riu molt aprofitat. I si la resclosa és aquí és perquè el molí era just aquí al darrere. Salto ja segles, no? Tenim la fàbrica vella, que és a dalt, davant de l'ermita, que hi ha un tros que encara té teulada, que és una ampliació, i el tros que no té teulada, que és el molí primogènic, no? D'allà l'aigua saltava al molí d'aquí baix, venia el riu, després es va fer la fàbrica nova, i el que fan és aprofitar el túnel, perquè és un túnel que està picat, no és una roca dura, és una arenisca, però està picat just on són ells, hi ha una, es veu la volta i pots entrar, i uns 18 metres més endins es bifurca. El braç de l'esquerra està tapiat, que és el que anava al molí original, i el braç de la dreta és l'aprofitament de la fàbrica nova. Allà hi havia dues turbines i feien llum. Però, doncs, quan has de fer un túnel nou, si tenen un túnel ja excavat i funciona bé, doncs van connectar amb el túnel antic i l'aigua cap aquí. Llàstima que no es vegi, doncs, perquè s'entén.

0: sigut de fusta i canya i fang, i anava canviant la tipologia cada 50 anys, més o menys, quan una generació s'oblidava del que havia passat. Aquí les gaianades tenien molt mala folla, parlant malament, i quan la feien de pedra perquè fos perdurable, fins que venia una gaianada que s'emportava la resclosa de pedra, llavors, ostres, s'han portat la de pedra i val molts diners de fer-la, doncs no la fem de pedra, en fem una que sigui més barata.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: La tasca de l'Associació Mediambiental La Sínia és apropar el riu a la ciutadania. Escoltem en Joan Díaz.
3: Jo crec que el més important és que des de La Sínia, des de l'entitat, el que s'ha fet és acostar molt el riu a la gent. De fet, la gent se l'ha fet seu, el riu. Però doncs, s'han organitzat multitud de jornades de voluntariat en col·laboració amb l'Ajuntament. S'ha fet educació ambiental, es fan visites guiades a l'entorn de la fàbrica, a dalt de l'ermita Sant Ramon. Una mica el Catllà ha recuperat un riu que durant 30 anys doncs, hi va estar una mica d'esquena al riu, perquè no convidava tampoc a anar a baix al riu perquè no hi havia res, era més aviat un erm. No?
2: Recuperar el riu és recuperar natura i fauna. Com es va fer i què significa? Izaskun Mejías ens ho explica i ens cita part de la fauna que hi podem trobar.
4: Aquí, aquesta part del riu era la més deteriorada, com us he dit abans, i la Sínia va començar a treballar aquí. No? Van treure un munt de quilos de brossa, es va recuperar el bosc de ribera que hi havia, i és molt important perquè hi ha moltíssims ocells que venen o a anidar, o a buscar refugi, o a descansar per les seves migracions, i la veritat que, s'ha de cuidar. Aquí, les tortugues conviuen, és una de les comunitats en millor estat que trobem aquí a la zona de Tarragona, i conviuen també amb serps d'aigua i amb els aus que us he mencionat.
5: Després del Pla de Seguer trobem el gorg negre, que aquí a prop hi ha un projecte també que la Sínia ha començat fa uns anys, que és el territori salamandra, que és la recuperació de diferents tols, fonts d'aigua, perquè així podem recuperar l'hàbitat de la salamandra, que és l'únic urodel autòcton d'aquí del riu. El trobem a les parts altes perquè necessiten també aigües més fredes. Per això també anem recuperant les granotes, les diferents classes de granotes que també hi viuen al riu. Les salamandres són animals de costums nocturnes, les agrada sortir a caçar de nit, s'alimenten de petits invertebrats, de petits cargols, limacs, i entren en el cel a la tardor. I després depositen no els ous, sinó les larves ja directament a l'aigua.
1: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Distribuir l'aigua és tasca complexa si hem de tenir a tothom content. Ja ho heu escoltat de la veu dels nostres convidats. Les rescloses, des de fa molts segles, han estat un bé preuat que ha resistit gaianades i disputes. Un patrimoni que s'ha anat actualitzant i reaprofitant fins a arribar als nostres dies. Un espai per recuperar ple de fauna sorprenent i, entre ella, ocells, que heu pogut escoltar en aquest podcast. Sabeu ja quins són?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
6: Mosquiter pàl·lid, Piloscopus bonelli.
1: Ocell estival que trobem d'abril a octubre als boscos.
6: Tudom, Columba palumbus.
1: Un dels ocells més identificables que viu tot l'any als boscos i camps.
6: Falciot negre, Apus apus.
1: Ocell estival que podem trobar d'abril a juliol als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
7: una

0: Producció Dona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: notícies que...
1: L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis, els quals perden les brànquies quan arriben a la maduresa i surten de l'aigua, posseix brànquies i pulmons. La seva aparença física és tan única que fins i tot s'explica que els habitants de Centreeuropa del segle XVII creien que es tractava de la cria d'un drac. Tant és així que expliquen que els primers naturalistes estaven fascinats per aquesta cria que mendra en la foscor de les coves fins al punt que el mateix Charles Darwin va descriure l'espècie com un naufragi de la vida antiga. El proteu conserva les proporcions larvals d'un amfibi, és a dir, un cos llarg i prim i un cap aplanat que li permet allotjar el nombre més gran possible de receptors sensorials. Per exemple, l'Holm posseix ulls funcionals durant la seva fase juvenil, però aquests s'atrofien en arribar a la maduresa. Tot i això, i malgrat viure la foscor, els científics pensen que en certs moments la llum pot jugar un paper important en els processos fisiològics de l'animal, motiu pel qual conserva fotoreceptors a la pell o a la glàndula pineal.
2: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidències, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat, a l'AB20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud, també a la C58 i C33 de Rotruc. Tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda, el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció Barcelona i també en sentit sud. A Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58. També a la C17 i C59 un quilòmetre de congestió en direcció Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció Tarragona també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60 en sentit nord hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca, i pel que fa al vessant Llobregat a hores d'ara, doncs retencions per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores, amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte, perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comença a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
11: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat, ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara el maltractament psicològic, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
1: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
11: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
1: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
11: Gràcies.
1: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jan, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
14: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
15: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
1: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
16: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
1: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vilassana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
17: I el resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
1: I arribarem a 8:15 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Joves Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
18: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
19: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
1: I continuem parlant del món casteller perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9 i pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
20: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
21: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
20: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
21: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs, tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
20: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
1: I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: Un fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnètics tars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
0: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
6: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
5: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha un quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
8: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt, que es prenguin totes les mesures de prevenció.
5: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Ponts a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rossell.
9: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
5: Cinc minuts per arribar a 3:15. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
10: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
11: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
10: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
12: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
13: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa, o que comença a preparar eleccions.
14: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
10: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
5: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat

0: Més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Pons, al Noguera, i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. En parlarem tot seguit amb Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en Xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
1: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
0: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de les Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a la Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 4 minuts i mig ara mateix de les 8. Estem en hora punta, som en hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que la carretera LP7032 continua tallada entre Cervià de les Garrigues i l'Albi per l'incendi forestal. A l'autopista P7 hi ha retencions entre la Roca i Montmeló i de Mollet a Barberà en sentit sud i l'Antídot a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha aturades de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona Barcelona en sentit sud a la Pota Nord i a retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions de Badalona a Barcelona també en sentit sud. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha cua de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de retenció del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona.

0: la C31 i el Quart de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda d'alt i retencions entre l'ús de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, retencions de Rotes Plugues en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus en sentit Besòs, i a la ronda litoral i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I la previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui comencem el dia forts amb la xafogó. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, déu-n'hi-do a hores d'ara, la temperatura ja molt suau i plenament estiuenca que estem tenint a la majoria de comarques del país. I, de fet, ja a aquesta hora, 8 i 5 del matí, una mica més, doncs estem al voltant dels 25-26 graus ja de temperatura a l'Empordà, per exemple, o a gran part de la costa barcelonina. Això ja ens fa pensar que el dia serà calorós, serà de ple estiu. De moment, aquest matí, amb alguns núvols dispersos, poc importants, que estem tenint a les comarques de Lleida, també en alguns racons del Prepirineu, però aquest matí molta calma, una bassa d'oli a la mar també, perquè el vent és molt feble. Atenció, perquè aquesta tarda sí que canviaran les coses a les comarques de la Catalunya Central i les de Lleida. De fet, en aquests indrets acabarem tenint tempestes. La majoria d'elles acabaran portant més vent que no pas una altra cosa. Per tant, molta precaució a les activitats agrícoles i també als boscos, perquè aquestes tempestes portaran poca aigua en general i sí ventades fortes. Doncs sí que esperem que hi arribi a precipitar, on arribi a ploure una mica més, és entre la vall de Ribes, també la comarca del Berguedà, el Solsonès, el nord de la Segarra i la comarca del Bages, així com la de l'Alt Urgell. En aquests racons, Helena, sí que hi haurà una tarda passada per aigua a prop de la costa, per exemple, ni ens assabentarem d'aquesta pluja. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Hem tancat portada i ara sí que sí, entrem de ple en matèria. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Through Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui a Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un foc que ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 23 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre les flames estaven actives i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. I és que aquest ha estat un cap de setmana de calor, amb platges plenes i amb algunes piscines que ja han obert temporada. Però el litoral català arriba a aquest punt amb un problema que es repeteix massa a estius. Diverses morts abans d'obrir oficialment la temporada de bany i platges sense vigilància en plena ocupació. Fa 8 anys que els socorristes denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. A mitjans de la setmana passada ocupaven la plaça Sant Jaume per fer-ho visible. Avui en volem parlar amb Nacho Ibáñez Cornet. Ell és portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Què tal? Bon dia, com estan? Gràcies per l'espai.
1: En les últimes setmanes hem tingut diverses morts al litoral, ara ho explicava, abans d'obrir oficialment la temporada, i vostès ja es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada per denunciar-ho. De moment el panorama continua igual, a no ser que vostè em digui el contrari. Què vol dir això per a l'estiu que ja tenim a sobre?
6: El problema sigue exactamente igual que el año pasado y que el año anterior. Está relacionado con lo que ustedes estaban hablando también respecto de bombers y del calor que está haciendo, porque el cambio climático está transformando la realidad de todo el litoral catalán. Antes, Protección Civil comenzaba la temporada de baño, como tú bien comentabas, el 15 de junio. Ahora está claro que para miles de usuarios y de usuarias de las playas desde Tarragona hasta Girona, la temporada de baño no empieza el 15 de junio, ni empieza el 1 de junio. Ya a partir de Semana Santa hay muchísima gente bañándose en el litoral catalán, y eso lo hemos visto con la gran ocupación, con los chiringuitos funcionando, con la capacidad hotelera del litoral catalán plena de funcionamiento. Y la contracara de eso es que no hay servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, frente a esa situación, ya hemos tenido que lamentar este 2026, como el 2025, como el 2024 y así para atrás, muertes en playas de bañistas donde no había servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma sindical? Algo tan sencillo como que necesitamos de forma urgente una regulación que diga, si la playa está abierta, si tiene el chiringuito funcionando, si la gente se está bañando, si el clima invita a las personas a ir a la playa, y no solamente el clima, sino también la administración pública, porque se abren pasarelas, se colocan bollados, se permite la explotación económica, también tiene que haber un servicio de salvamento y socorrismo, y ese fue el reclamo que llevamos el jueves pasado a la Plaza San Jaume, y que seguiremos llevando a cada ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña hasta tanto consigamos esta legislación y esta normativa que establezca mínimos de servicio para tener condiciones dignas de trabajo las y los socorristas y para garantizarle una seguridad a la ciudadanía que se baña en el litoral catalán.
1: Nacho Ibáñez, en el seu comunicat vostès afirmen que la precarietat mata. Quines són les condicions concretes d'infraestructura, de temporalitat, de recursos que avui fan que una platja catalana sigui menys segura i que, segons vostès, poden acabar en més morts?
6: Bueno, a nivel de temporalidad, concretamente hoy, 15 de junio, con el calor que está haciendo, hay ayuntamientos del litoral catalán que no tienen salvamento y socorrismo. No tienen presencia hoy, ni la tendrán mañana ni pasado. Entonces, la temporalidad es muy precaria. Luego, la precariedad tiene que ver con la infraestructura en la que trabajamos. Hoy por hoy hay socorristas que están trabajando en módulos, en enfermerías, donde debemos realizar curas, en condiciones donde ni siquiera hay agua corriente, por ejemplo. Entonces, el socorrista o la socorrista no puede ir al baño y ni que hablar de tener asepsia para poder realizar tareas sanitarias. Después, no solamente en la enfermería sin agua corriente, sino que hay ayuntamientos con socorristas donde no existen torres de vigilancia y tienen que estar caminando por la arena bajo 35 grados de sol, las 8 o 9 horas de la jornada laboral, y hay ayuntamientos donde no hay una torre de vigilancia, según lo dispone el Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, que nos proteja del sol, que nos proteja, por ejemplo, de la radiación UV, en donde el Hospital Clínic ya dice que las y los socorristas estamos expuestos al cáncer de piel, y tenemos que vigilar en unas sillas muy precarias de madera, que no cumplen con ningún PRL, que no nos protegen del sol, del viento, de la lluvia. Y además de estos problemas de infraestructura y de temporalidad, el tercero que marcamos, que nos parece fundamental y que pedimos que se solucione con una legislación, es el ratio de socorristas. Porque claro, hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas, claro. Los ojos no dan para poder vigilar y menos que menos para poder desarrollar nuestra tasca fundamental, que es la prevención. Entonces, resumiendo para que la ciudadanía lo pueda entender, pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
1: Nacho Ibáñez, denúncia feta. Gràcies per explicar-nos-ho. Queda aquí feta. Veurem què fan les administracions i què passa aquest estiu. Gràcies, bon dia.
6: Muchas gracias por el espacio y seguiremos activos y activas, las y los socorristas de todo el litoral catalán, hasta que esta solución se solucione.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I més descontents encara els que us expliquem quan falten 10 minuts per arribar a 8:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no va avalar el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
7: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
8: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
7: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
9: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
7: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però ja ho heu sentit, el conflicte continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvis, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió aquí al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social i vocal del Consell, el Consell d'Educació de Catalunya. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però que no s'està cuidant els docents.
11: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
1: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
12: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a MEM, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
13: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
14: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
1: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
15: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
16: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vas patir per amor.
2: Era tan bonic el vincle.
3: Després és com et tracta aquella persona.
2: Hi ha moments que m'han fet sentir
4: així. Passa el dia parlant.
2: No era culpa seva.
5: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes, avui, de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en xarxa.
9: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
8: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat a Notícies en Xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
8: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
8: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de les Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, els ha valgut a la Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
8: Ho destacàvem suara en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
8: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
11: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Hormuz, no que arribi la pau a l'Orient Mitjà. Necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre, que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat, però que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments, i tot això afectarà la votació. Ell té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit. L'obertura immediata, bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres, no en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat dels murs, Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber en la lletra petita, perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat. També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus. El tema nuclear es deixa per futures negociacions, no entren en aquest. I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després d'aquest memoràndum.
8: Tica, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
11: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa tres dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel, o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat, és a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords, i ho estarà fent. Encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran, perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
8: Veurem. Tica Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
11: Vale, gràcies. Adéu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
8: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana, amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda, i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
12: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
8: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès que han extingit aquesta nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí i mentre les flames eren actives, la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
13: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
8: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
8: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
15: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
14: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
16: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
17: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
18: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
14: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
8: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan cuidant els docents.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola. Llavors, amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
8: Les jornades d'habitatge social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
19: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
20: Hola, bon dia.
19: Volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
20: Sí. Mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo. Les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i GHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge, no? I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
19: I a més, unes jornades que s'emmarquen dins el gran anunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
20: En efecte, una de les, com us deia, una dels eixos de les jornades és la producció d'habitatge, i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra, és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just vam fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés, ara farem un any de balanç, i és diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector, i les institucions debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
19: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
20: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents, i de fet aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
19: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. Ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
20: Efectivament s'està accelerant. El que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps. No és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en els darrers anys a Catalunya jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
19: Carles Donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
8: I els esports a aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
1: Bon dia.
8: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
1: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent.

0: dieta.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
3: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final en què s'enfrontarà al Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la primera final que disputa. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga. Ara ja la tenen.
4: Doncs endavant, a la vitrina.
3: I a celebrar-ho.
4: Això mateix, Cristina.
3: Vinga, que vagi bé.
4: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns. Demà hi tornem a les 7, us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posat les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i que us parla Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a representants del Centre de Formació d'Adults de la nostra ciutat. Jo diria que cada any per aquestes dates comptem amb ells, perquè sobre el període de preinscripció que ara el curs vinent, i també volem fer balanç de com ha anat tot plegat aquest curs que ja finalitza aquesta setmana a tots els centres educatius, també el Centre de Formació d'Adults. De fet, la setmana passada ja feien la festa de fi de curs, així que en parlarem de tot plegat. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla, també tindrem l'actualitat esportiva de la mà del nostre company en Joel Gascón, que avui li donem la benvinguda, que el tindrem també en el tastet informatiu amb el que començarem aquest Posa't les Piles corresponent a aquest 15 de juny de 2026. I per acabar tindrem l'enfoc d'aquest espai que realitzem amb l'empresa municipal Enfo, i que parlarem de l'acte de reconeixement a l'emprenedoria que tenia lloc justament la setmana passada. Així que tindrem una persona de l'equip d'Enfo i també a dos emprenedors que van participar d'aquesta jornada. Dit això, ara sí, donem la benvinguda al Joel, que és la persona que ens aproparà aquest tastet informatiu amb el que comencem cada dia al Posa't les Piles. Comencem.

0: Benvingut, Joel.
1: Molt bon dia.
0: Ara ja feia temps que no ens retrobàvem en aquests micròfons. Anem a comentar, però, temes d'actualitat que han esdevingut o esdevindran a la nostra ciutat.
1: Doncs sí, perquè l'actualitat no s'atura i parlem ja doncs, del que seran les properes eleccions de l'any vinent, de l'any 2027, i és que la regidora Mari Carmen Moya i el regidor David Moreno van exercir de mestres de cerimònies a l'acte de presentació pública de Marina Escribano com a candidata per Mollet en Comú a l'alcaldia de Mollet. L'acte va comptar amb la presència de la portaveu del grup parlamentari de Comuns Sumar al Parlament de Catalunya, Jèssica Albiach, qui va destacar la fermesa i el tarannà dialogant de la candidata molletana.
2: La Marina és una dona forta, és una dona valenta, és una dona d'esquerres i compromesa, però sobretot a mi també té una cosa que m'agrada molt, que és ferma, però alhora és molt dialogant. I en un moment en el que ja no n'hi ha majories absolutes, és molt necessari trobar enteses, trobar aliances entre les diverses forces, sense renunciar als nostres principis, als nostres valors i a les nostres conviccions. I a més, jo crec que la Marina també ha fet molt bona feina, jo crec que ha demostrat que té capacitat de govern, que té les prioritats molt clares.
1: La candidata Marina Escribano va interpel·lar el públic existent si volien ser actors o espectadors de la política local, i en aquest sentit Escribano va reivindicar la força de la gent per introduir canvis i va dir estar més forta, comptar amb més experiència i sobretot estar il·lusionada.
3: És que quan penso com m'agradaria que fos aquest món, penso que seria amb gent com ella. Gent apassionada, que és capaç de mostrar la seva vulnerabilitat i la seva contradicció.
4: Jo ho tinc molt clar perquè m'estimo molt aquesta ciutat, estic amb una energia renovada, amb moltes ganes, amb un equip al darrere que hem demostrat que podem governar i que amb el que estem fent estem impulsant polítiques, projectes que milloren la vida de la gent, i per tant em presento doncs, amb molta més força, amb més experiència, amb molta, molta il·lusió i acompanyada de tota aquesta gent doncs, que us puc dir doncs, que és fantàstic.
1: Així doncs, l'acte de presentació va tenir lloc dissabte al migdia doncs, al parc de Can Mulà. No sé si amb aquesta calorada doncs, que acaba feu, si més no, doncs, si estava a gust.
0: Van agafar una zona a l'ombra, encara s'estava prou bé. La veritat és veritat que feia calor, però doncs, allà on s'hi van situar doncs, s'estava mínimament bé.
1: I parlem també de més política local, si més no. Això doncs, crec que toca doncs, a molts àmbits i de l'Ajuntament de Mollet, i és que 37 persones entitats i empreses van rebre divendres passat a la tarda la distinció cívica per Mollet. Es va fer el Teatre de Can Gomà, que es va omplir amb els amics i familiars dels homenatjats, i l'alcaldessa Mireia Dionisio va ser l'encarregada de donar la benvinguda als homenatjats. Dionisio va parlar d'un dia especial, d'aquelles jornades que donen sentit i recorden el per què existeixen les institucions.
5: Avui celebrem la millor versió de Mollet. La versió que no surt sempre a les fotografies, la que no es pot mesurar amb números i la que no apareix ni als pressupostos ni als plans d'actuació. La millor versió de Mollet, que és sense cap mena de dubte la que construeix cada dia diferents persones, diferents entitats i diferents empreses i comerços. Persones, entitats, empreses i comerços que amb el seu esforç, amb el seu compromís i amb la seva generositat fan de Mollet cada dia una ciutat millor.
1: I que avui a l'informatiu, també ja ho havíem dit amb la prèvia, no?, perquè tots els noms ja eren públics des de fa bastant de temps, doncs també desgranarem i tindrem també doncs, la veu d'alguns d'aquests protagonistes doncs, que aquest divendres passat van rebre doncs, aquesta distinció cívica per Mollet i que s'uneixen ja a les moltes que s'han anat donant al llarg dels anys, per molt que feia temps doncs, que no en teníem cap.
0: Sí.
1: L'última va ser l'Alexia Putellas ara fa uns anys.
0: El 2021,
1: però
0: així nombrosa i pública doncs feia bastant de temps. De fet, en Raül Broto va destacar això, no? D'una banda, la unanimitat amb la que s'havien acordat allò aquests noms de persones i empreses, i d'una altra, el volum que feia que fos una jornada històrica. Molt bé, Joel, ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports, et sembla? Vinga, doncs ara anem a saber de la previsió meteorològica pel dia d'avui. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez.
6: Bon dia, un temps avui força variable a les comarques de Ponent i de l'interior en general, però amb molt més sol durant tot el dia, arran de costa, que és on els núvols seran molt escassos. Aquesta variabilitat vindrà sobretot al llarg d'aquesta tarda, amb nuvolades i tempestes que cauran al Pirineu Lleidatà i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació de Lleida. Arribaran amb ganes, per exemple, fins a la Noguera, fins a la Segarra, també alguna tempesta intensa. Tindrem a cavall del Ripollès i el Berguedà, arribant fins al Bages. Per tant, compta aquesta zona interior perquè al llarg de la tarda, sobretot, tindrà ventades destacables. A més, amb una jornada que es presenta pesada, calorosa, xafogosa. Estem pendents a la xarxa.
7: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals. Que quan recordis el meu nom, no et faci mal.

0: Des del posar les piles, ens agrada jo tenir un contacte directe amb la societat civil de la nostra ciutat i sempre per aquestes dates tenim la pensada del centre de formació d'adults i és per això que sempre els diem: ei, voleu venir? Comentem una miqueta com ha anat el curs i també en coincidència, perquè és que justament a partir d'aquest divendres comença el període de preinscripció. I ara estàvem parlant amb el professor, la persona que ens acompanya avui en representació del centre, l'Àlex Carretero, i ens estava dient sí, és que a nosaltres ens està venint força gent, no? Quantitat de gent. Com estem, Àlex?
1: Bon dia. Doncs molt bé, sí, a veure, escalfant motors, perquè aquesta setmana, com tu bé has dit, divendres comencem les preinscripcions i bueno, nosaltres sempre tenim força gent que ve a preguntar, tot i que el gruix principal d'alumnes ens arriba al setembre, perquè tothom té molt al cap que els cursos comencen al setembre. Però sí que és veritat que ara doncs, hi ha un degoteig de gent que ens arriba, que pregunta i tal, i suposo que tothom està al cas del tema aquest de la regularització d'immigrants, aleshores doncs, ens esquitxa en primera persona, perquè sí que és veritat que ens arriba molt perfil d'immigrant, que ha de justificar unes hores de català o de castellà, i aleshores doncs, a nosaltres se'ns gira feina, sobretot burocràtica, perquè els seus advocats i tal, a moda legal, els hi demanen un justificant de matrícula.
0: De fet, jo també, quan ha arribat a l'Àlex, li he dit: escolta'm, i tota aquesta mobilització de professorat us està afectant? Esteu també mobilitzats? I em deia-us que també necessiteu recursos, que evidentment, no?, que també us heu sumat en alguna d'aquestes convocatòries.
1: Sí, nosaltres estem una miqueta cansats sempre de ser els últims de la fila. Les escoles d'adults existeixen, per si hi ha algú que estigui escoltant ara mateix a Ràdio Mollet i no ho sàpiga, existim. I clar, si ens col·loquen al final de la fila, el que passa és que els recursos normalment se'ls queden els que estan davant, escoles de primària, escoles de secundària i tal, que ja van justes, vull dir que tot el meu recolzament a companys de primària i de secundària, que sé que ho estan passant força malament, i tota la força perquè continuïn amb aquestes vagues i amb aquestes queixes, perquè crec que és de justícia. Però sí que és veritat que les escoles d'adults també estem necessitats d'aquests recursos, i ho parlava abans amb tu, abans del programa, tema suport psicològic, suport emocional, nosaltres no en tenim a les escoles d'adults, i hem de tenir en compte que nosaltres el perfil d'alumnat que ens arriba, sobretot per treure's l'ESO en aquest cas, és un alumnat molt tocat anímicament, amb situacions familiars molt complexes, i que potser aquest perfil psicològic d'un psicòleg, d'un suport emocional, ens aniria perfecte. Però clar, quan saps i ets conscient de que ets l'últim de la fila, doncs és força més complicat.
0: Clar, pel que ens està explicant l'Àlex, teniu com tres perfils, no? O potser més, no sé, ara tu em corregeixes. Ens has parlat immigrants, no? Persones
1: Correcte.
0: Que necessiten. Joves que no van poder acabar els seus estudis, no? I que, doncs, per diferents circumstàncies, algunes d'elles doncs, per la situació precisament que es viu a casa, doncs, reclamen, no?, el tenir aquesta titulació.
1: Exacte.
0: I d'una altra, gent que s'ha jubilat i us descobreix i diu: escolta'm, d'aquests tant no hem parlat, però també és veritat, no?
1: Correcte.
0: Que les escoles d'adults són unes grans desconegudes, però que arriba un moment de la vida que hi ha gent que diu: escolta'm, doncs jo vull estudiar anglès o vull posar-me al dia a nivell de tema de TIC, no? A l'ús de l'ordinador.
1: Sí que és veritat que és el que dius, eh? Hi ha molta desconeixença de Mollet i Rodalies, de que Mollet té una escola d'adults, és a dir, i ho hem viscut en primera persona. Quan fas, per exemple, aquest any que hem tingut la sort de que l'Ajuntament ha tornat a comptar amb nosaltres per tenir una paradeta de Sant Jordi, és veritat que quan la gent passejava per allà per la plaça de les Pruneres i et veia: ah, ostres, que Mollet hi ha escola d'adults, és a dir, sí, ah, i què feis, no sé què, ah, doncs fem anglès, fem informàtica, fem accés a la universitat, fem proves d'accés a grau superior, fem secundària, fem ensenyaments instrumentals, català, castellà... Ah, hòstia, em dones un fulletó que m'ho miraré a casa, tal, i al final, pues, amb aquestes activitats que proposa l'Ajuntament i que nosaltres sempre estem predisposats a apuntar-nos-hi, doncs ens fem veure una miqueta, és publicitar. però fa una miqueta de pena de saber que tu t'hi deixes les banyes a l'escola i que al final només et coneix possiblement un 30% de la població.
0: Quan després no, tinc la sensació que la valoració que fa el vostre alumnat és molt positiu, perquè ho hem comentat, no? Podem comentar jo com ha anat aquest curs 2025-2026, m'imagino que genial, com en d'altres ocasions, perquè no és només allò que feu a l'aula, sinó fora de l'aula. De fet, dijous passat fèieu també, no?, una festa de fi de curs.
1: Correcte.
0: He dit a l'Àlex, què tal la festa? Diu, les festes sempre van bé.
1: Les festes sempre van bé, sí. Sempre que hi ha festa va bé. Però sí, és el que comentaves. La valoració sempre és positiva, perquè des de l'escola tots els meus companys i jo inclòs sempre fem un esforç titànic per fer unes bones acollides a l'alumnat que ens arriba i tal. I crec que al final no és només nosaltres que ens pengem la medalla, sinó que els propis alumnes ens diuen és que què más puedo estudiar? És que jo ara no me quiero ir de aquí, saps? I aleshores et demanen a veure si poden repetir, per exemple, jo ara que sóc coordinador de llengua anglesa, als cursos d'anglès hi ha molta gent gran que et demana ¿me puedes dejar repetir el último curso? Es que no me quiero ir, es que no me quiero ir. I clar, bueno, al final, pues, a veure si realment van justos de continguts i tal, sí que els fem repetir, però clar, fer repetir per fer repetir tampoc és plan. Però bueno, et quedes amb bones sensacions perquè, bueno, pues, ostres, mira, pues, si ja t'has tret l'anglès, doncs fem, per exemple, informàtica, o vols reforçar, per exemple, el català, o el que sigui, sempre ho intentem, i sí, al final es genera una comunitat i un sentiment de pertinença que és molt maco.
0: Abans que comentaves allò, el tema de ser-hi presents amb la parada, no?, la deia de Sant Jordi, també és veritat que ja fa uns quants anys que aquest acte de reconeixement als estudiants que es fa des del consistori també es compta allò amb el millor, la millor estudiant, no?, que tret allò, doncs, ja no és tant la nota, crec jo, sinó l'actitud, no?, la trajectòria d'un estudianta del centre de formació d'adults.
1: Clar, quan pensem en reconeixements d'alumnat, normalment la gent el que pensa és notes. Directament el que et ve al cap és notes. Clar, nosaltres no podem parlar de notes. Sí que és veritat que les notes són bones, òbviament, però nosaltres ens fixem més en el recorregut. Un alumnat, per exemple, un alumne que passa 3-4 anys a l'escola, que a més treu diverses titulacions, de competir o d'anglès o tal, i a més li afegeixes que és un perfil adult que ha de tirar endavant casa seva, que ha de tirar endavant la seva família, doncs és un reconeixement que amb ells els hi fa molta il·lusió. I nosaltres agraïm molt a l'Ajuntament que compti nosaltres per aquest reconeixement, i nosaltres també fem molts esforços per fer-nos veure dins del poble i teixir una miqueta xarxes de connexió. Ja saps que nosaltres aquest any hem tornat a comptar amb la col·laboració de Castellers de Mollet, que també anem a veure els seus assajos i fins i tot hi ha alguns alumnes que s'han acabat apuntant o que han començat a fer pinya allà als assajos. També tenim una col·laboració molt estreta amb el bàsquet Mollet d'en Cadira de Rodes, i em sembla que és el segon o el tercer any que fem col·laboració amb ells. Vull dir que és una miqueta fer poble. És la meva intenció dins de l'escola, i els meus companys em segueixen una miqueta, és això, és teixir una miqueta, fer comunitat.
0: Bé, de fet, també és una manera de facilitar la integració, sobretot a les persones nouvingudes, i també de donar a conèixer, perquè hi ha veïns i veïnes, no?, que igual porten molts anys en aquí, però desconeixen, per exemple, doncs, el bàsquet en cadira de rodes, no? És a dir que...
1: Correcte. Sí, per això aprofitem una miqueta per treure el cap allà on ens deixen, traiem una miqueta el cap.
0: Està bé. Escolta'm una cosa, Àlex. El dia 19 obriu preinscripció. Deies, tothom allò se'n recorda al setembre, però és important, no?, adreçar-se ara. El dia 19 esteu fins al dia 29.
1: Correcte.
0: 10 dies.
1: Sí, nosaltres, jo convido la gent que ens estigui escoltant que visiti la nostra pàgina web, perquè hi ha torns de matí i torns de tarda a l'hora de la preinscripció. A divendres comencem en torn de matí, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, aproximadament. Necessitem que portin la documentació, DNI i tal, farem la fotocòpia allà mateix a l'escola, hauran d'omplir una sèrie de documents, i nosaltres sempre recomanem que, posats a informar-se, que s'informin ara al juny, perquè, clar, no sabem com arribarà al setembre, normalment sempre hi ha places al setembre, però sí que és veritat que hi ha ensenyaments que s'omplen més alt que d'altres. Sí, aleshores...
0: De fet, vosaltres teniu, crec que com tots els centres, matrícula viva, no?
1: Sí, correcte.
0: És a dir, que al llarg del curs et pots incorporar, però, evidentment, si tens l'opció de començar des de començaments, no? Des de principis...
1: Sí.
0: I, a més, per vosaltres tenir aquesta previsió i garantir-te la plaça, no?
1: Clar, amb el jo, per exemple, parlo de la meva coordinació de la llengua anglesa. Home, a veure, si t'has de posar a aprendre anglès perquè és la teva il·lusió o perquè ho necessites per temes de feina o el que sigui, jo sempre recomano començar des d'un principi, perquè, clar, si hem de fer feines o seguiment d'un llibre o tal, clar, no és el mateix que t'apuntis al febrer, que t'hi pots apuntar, que no, que t'apuntis al setembre i que comencis des d'un inici, des de zero i tal, que és molt més fàcil de seguir després les dinàmiques d'aula. Però,
0: I
1: bueno,
0: feu prova de nivell?
1: Sí, hi ha una prova de nivell. Sí,
0: en el tema dels idiomes, m'imagino, no?
1: Sí, a tots els ensenyaments hi ha una petita prova de nivell, ja sigui oral, en una entrevista que fem amb el coordinador o coordinadora de torn, o bé per escrit. Les proves, per exemple, d'anglès, que és la meva coordinació, sí que fem una petita prova de nivell per intentar acollir el millor possible i escollir el nivell adequat per l'alumnat que ens arriba.
0: Feu català, castellà, anglès i francès?
1: No, el francès l'estem lluitant des de fa anys, però no ens el donen.
0: No? I
1: no.
0: Com és?
1: Mira, perquè hi ha altres CFAs que sí que tenen l'oferta, però nosaltres, a part de que ens adjudiquin aquesta oferta, hauríem de demanar també més recursos, perquè necessitem un professorat també amb perfil francès, i ara mateix a l'escola no disposem d'aquest perfil. I aleshores... Tu ja saps que el departament, a l'hora de donar, demana molt, però donar els costa una mica més.
0: Bueno, de fet, vosaltres ja us encarregueu de cada any allò anar demanant i potser, no?, algun any, doncs, acabar...
1: Sí, nosaltres anem rascant, a veure, per demanar no hi perdem res.
0: Recordeu que us podeu adreçar, com comentava l'Àlex, que podeu entrar jo a la pàgina web del Centre de Formació d'Adults, estan al carrer Roger de Llúria, si no m'equivoco,
1: sí,
0: no?
1: Correcte.
0: Número 50...
1: Ostres, ara
0: sí que...
1: No sé si és el 47 o por ahí, eh?
0: 47, molt bé, premi. Doncs podeu entrar, tafanejar, poder parlar, no?, també amb els coordinadors, que sempre us poden orientar, no?, allò de dir, escolta'm, què és el que busques, no?, i segurament trobarem allò un encaix. Habitualment, allò, ara que parlàvem al començament, vosaltres, el tema de ràtios, com esteu vosaltres a les aules?
1: Bueno, depèn de l'ensenyament que cursem. Els anglesos normalment estem entre els 15, 18 alumnes per aula, que està força bé. Sempre és veritat que fem una miqueta a estructura piramidal, és a dir, els grups més baixets normalment estan amb més quantitat d'alumnes i conforme anem pujant anem reduint la ràtio. Tema instrumentals i catalans sempre la tenim superplena perquè el perfil immigrant és el que busca. I després tenim secundària, que últimament anem força justets de números, però bueno, al final sempre pues, entre 10, 12, 15 persones sempre tenim a l'aula. I després, doncs, proves d'accés a la universitat, doncs hi ha molta gent, és el que sol passar a cada curs, hi ha molta gent que s'apunta amb moltes ganes i se van perdiendo por el camino.
0: Ara també passa, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: És el que dèiem, no? El perfil d'una persona adulta doncs no és tan fàcil, no? Ja. Perquè se't va complicant una miqueta la vida. Igual,
1: estem acostumats,
0: no?
1: Sí, estem acostumats. Però, bueno, per això tenim també lo de la matrícula viva, que al final sempre se't poden incorporar a meitat de curs o passats uns mesos, vull dir que cap problema.
0: Uh-huh. Dèiem allò que, sobretot també, no és només allò el tema del que feu a l'aula, sinó també fora de l'aula. Comentaves allò, aquest tema de donar a conèixer també les entitats, la realitat de la ciutat, no? Allà on està ubicat el Centre de Formació d'Adults. També feu competicions, no? Ara entre els centres de formació d'adults pel que fa a la llengua,
1: sí,
0: ja fa uns quants anys,
1: ja
0: no?
1: Fa uns anys que fem el concurs de l'Endevínala, que és a totes les escoles d'adults de la zona del Vallès, Maresme, Vallès Oriental, fem un petit concurs amb jeroglífics i tal, i, bueno, ens ho passem força bé. No em demanis quina és la classificació, perquè és millor no dir-la, però bé, ens ho passem molt bé, i sempre estem iniciant projectes. De cara a l'any vinent estem intentant mirar a veure si ens podem afegir com a escola en algun projecte d'Erasmus Plus, perquè hi ha professors que estan molt interessats en tema a fer connexions més enllà de lo que és l'àmbit local, I a més, l'any que ve tinc la sort, que ja us ho puc dir en primícia, bombazo informativo, l'any que ve l'escola d'adults intentarà tirar endavant un projecte de pràcticum d'universitat. Ja tenim alumnat de pràctiques des de l'IES Gallecs i des de la ENFO, aquests sempre han tingut alumnat de pràctiques per la part d'administració i secretaria, però l'any que ve tirarem també des d'alguna universitat, com per exemple la Central, la UB o l'Autònoma, de que puguem comptar com a mínim amb un o dos alumnes que vinguin a fer pràctiques i que vegin també, que visquin la realitat d'una escola d'adults, que a vegades des de la carrera ni tan sols s'imaginen del que som capaços.
0: Ah, molt interessant, no? Perquè sí, és veritat, no?, que segurament des de la carrera, igual si tu preguntessis a un jove quines sortides laborals, pocs dirien, ah, doncs el meu interès és formar part de l'equip d'un centre de formació d'adults.
1: Sí, sí, és que hi ha molta gent que es treu a grau d'educació primària, com per exemple és el meu cas, i després desconeixen que amb un grau d'educació secundària i de primària pots venir en una escola d'adults a treballar. Òbviament, són tots benvinguts i per això volem tirar endavant aquest pràcticum universitari perquè vegin una altra realitat i una altra opció laboral, ja que el món laboral està tan fotut últimament, doncs que vegin que també és una altra opció i a més una opció molt maca i molt, molt enriquidora.
0: Seria aquest curs, 2026-2027?
1: De cara a l'any vinent, sí. Hem presentat la sol·licitud. En principi, si no m'equivoco, a direcció ens va confirmar que la teníem ja adjudicada i de cara a l'any vinent doncs traurem mínim una plaça de pràcticum segur.
0: I escolta'm una cosa, Àlex, perquè l'Àlex nosaltres també el vam conèixer perquè vau fer com un intercanvi en això que promou l'Ajuntament amb les ciutats agermanades, va anar a Ravensbrück. No sé si fruit d'aquesta estada doncs també ha sorgit allò algun projecte de col·laboració.
1: Bueno, doncs mira, això ja tiro cap a una vessant una miqueta més personal. Vaig tenir la sort de que l'Ajuntament va contactar amb mi perquè el perfil els interessava i tal, i el meu nivell d'anglès era força positiu, i ara estem intentant generar el que seria una associació aquí a Mollet amb les ciutats agermanades, i jo seré un dels vincles dins d'aquesta associació, i clar, òbviament no m'oblidaré de la meva escola, i és més, fa cosa d'un mes, mes i mig, va venir una comitiva de Ravensbrück, vaig estar amb ells, vaig estar xerrant, van estar veient gallecs, van anar a Barcelona, tal, molt maco, i a l'últim sopar de comiat ja va haver-hi gent que preguntava que quanta gente nos cabe en una classe de castellano. Vull dir que nosaltres, l'escola d'adults, sempre tenim les portes obertes, no només per la gent de Mollet, sinó per la gent de fora, òbviament. I que hi hagi aquest interès i que l'Ajuntament, un altre cop, agraïts, ens deixi treure el cap en aquestes propostes i en aquestes iniciatives, doncs genial.
0: Mm-hmm. Molt bé, és a dir, que ens sentirem a parlar.
1: I tant.
0: I sentirem a parlar, molt rebé. Doncs, Àlex, ho deixem aquí, fem allò una crida a aquelles persones que diguin, escolta, amb el centre de formació d'adults, doncs sí, aneu-hi. Roger de Llúria, número 47, mireu abans la pàgina web, perquè si és pel tema de preinscripció, si no, doncs passeu, us ho mireu, diu, ah, doncs mira, vindré demà, no? Però si aneu pel tema de preinscripció, hi ha diferents horaris, matí i tarda, en funció de la jornada, així que prèviament consulteu, us passeu per allà, que també tindran un cartell anunciador, imagino, a la porta, no?
1: I tant, tenim cartells i que la gent no pateixi per la calor, que tenim ventiladors recent comprats, vull dir que perfecte, podeu venir, que estareu fresquets i, a més, ben informats.
0: Molt bé. Gràcies, Àlex Carretero, que vagi molt bé el
1: curs
0: vinent.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Un espai on s'acostuma a estar fresc, també a l'estiu, és precisament el cinema. Avui, en aquest espai de la petita i la gran pantalla, ens anem cap a la gran i parlem d'una pel·lícula que ara té uns anyets, que es titula Barbie, i que ens la presenta el nostre company Sergio Guardeño. Endavant, molt bon dia.
1: Hola, doncs avui parlarem d'una pel·lícula que va passar de ser una simple aposta comercial a convertir-se en un autèntic fenomen cultural mundial, i és que es tracta de la pel·lícula Barbie, la pel·lícula dirigida per la Greta Gerwig i estrenada l'any 2023. Tot i estar inspirada en la famosa nina de la marca Mattel, la pel·lícula va sorprendre a tothom perquè no era només una comèdia plena de color rosa, sinó també una reflexió sobre la identitat, el feminisme, els estereotips i la pressió social.

La història comença a Barbieland, un món perfecte on totes les Barbies viuen felices, triomfen professionalment i creuen que han solucionat tots els problemes de la societat. La protagonista, interpretada per la Margot Robbie, és la Barbie estereotípica, l'alegre, l'optimista i l'aparentment perfecta. Però un dia comença a tenir pensaments estranys sobre la mort, els seus peus deixen de ser perfectes i la seva vida ideal es comença a trencar. Per solucionar-ho, la Barbie viatja al món real, acompanyada d'en Ken, interpretat per en Ryan Gosling, i és aquí on la pel·lícula fa el gir més interessant. La Barbie descobreix una societat molt diferent de la que imaginava, mentre en Ken queda fascinat pel patriarcat i intenta portar aquestes idees de tornada a Barbieland. Una de les grans sorpreses del film és el seu to. Tot i que té un humor constant i l'estètica és exageradament rosa, Barbie parla de temes bastant més profuns com la inseguretat, la necessitat d'encaixar, el paper de les dones a la societat i fins i tot la crisi existencial. Molta gent esperava una pel·lícula infantil, però en realitat és una sàtira plena de missatges socials i referències culturals. La directora, la Greta Gerwig, ja era coneguda per pel·lícules com Lady Bird o l'última versió del clàssic Mujercitas, però amb Barbie va aconseguir una cosa molt poc habitual i que va ser combinar cinema comercial massiu amb una mirada crítica i personal. Pel que fa a la producció, una de les curiositats més comentades és que molts decorats es van construir físicament en lloc d'utilitzar només efectes digitals. Les cases de Barbieland estan inspirades en les cases de joguina originals de Barbie dels anys 60.

I si hi ha un altre element que va marcar Barbie és la seva banda sonora. El film va apostar per música pop moderna i molt potent amb artistes com Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj o Charlie XCX. La cançó What Was I Made For de Billie Eilish es va convertir en un dels grans himnes emocionals de l'any i fins i tot va guanyar l'Oscar a millor cançó original.

Visualment, la pel·lícula també va tenir un impacte enorme. El color rosa va inundar cinemes, xarxes socials i campanyes publicitàries d'arreu del món i, de fet, molta gent anava vestida de rosa a les sales de cinema, convertint l'estrena en un esdeveniment gairebé col·lectiu. A nivell de taquilla, aquesta pel·lícula de Barbie va ser un fenomen absolut. Amb un pressupost aproximat de 145 milions de dòlars, va superar els 1.400 milions a tot el món. Això la va convertir en una de les pel·lícules més taquilleres del 2023 i també en la pel·lícula dirigida per una dona amb més recaptació de la història en aquell moment. El fenomen encara es va fer més gran gràcies al famós Barbenheimer, el meme viral que va unir les estrenes de Barbie i la pel·lícula Oppenheimer el mateix dia. La combinació d'una pel·lícula extremadament rosa i divertida amb un drama fosc sobre la bomba atòmica va generar una explosió de memes, campanyes i converses a internet. Watch me. Tot i el seu to aparentment lleuger, Barbie va generar debat. Alguns espectadors la van considerar una crítica intel·ligent als rols de gènere, mentre que altres van pensar que el missatge era massa evident o exagerat. Però, precisament, aquesta capacitat de generar conversa és una de les raons per les quals la pel·lícula va tenir tant impacte cultural.

Més enllà de l'humor i de l'estètica, Barbie acaba parlant d'una idea molt humana, que és la dificultat de ser perfecta en un món que sempre espera alguna cosa més de tu. I probablement aquesta és la gran sorpresa del film, que darrere de tot el color rosa hi havia una història molt més profunda del que molta gent imaginava.

0: Els divendres donem pas a la informació esportiva i els dilluns també. De fet, avui, però, serà el darrer dilluns que compartim actualitat esportiva. El farem únicament els divendres perquè, com heu anat veient, cada cop van finalitzant totes les competicions i, això sí, reservarem un raconet pels esports, però serà els divendres. Avui és dilluns i compartim aquest temps de ràdio novament amb en Joel. Bon dia, Joel.
1: Molt bon dia.
0: Havíem aparaulat una entrevista, a veure si és possible que la tinguem, perquè tenim allò, males notícies, no?
1: Doncs sí, final agradols per la Unió Deportiva Molletense, que es queda sense ascens a Primera Catalana en els penals, i és que la Molletense haurà d'esperar ara una temporada més per intentar l'ascens a Primera Catalana, i és que van caure en aquesta final del play-off davant el Cardedeu, després de perdre la tanda de penals per 3-5 un cop finalitzat el partit amb empat a un gol. Un municipal de la zona sud que es va omplir com mai, que hi havia moltíssima afició, que tot Mollet es va volcar per veure aquest partit, no? Si sovint els partits de Lliga no enganxen tant o només hi són, podríem dir, els de sempre, els que tenen aquesta vinculació diària amb el club. En aquest passat cap de setmana el que es va viure va ser d'orgull, de veure tota la gent dels voltants, sobretot de la gent que jo coneixia, també gent que diu jo sóc del barri, sempre és en aquest cas el camp de futbol que tinc més a prop, sé de la Molletense i avui s'hi juga tot, i per tant vull ser-hi, i es va viure això.
0: De fet, per xarxes l'equip havia dit allò, a veure si aconseguim allò tenyir de blanc i blau, no?, tot el camp.
1: Sí, així va ser, començant per tots els membres del club, amb tota la base, els nens i nenes, però després el que dèiem, tota la gent del barri, regidors, regidores, que no es van voler perdre aquest partit, en un equip mulletà, això que, com dèiem, va competir fins al final en un duel molt igualat i que va mantenir vives les opcions d'ascens durant els 90 minuts de partit, i després aquests 30 minuts de la pròrroga, amb aquest 1-1 al marcador, recordem, partit d'anada 2-2, i que finalment s'han quedat sense aquest ascens als penals.
0: Sí, de fet, allò, en Joel, quan ens ha dit allò, no ho han aconseguit, ens hem quedat allò dient, no pot ser perquè hi comptàvem, no? Uh-huh. Jo crec que tota l'afició i la gent allò de vinculada a la Molletense, dèiem, no, això serà ja un fet, no?
1: Bueno, si més no, aquest factor de casa, no?, que tenies a l'últim partit, et donava un plus, però de tot això en parlem amb el seu entrenador, amb l'Albert Càmara, aquí. Saludem, molt bon dia, Albert.
2: Bon dia. Hola, què tal? Bon dia.
1: Amb tu volem parlar d'això, no?, d'aquesta llàstima, no?, de no poder aconseguir aquest ascens, podríem dir, al final, d'aquesta manera més cruel, no?, ningú li agrada perdre-ho als penals. Com ho valores tot plegat, el viscut aquest passat cap de setmana?
2: Jo crec que hi hauríem de fer diverses parts, no? Una seria la temporada, que crec que ha sigut una temporada espectacular. L'equip ha donat un nivell altíssim i que podem estar molt orgullosos. Després, un play-off que vam iniciar molt bé a les dues primeres, les dues primers partits, la primera eliminatòria, i sí que aquesta segona ha sigut molt més complicat, amb un equip amb una proposta molt rocosa i que no hem sabut guanyar-los. El que passa, sí que és cert que crec que de manera molt injusta es produeix això, no? Un equip que amb Cardedeu, que ha jugat 4 partits aquesta temporada, que ell no t'ha guanyat en cap partit, que tu sí que has pogut guanyar-lo, que al final de la temporada li has tret 10 punts d'avantatge a la Lliga, crec que jugar-t'ho en uns penals, quan a categories nacionals pujar el que millor classificació té, crec que seria molt més just. Però és com era ara mateix les normes. Jo crec que hem d'estar molt orgullosos de lo que s'ha fet i que encara ens queda una esperança per poder pujar, i esperem a veure si es dona.
1: Quina és aquesta esperança, que esteu també pendents, no?, d'aquests possibles ascensos i descensos compensats, o com funcionaria?
2: Hi ha dos vies, no? Una, que sembla ara mateix la més probable, és que amb la desaparició del Lleida quedaria una plaça lliure a Lliga Elit. Si no m'equivoco, la Primera Catalana pujaria al Turó de la Peira a Lliga Elit, i nosaltres, al ser el millor segon, pujaríem a Primera Catalana. Això seria una. I l'altra seria amb l'eliminatòria de Badalona. Badalona està disputant el play-off amb el Compostela, sí que venen de perdre 3-0 allà a Compostela, però els hi queda el partit de tornada aquí a casa. Ja van fer ja li van donar la la volta a l'eliminatòria contra Cornellà amb un 4-1 i van guanyar 3-0 aquí i van passar ells. Llavors, bueno, tenim aquestes dues opcions que esperarem fins al final, doncs, a veure si bueno, després de tot el treball de la temporada tenim aquest premi.
1: Comentaves també aquesta manera injusta que de fet quan veu arribar els penals, doncs els que seguim, no?, també, doncs, tot el futbol en categories superiors i ho estem vivint ara, no?, doncs, en aquests, per exemple, ara, doncs, crec que era ahir, no?, en el Màlaga-Almeria, doncs, que saps que almenys si arribes als 90 minuts i te'n vas a una pròrroga, els 100 millors, doncs, no es fan aquests penals. En canvi, doncs, aquí a la segona catalana sí, i això és el que us acaba penalitzant, no?, i evitant aquest somni de pujar.
2: Sí, i a més estem parlant del mateix esport, no estem parlant d'esports diferents, estem parlant de que Federació Catalana sí que té la seva independència, però al final la Federació Espanyola és la que engloba totes, i que tinguis normatives diferents, doncs, bueno, no acabes d'entendre, i crec que una normativa injusta quan tens una temporada de 30 partits amb la que, bueno, a part de tenir el factor camp, que cada vegada és menys important perquè es veuen les eliminatòries, doncs que tinguis aquest premi, no?, de lo que et deia, és un equip que nosaltres en 4 partits no ens ha guanyat cap. Llavors, bueno, jo crec que ho trobo injust. Ja, igual és perquè estic afectat, però no, ho hem parlat sempre, que quan va sortir aquesta normativa en categoria superior, que es pujava en la classificació, crec que, bueno, en una lliga de 30 partits és el que ha de comptar.
1: O que si més no és això, que el segon ja no pugi, no?, directament, i que per tant la dificultat que ho fas perfecte i quedes primer, i per molt que vosaltres gairebé ho heu fet quasi perfecte, no?, també aquesta temporada fins al final, també lluitant per aquesta primera posició, després t'hagis d'afrontar, doncs, amb aquesta doble eliminatòria, doncs, per poder pujar.
2: Sí, bueno, però ja saps el que passa, que això ja depèn del pla de competició, i el pla de competició al final estan d'acord tots els clubs, no? Quan voten, i el voten que sí, doncs, i bueno, dius, si pot interessar, doncs, tenir aquests 4 partits de més, de tenir una mica més de competició, que per mi lo lògic seria això, que comentes, com a esportista tu t'ho guanyes durant tota la temporada a 30 partits i els millors són els que han de pujar o els que han de tenir el premi, però bueno, ja et dic, al final les coses estan així en aquest moment, ens ha tocat a nosaltres i ja està, no hi ha res més que esperar aquestes dues opcions que ens queden, i esperem que alguna d'elles es pugui donar, i a veure si la sort que hem tingut o la injustícia que crec que s'ha fet de no pujar a la Molletense aquest any, doncs, es pugui resoldre ara en aquestes dues setmanes que ens queden.
1: I també volia preguntar, doncs, per tot el viscut, no?, doncs, al municipal de la zona sud, doncs, aquest passat cap de setmana, com ho vas viure també, no?, veure tota la gentada, tota la ciutat que es va volcar, doncs, a venir a animar el vostre equip.
2: Bueno, la veritat és que va ser molt maco, no? Ja durant la setmana prevèiem, doncs, que per lo que podíem sentir i la gent quan ens venia, ens animava, doncs, que hi hauria una entrada important, i crec que, bueno, es va veure que aquest any la Molletense ha fet les coses molt bé. Jo crec que ja no només el primer equip, ara estem parlant d'un juvenil que està preferent, un altre juvenil, el juvenil B, que ha pujat a primera, doncs, bueno, que mica en mica aquestes coses, doncs, van sumant i la gent ho nota, i quan les coses van bé, la gent s'enganxa, i crec que a més tot ha anat acompanyat, doncs, que l'equip ha sigut el segon més golejador de la categoria, amb un futbol atractiu, i això, doncs, bueno, agrada a la gent, i esperem que podem continuar, doncs, atraient a la gent al camp de futbol, no? Crec que és important, i a més un club com la Molletense petitet, on és molt familiar, i que bueno, que pugui també tenir la seva repercussió dintre la ciutat, crec que és important.
1: I com està el tema de la teva continuïtat? Vas començar, no?, doncs, en aquest cas, doncs, aquest primer any, que imagino que, doncs, no sé si també t'esperaves a això, fer-ho tan bé amb l'equip que tenies, també el fet d'haver-hi aquest canvi, no?, doncs, i aconseguir tot el que has fet, imagino que temporada de 10, però per on passen, doncs, la teva continuïtat? Com o per quan vas firmar?
2: Bueno, no ens esperàvem arribar fins a aquest punt. Sí que esperàvem fer una bona campanya. A més, una de les prioritats era doncs, mantenir el grup, que es va poder aconseguir perquè portaven 2-3 anys ja junts, i això al final és molt important. Crec que la continuïtat és importantíssim per poder treure resultats. I bueno, de mica en mica ens vam ficar allà, ens hem fet il·lusions i la veritat és que l'equip ha donat un nivell altíssim. I per la meva continuïtat doncs ens hem de sentar a parlar amb el club. Només vam signar un any, vam estar bueno, per veure també, doncs, bueno, entenc que el club vol veure resultats o vol veure com es treballa. Jo per la meva part també, no era una nova relació, diguéssim, i ens havíem de conèixer tots i ens hem de sentar i veure una mica doncs, per on aniran doncs, els camins d'ells i els nostres.
1: Però bueno, que imaginem que també doncs, hi ha aquesta primera catalana també doncs, a la vista, no? També això imagino que pot influir o les ganes no? també de ser-hi.
2: Home, i tant. Quan aconsegueixes la feina de tot un any, doncs t'engresca a continuar. I jo, ells ho saben, jo he estat molt còmode, he estat molt bé, el meu cos tècnic i jo, hem treballat molt a gust. Però bueno, ara ja et dic, és qüestió de sentar-se, ojalà que l'equip estigui a primera catalana, perquè clar, és el que deies, això doncs, anima molt més a donar continuïtat a la feina crec que ben feta durant tot un any, i bueno, i aquesta setmana propera suposo que ja començarem a saber coses i podrem acabar de tancar coses també.
1: I parlant també doncs, d'aquest partit de tornada, una miqueta, què és el que va fallar? Vam veure doncs, que no vau ser potser una Molletense amb tantes ocasions o tan dominadora, un partit més trebat, imagino que també és culpa del rival, no? de que parlaven també de com juguen, però una miqueta com ho vas veure tu?
2: Sí, no, va ser un partit molt trebat, sí que al minut 3 tenim una ocasió molt clara de Guillem, la xuta Mateo, que es queda al rebuig i arriba molt forçat, però amb el portem al terra. Crec que ens hagués obert una mica i donat tranquil·litat. Crec que això ens va passar al marcar el primer gol i rebre l'empat als 3 minuts de poder empatar.

0: Fins al final, doncs, bueno, veient la primera eliminatòria 0-0, 0-0 i fins al minut 118, i, bueno, i ells doncs, ho van basar tot en l'estratègia, que ens van fer mal, i poca cosa més. I la veritat és que, ja et deia, el que et deia, que és una pena no haver assolit l'ascens.
1: Mm-hmm. Doncs sí, més doncs quedem amb aquesta valoració de com ha anat el partit, però també doncs, això, posant l'accent en aquesta gran temporada, i esperem doncs, això, que hi hagi novetats en aquestes setmanes, també per poder-ne parlar i poder-ho dir aquí, que serà una bona notícia.
0: I tant, però esperem això, que ara aquests dies ens acabin de donar doncs, una bona notícia per nosaltres.
1: Gràcies, Albert. Gràcies. Com sempre, anem parlant.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: A veure, no? Si diuen que l'esperança doncs, no s'ha de perdre fins al darrer moment, doncs la tindrem allò, la mantindrem allò durant unes setmanes.
1: Sí, més o menys, doncs, això, de Lleida, un club que, doncs, que ja porta doncs, bastants temporades ja malament, amb descensos de categoria, amb tema econòmic, si continuen o no, doncs això farà també que quedi aquesta plaça, o si més no, com dèiem, l'altra opció passa pel Badalona, en aquest playoff que tenen per pujar de categoria, com que ja passa una categoria superior on ja juga en aquest cas doncs, amb altres equips d'Espanya, això crea una plaça a Catalunya i aquestes places al final totes van pujant sent ells el millor equip del playoff.
2: Hi ha dues portes obertes. Mm-hmm. Esperem que una de les almenys dues doncs, s'acabi obrint.
1: A una d'aquestes.
2: Molt bé. Alguna cosa més, Joel?
1: Sí, parlant ara també dels play-offs, dels equips que encara estan jugant, males notícies pel Mollet Hockey Club masculí, que ha caigut eliminat del play-off de ascens a Primera Catalana després de perdre el partit de tornada contra el Club Patí Riudoms per 7-5. Els molletans necessitaven remuntar un 4-6 en contra, un partit que van perdre aquí a Riera Seca, i no han estat capaços de superar aquests dos gols de desavantatge, sinó que també doncs, els han guanyat per dos gols més de diferència. D'aquesta manera, els d'Eloi Gaspar diuen adéu al somni de pujar a Primera Catalana, i la temporada 26-27 la tornaran a disputar a segona. Molt difícil també, com sempre comentem aquí, doncs, els ascensos, perquè al final jugues tota una temporada que molts cops, si no ets el primer, no puges directament, i després si quedes segon has de disputar doncs, una eliminatòria, com en el futbol, una prèvia, i després arribes a la final també a dos partits i costa molt, perquè doncs, per molt que hagis fet tota aquesta temporada i hagis guanyat molt i siguis dels favorits, al final doncs, un mal partit et pot trencar tota la temporada, i si més no això, la dificultat que és pujar de categoria.
2: Sí, la veritat és que així sentit allò sembla totalment injust, no? Com a mínim allò dona opció a dos equips a fer aquesta pujada. Bé, doncs ens quedem allò amb l'esperança per una banda, amb aquesta doncs ja eliminatòria, en aquest cas sí que no hi ha cap porta oberta en l'hoquei, i posem el punt final a la informació esportiva pel dia d'avui.
1: Exacte.
2: Que vagi bé, Joel.
1: Que vagi bé, adéu-siau.
2: Ara nosaltres anem a fer una petita pausa. Ja sabeu que després tenim l'Enfoca't, aquest espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo, i que avui doncs, farem esment a aquest acte de reconeixement a l'emprenedoria que justament tenia lloc la setmana passada, i comentarem una miqueta més amb dos emprenedors que també van assistir en aquesta jornada, una miqueta al parer, no?, que van tenir allò, doncs, els inputs que van rebre. Això serà d'aquí no res, així que no marxeu.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso a esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio, que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio, que se pueda avanzar en la solución de dos estados, que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i dos de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada sis persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com deien, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent talla un carril en sentit Lleida i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent talla un carril, en aquest cas, en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà solellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental, que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i ratxa de vent.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
6: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
7: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
8: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
9: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
7: L'angle de Miramar, a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Avui en aquest espai, a l'Enfoca't, espai que fem amb la participació gràcies a la col·laboració de l'empresa municipal Enfo, anem a parlar, ho hem dit, allò d'aquesta jornada de reconeixement a l'emprenedoria que tenia lloc la setmana passada al Centre Cultural La Marineta. Van assistir a l'entorn d'una cinquantena d'emprenedors i la veritat és que nosaltres, declaracions que vam sentir, perquè doncs va anar-hi un dels nostres companys, concretament el Sergio, que el tenim avui als controls tècnics i de so, va poder parlar allò amb algun dels emprenedors i tothom destacava allò que havia estat molt interessant aquesta jornada, que havien tret moltes idees i a més que els hi havia servit per crear xarxa. Bé, en parlem precisament amb dos emprenedors que imaginem van participar d'aquesta jornada, el Joaquín García. Molt bon dia, Joaquín.
1: Bon dia.
0: I també a la Silvia Luengo. Molt bon dia, Silvia.
2: Bon dia.
0: El Joaquín té una botiga d'esports, concretament el Miras Esports, aquí al barri de Can Borrell. El tenim a tocar, d'aquí de Ràdio Mollet, dels estudis de Ràdio Mollet. I tenim a la Silvia Luengo, que és de La Vermuteria.
2: Sí, correcte.
0: Que ha dit, vinga jo tot el cap de setmana treballant.
2: Sí.
0: Això ja ho passa, no?, amb els emprenedors. Evidentment, tenim una persona de l'equip d'Enfo, que és la Mercè Latre. Benvinguda, Mercè.
3: Hola, bon dia.
0: Jo comentava jo aquesta jornada de reconeixement. Molt bé, no?
3: Molt. Molt contents. Va superar les nostres expectatives. Estem molt satisfets.
0: De fet, jo comentava que havien assistit una cinquantena d'emprenedors, però d'unidó, perquè era un reconeixement als darrers 5 anys, no? I crec que heu donat suport, heu atès a més de 200 persones.
3: Sí, exacte. Aquest projecte, o bueno, l'acte, aquest acte, que a més és un acte que es va desenvolupar amb molta il·lusió i que bueno, realment s'ha treballat molt en ell, però no només nosaltres, que som els tècnics, sinó la veritat és que la nostra regidora d'ocupació, l'Encarna Ortiz, també ha estat visitant empreses, ha estat visitant algun comerç i realment també li ha posat moltes ganes, i òbviament l'alcaldessa. I realment pues, l'idea d'aquest projecte és que no es quedi aquí, sinó que sigui anual. El que passa és que aquest any doncs, vam començar amb totes aquelles empreses que es van començar a posar en funcionament arran de la pandèmia, que són 200 i alguna cosa, crec que són 228, però no t'ho sabria dir de memòria i no vull equivocar-me. I bueno, aquest any pues, ha sigut, tot i que tant el Joaquín com la Sílvia són emprenedors del 2025, pues, va venir persones que havíem assessorat després de la pandèmia, el 2022, 23, 24 i aquest 2025.
0: És que, Mercè, hi ha emprenedors que diuen, no, si nosaltres... Igual fa anys que ens van ajudar, però mantenim el contacte, no? Si tenim qualsevol problema, ràpidament anem cap a Enfo. Això ho diuen molts emprenedors.
3: Bueno, és que nosaltres, de fet, òbviament, si hi ha persones que han muntat un negoci i no ho han fet a través nostre, també se'ls ajuda, perquè som un servei públic i com a servei públic que som, doncs atenem a qualsevol persona que entri per la porta. Però nosaltres sempre els diem que quan es fa l'alta, és quan s'acaba la pel·lícula, no? La pel·lícula té un final feliç, que és s'han donat d'alta, perquè quan es donen d'alta estan contents. Però, clar, mai sabem com continua la pel·lícula. I aleshores nosaltres els diem que estem allà per lo que ells necessitin. Si han de fer una transformació del negoci, si volen crear un comerç digital, si volen digitalitzar-se, si volen consolidar el seu projecte. I, per tant, nosaltres continuem allà. De tant en tant els hi piquem a la porta i els hi diem estem aquí, però ells saben que poden comptar amb nosaltres per lo que calgui.
0: En aquest primer acte de reconeixement vau comptar també amb una conferenciant, una ponent així molt potent, no?
3: Sí, exacte. Va venir la Mònica Mendoza. La Mònica Mendoza és una conferenciant i és una persona experta en vendes i va fer una xerrada amb l'objectiu de que bueno, doncs els nostres emprenedors, que ja no són emprenedors, que ja són empresaris, doncs utilitzin la intel·ligència artificial com a eina de suport a la captació de clients. I la veritat és que, bueno, ja t'ho explicaran ells, que jo ho anava veient, però va ser molt xulo. Ella és una persona buah, que lo da todo, que dona molta energia i molt entusiasme, és molt entusiasta també, i bueno, doncs no només va fer aquesta jornada, sinó que va fer una, després es va fer una mica de networking, que jo crec que s'ho van passar pipa.
0: Doncs que ens ho expliquin, no? Joaquín, us ho vau passar pipa?
1: Sí.
0: Com diu la Mercè?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí. A tu quan et diuen allò, anem a fer aquest acte de reconeixement, què penses?
1: En el primer moment dic, ¿esto qué es? Arriba el mail i dic, però bueno, la meva dona diu, tienes que ir. Digo, vale, vale, pues vamos.
0: Som-hi.
1: Sí, no, i la veritat que bé, quan vam arribar ja molt bé, la presentació, el de la Mònica va ser un espectacle, i després tot el tema de parlar amb els altres companys d'emprenedoria, pues perfecte, perquè a mi em va servir molt per conèixer gent que porta això que deia la Mercè, que porta més temps, i per al moment dir, no, aguanta.
0: Tu portes des del 2025.
1: A l'octubre.
0: A l'octubre. És a dir que, sí, bueno, sí, ara d'aquí uns mesos farà l'any.
1: Faré un any, sí, sí, sí, clar.
0: I quan et vas muntar, vas adreçar a Enfo? Vas...
1: Sí. Sí? Sí, sí, sí. Vaig anar allà. Vaig anar
0: els consultar. Coneixies?
1: Ja els coneixia d'abans. D'alguna vegada vaig anar també per una altra història.
0: Sí.
1: I vaig anar i, per la veritat que molt bé, t'atenen perfectament. T'ajuden a fer el pla d'empresa, el pla de viabilitat, que sí, sense això no pots anar a cap lloc, diguéssim.
0: Sí, sí, per demanar finançament.
1: De finançament i per fer la capitalització, també. Llavors, t'ho posen clar, no et diuen esto es un camino de rosas. No,
0: no, està bé que t'obrin els ulls,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, sí,
0: allò
1: sí.
0: Per la part positiva, però també és allí que t'il·lusionin, et motivin, però que també et diguin, escolta'm, vigila.
1: Sí, sí, sí, sobretot això.
0: I la jornada, nosaltres això, vam sentir allò emprenedors o emprenedores que deien, és que m'ha ajudat allò fer molta xarxa, perquè fins i tot allò, gent que igual treballem al mateix barri i que no els coneixes, i que llavors dius, ah, doncs et facilito el contacte, el meu, no?, que també és una manera...
1: Sí, sí, sí, sí, vaig conèixer gent, en veritat, gent que em coneixia a mi, i que, no, tinc una botiga d'esport, sí, hombre, el... sí.
0: Aquest sóc jo.
1: Sí, i persones, i sobretot un parell de noies que estan al costat meu i no sabia que estaven allà, que és una noia que té bueno, un veterinari per rentar el gos.
3: Sí, la Corina Guerrero, sí, i la del City Dog Mollet.
1: La del City Dog i una altra noia que està una mica més al mateix carrer que jo, però més tirant cap a l'autopista també. I, bueno, i gent que havia vingut a la botiga, o sigui que ja en coneixia. Era que del meu sector només havia un parell de nois que pots fer alguna cosa amb ells que te porten al gimnàs, però bueno, conèixer està bé perquè coneixes més gent i això et dona una mica d'ànims, sobretot el que porta més d'un any, que és molt complicat començar.
0: Bueno, començar és complicat i en l'àmbit de l'esport m'imagino que també competir amb aquests grans mostres que tenim, no? També aquí a la ciutat, de vegades sí, allò, el saber-se diferenciar, no?
1: És molt difícil. O sigui, és veritat que competir contra Decathlon, no competeixo contra Decathlon perquè és impossible, però bueno, intentes tenir altres coses que no té Decathlon, que al final Decathlon te da tot, però bueno, intentes tenir, pues,
0: diferenciar-te, no?
1: En marques, en models, i que la botiga està molt enfocada a ser molt especialista. Llavors, és veritat que entra molta gent del barri a buscar millor pambes o sabates que no hi ha. Però això és molt enfocada a especialista per diferenciar-me de Decathlon, que al final Decathlon sí que té de tot, però és molt... ja, perquè Decathlon està molt enfocat a la seva marca i jo intento ser una mica diferent amb aquest respecte.
0: Bueno,
1: no tant iniciació com pot ser la gent quan comença a fer un esport va al Decathlon i després quan ja comença a ser una mica friqui de l'esport, pues ja busca
0: una cosa més...
1: Sí, altres marques i altres històries.
0: Més específiques,
1: sí.
0: Més especialitzades.
1: Llavors,
0: també m'imagino a l'acompanyament, no?, de la persona, és a dir, que tu en aquest cas puguis orientar, no?
1: Clar, al final,
0: aquesta
1: proximitat. Que és el que està buscant, perquè ho vol, què vol fer, o sobretot quan... Perquè em busco una pampa de trail, de córrer per muntanya. Bueno, vas a correr o a caminar? No, jo vaig a caminar per Gallecs. Bueno, si vas a caminar per Gallec no, no cal tampoc tirar per una que és molt específica de córrer o buscar més això, és portar i ajudar a escollir, que després cada peu és un món.
0: Ja, ja, sí, sí.
1: I el que algú es posa i diu, esto me viene perfecta, altres ho posa i diu...
0: No, no, fins i tot allò, els números, eh? Allò, triar sí, el no, número no, no és tan fàcil, eh? La...
1: Sí, sí, perquè a mi jo... Em dones el peu dret, que el tinc més gran que el peu esquerre, i, hòstia... I l'altre dia, de fet, un home va posar el peu dret, que perfecta, posava el peu esquerre...
0: No em va bé.
1: No em va bé. I no trobava la combinació i al final va marxar sense, perquè no... Era impossible, era, perquè tenia un peu més gran que l'altre.
0: Era difícil.
1: I passa més del que pensem.
0: I tant.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sílvia,
2: hola.
0: Com va la vermuteria?
2: Molt bé, estic molt contenta.
0: Tu quan vas obrir també el 2025?
2: Sí,
0: sí?
2: El setembre.
0: Al setembre,
2: sí.
0: És a dir, que tens més a la vora això de fer el primer aniversari.
2: Sí, sí, ja està quasi aquí el primer aniversari. Bueno, yo muy bien, me apoyé en ellos porque yo llevo toda la vida trabajando en la hostelería y bueno, quieras o no, tengo bastantes ideas, pero necesitaba que me condujeran un poquito desde el principio, claro, porque yo tenía ya la fase final, pero necesitaba el principio y el poco a poco y el ir centrándome a ver qué hacía, porque claro, al fin y al cabo en la hostelería hoy todo el mundo, hay muchos bares, hay muchos sitios y bueno, y cada uno tiene que dar su versión. Entonces, bueno, me ayudaron bastante. También
0: bueno,
2: el personal.
0: La professionalitat és important, eh?
2: Sí.
0: És veritat que hi ha molts locals, però saber-se diferenciar precisament per
2: sí.
0: un tracte, no?
2: Es que yo creo que es lo más importante y no fijarte en los demás, sino dar tu propia versión y tu propio estilo de tus cosas, ¿no? I, bueno, bien, la verdad que estoy muy contenta.
0: Sí. Bueno, de fet, jo nosaltres, aquest espai que fem amb l'empresa municipal Enfo, ens van dir, li direm enfoca't, perquè era per ajudar allò, que la gent s'enfoqui, no?
2: Sí.
0: Tant allò als que sou emprenedors com aquelles persones que es queden allò a l'atur i que diuen, i ara que no? És una situació molt difícil d'afrontar.
2: Sí, perquè no sabia por dónde empezar. Empiezas por aquí, empiezas por allí. Claro, yo de toda la vida he estado en la hostelería, entonces claro, yo más o menos lo tenía todo, pero no tenía un orden. Ellos me ayudaron a seguir ese orden. Y bueno, y dudas que tenía me estuvieron ayudando bastante. Ella personalmente me ayudó bastante también con mis locuras y mis dudas, pero bueno, la verdad que muy bien.
0: Y digas, Mercè.
3: No, ni locuras, la pobra Sílvia la pobra Sílvia venia, pues com ve molta gent, amb un garbuix al cap, que clar, és que són molts inputs, no? Que si la capitalització, que si puedo capitalizar, que si no puedo capitalizar, que si tengo crédito, que si necesito un crédito, llavors la pobra Sílvia venia, com ve molta gent, vull dir, pobra en el sentido de que venía la pobre con un agobio el día que la atendí yo. Y realmente, pues lo que necesitan es que els hi posis ordre, porque claro, es yo a vegades quan faig el camí d'emprendre, que normalment el fa l'Antoni, però que a vegades le fit, que de fet el dia que lo hiciste tú, lo hice yo,
1: sí.
3: Que yo me acuerdo. Y yo a vegades estic fent la formació i ho comentem, es que dones tanta informació que penses pobres, jo no sé, que
0: sortir jo mal.
3: Sí, amb mal de cap. I la Sílvia el que necessitava era endreçar una mica els passos que havia de seguir. Després, un dia sí que vam estar allà molta estona planificant i després ja la vaig derivar amb una altra companya i aquí la tens, empresària.
2: Sí, la veritat que sí.
0: I Sílvia, el tema de la jornada.
2: Oh, molt interessant.
0: Sí?
2: Mira, que jo iba... Que aquello que dije, voy, pero yo...
0: Al 100 minutos, marcha.
2: Voy y me dan un folleto y digo, hasta las 4 de la tarde. Digo, no puede ser. Digo, yo me voy a ir antes. Me quedé hasta el final y la verdad que me encantó. Me encantó. Yo en lo de la vermutería tengo una zona que es la Nit de Donas, ¿no? No por vermutería, pero por la Nit de Donas me ayudó mucho a hablar con otros que ni conocía ni tenía acercamiento a ellos, entonces con otras personas y me dio ideas para poder continuar con eso. La verdad que muy bien, pillas contactos, de verdad que fue muy, muy, muy divertido. Más la ponente fue buenísima, nos ayudó mucho, fue súper simpática, súper amable y se te pasó el rato como... ¿sabes? Súper ràpido, súper volando.
0: És a dir, que Sílvia, tu vas marxar amb noves idees.
2: Sí, sí, sí, la veritat que sí, sí, sí. Sí, sí, sí, con ganes i idees, la veritat que sí.
0: Ajà.
2: Sí.
0: No sé, poseu algun exemple d'alguna de les coses que vau fer a la jornada. Allò, més enllà de compartir, de conèixer allò altres persones que estan en la mateixa situació que vosaltres, no sé si la Mònica Mendoza us va dir, escolta'm, això de la intel·ligència artificial, com la podeu aplicar?
2: Bueno, és complicat.
0: És complicat, diu la Sílvia.
2: És complicat, és complicat. Jo no m'aclaro mucho. Tu segur que t'aclares més.
1: Jo la fet servir per fer reels d'Instagram, per la feia per al meu compte, bueno, fer vídeos i històries una mica gracioses. Però veritat que si saps utilitzar-la pot servir molt, perquè veritat que per la botiga, com està ficat a la botiga, millor està, és que pot servir igual, però tens que tenir molt clar com, i a millor per fer un altre tipus de negoci. Que si
0: el... Però també és veritat que el tema aquest de la digitalització sembla que tot és molt fàcil i requereix temps. T'has de dedicar, sí. No?
2: També, perdona,
0: Sí,
2: nosotros, por ejemplo, somos pequeñas empresas. Entonces, yo creo que lo más importante de estas pequeñas empresas es la personalización. O sea, el tú a tú y el atender al cliente de otra forma diferente que atienden los sitios grandes. Claro, porque al fin y al cabo nosotros no podemos dar lo que da el grande, tienes que dar lo que da el pequeñito. Entonces, claro, tienen que ser cosas como más personalizadas. La inteligencia artificial está muy bien para las redes y todo esto, pero es complicada, ¿eh?
0: Y explica'ns, ¿qué es eso de la nit de dones?
2: Ah, lo de la nit de dones. Bueno, como yo solo trabajo 4 días a la semana, el local está cerrado los otros días. Entonces, utilizo un día al mes para tener un sitio para las mujeres. Entonces hacemos una actividad cada una vez al mes diferente. Y la verdad que, bueno, la gente está muy contenta porque a las mujeres les gusta tener su espacio también, pasárselo bien y, bueno, tener su día y su historia, ¿sabes? Entonces la verdad que muy bien, estoy muy contenta. Entonces ahí pillemos chicas, por ejemplo, que tienen tiendas, que hacen cosas, que hacen talleres, que hacen cosas que se pueden poner para que las mujeres puedan disfrutar de eso también. Muy bien.
0: Bueno, ara podeu fer allò la nit dels esportistes, no sé, alguna cosa
1: bueno,
0: així. Vosaltres feu també allò...
1: Fem social run, que digueu.
0: Molt
1: fem,
0: bé.
1: Ja portem això dos,
0: sí.
1: I la veritat que bé, el primer molta gent, el segon no tant, perquè para ja...
0: Explica'ns com funciona això.
1: Bueno,
0: és a dir, la gent va a la botiga...
1: Sí, bueno, ho tenim a xarxes i... Tenim dues opcions, de fer un social normal, que és això, fem una sortida, llavors hi ha un noi que m'ajuda del barri, que l'he conegut a la botiga, que no el coneixia de res, però... I ell fa com de guia, i llavors un grup a córrer per gallecs, i dona una volta, i després quan arriba a la botiga pues, li poso pizza i beguda, i bueno, i fas una mica de...
0: Sí, de sociabilització, no?, de conèixer la gent.
1: I aprofites per fer això perquè moltes marques deixen calçat per provar, i és un dia de test. Llavors tu li deixes les sabates a tot, portant sabates, li dones, sí, sí. I la gent surt amb la mateixa sabata a córrer. Llavors pues, la proven, i a la gent li agrada. És un dia això.
0: Està bé, no, són bones idees.
2: És que tenim moltes coses diferents.
0: No sé si precisament d'aquesta jornada vau pensar jo, doncs això sí que puc fer-ho, jo a la meva botiga, al meu negoci. D'alguna de les coses que us va explicar la Mònica o d'altres companys, no? Perquè de vegades allò, sentint experiències d'altres emprenedors, dius, doncs això és una bona idea, me l'emporto o me la copio.
1: Sí, bueno, de la Mònica quan va parlar de la venda, de com vendre. Sobretot quan va dir, si algú et diu, esto muy caro, no justificarlo. O sigui, sí. Donar-hi la volta, no? Sí, perquè moltes vegades et diuen, que caro, i tu dius, Jo a vegades em dic, és veritat. Me sento una mica culpable, no? I intento justificar-lo, i no, la veritat és que al final són els preus que posa la marca. Sí, perquè la veritat que internet està, no pot competir perquè està rebentat, i intenta jugar una mica per poder vendre, perquè, clar, o sigui, al final no tens que pagar tot.
0: Sí, que tu et ve allò un preu i tampoc...
1: Bueno, pues, no. La Mònica va dir, no, sobretot, si
0: no justifiqui.
1: sea, no és, sí, és caro perquè...
0: Bueno, aquest és el preu, però et puc ensenyar altre producte, clar, no? Més econòmic.
1: Vols el millor o no, o què vols? Per allà, sí.
0: Està bé.
1: Sí, bueno. Sí. I d'altres companys, de veritat, que no som del mateix sector que jo, però bueno, me recordo una noia que em va dir, si tienes que ferrar, cierra, no passa res. Algun dia que això, que jo molta vegada marxo amb la nena a competir fora, i marxes, però sempre he ferrado la tienda, tenia que tenir
0: la culpabilitat.
1: Sí. No? No et preocupis, que la gent s'acostuma a això. Sí. Uh-huh. I, vale. Però sempre, sí, la culpabilitat de, ostres, un dia que cierro, un dia que no genero.
0: Ja.
1: Sempre està allà.
2: A mi lo que me aportó fue ilusión. En el sentido de que ella explicó su historia, ¿vale? Y tenía muchas caídas, muchas subidas, y eso te anima a darte cuenta, porque de verdad que cuando eres así autónomo y eso, hay días que te levantas sin ganas y diciendo, ahora tengo que volver a levantar y hoy habrá faena, no habrá faena. ¿Sabes aquello de que a veces te cuesta? Y ella te dio ilusión como diciendo, bueno, es una trayectoria y tienes que estar ahí. Y tienes que dar tu mejor versión de todo, ¿sabes? Y bueno, y me dio como fuerza e ilusión, la verdad.
0: Bueno, es que segurament, sí. Jo amb els emprenedors depeneu això de les persones que entrin per la porta.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, perquè això és... Imagina't el dia que llueve. El dia que llueve estàs allí parada dicendo, com quanta agua cae.
1: El dia que plou no ve ningú.
2: Y ese día es como que te hundes, porque no puedes hacer nada. O sea, ahí tú no puedes hacer nada, no puedes luchar contra el tiempo, no puedes luchar contra nada. Y dices, te desinflas, pero no, tienes que enfocarte de otra forma. Esos momentos tienes que dedicarlos a pensar, a ilusionarte y a hacer otras cosas. La verdad que a mí lo que más me llenó fue ella cuando hablaba y contaba su historia.
0: Uh-huh. Bueno, seguramente es eso, ¿no? Al ver también allo, cosas que te pasan a tu en el día a día y que las sents, que no ets una cosa estranya, sinó que li passa a tothom, sí. No? Fins i tot aquesta gent que es dedica a fer conferències, sí. Doncs dona ànims.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut allò a compartir, no? El que sempre, de fet, les jornades aquestes serveixen per compartir i nosaltres intentem allò fer d'altaveu també, perquè segur que també hi ha allò emprenedors i emprenedores, com ara vosaltres, com ara el Joaquín i la Sílvia, que també diuen, ai, doncs a mi em va passar el mateix, no? O a mi m'agradaria també, doncs, trobar-me en aquesta situació, no? D'il·lusió i d'empenta. Tot i que hi hagin dies que no vagin tan bé. Ja. Mercè, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos portat aquests emprenedors.
3: Gràcies a vosaltres. I voldria comentar una cosa, que no voldria que els oients es quedessin amb la sensació de que han anat a passar-s'ho bé. Quan jo he dit que s'ho van passar pipa era perquè al principi, mira com riuen, al principi els veies allà tots així com paradets, fins que la Sílvia i la Mònica va treure el seu xiulet i aleshores tothom va entrar en matèria. Però es van fer moltes sinergies, fins i tot va sortir gent a l'estrado, sí. No, diguem-ne, amb sinergies que havien establert, diferents negocis, i, bueno, jo crec que
0: va ser passar-s'ho bé i aprendre no està renyit, tot el contrari, no? Sempre, si un s'ho passa bé, segurament
2: s'emporta... Bueno, es que si te lo pasas bien, yo creo que atraes más todo lo bueno.
0: Clar,
2: si tú intentas disfrutar de lo que estás haciendo, yo creo que atraes lo bueno.
0: Que no ens hem de justificar, no. A mí me ha quedat claríssim.
1: Una cosa que estava també molt bé era les croquetes.
2: Ah, sí?
0: Joaquín, Sílvia.
3: Eso fue el forn de Camprà.
0: I Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Crec que hem esgotat el temps, no sé si miro al Sergio, no sé si amb aquesta conversa ja hem de dir adéu, perquè se'ns tira el temps a sobre i entren les notícies, així que demà tornarem amb més propostes. Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies
0: també als oients.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.
4: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. El grup municipal de Junts per Catalunya a Mollet es reunirà aquest dilluns amb la regidoria de Benestar Animal per presentar una proposta que planteja la creació de diverses zones d'ús compartit, conegudes com a ZUC, en diferents espais verds del municipi. Les ZUC són espais que en determinades franges horàries i sota unes normes establertes permeten que els gossos puguin anar deslligats. Aquest model ja funciona en altres municipis i té com a objectiu facilitar la convivència entre els propietaris d'animals de companyia i la resta d'usuaris dels espais públics. Segons ha explicat la regidora de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Eulària, aquestes zones permetrien que els gossos poguessin passejar sense corretja en horaris determinats i de manera regulada.
1: Sí, són espais oberts on els gossos doncs, poden passejar lliurement sense anar amb la corretja, sempre dins d'unes franges d'horari determinats i amb uns espais també determinats. Les zones ZUCs, el que permet és que els gossos puguin córrer, que estiguin lliures, fomenta evidentment el seu benestar físic, perquè clar, no és el mateix que anar lligat, i fins i tot doncs, el seu benestar mental. És un model que equilibra molt bé les necessitats dels animals i també amb la convivència o ciutadana, perquè al final aquests espais doncs, bueno, volen això, no? La interacció tant dels animals com les persones que els estaran, evidentment.
0: La proposta, asseguren des de la formació, s'ha elaborat després de recollir les demandes i aportacions de diversos ciutadans. Eulària destaca que es tracta d'una iniciativa treballada amb veïns i propietaris de gossos i considera que el parc de l'Aplanellador, per les seves dimensions, hauria de ser un dels primers espais en incorporar una zona ZUC. I canviem de tema, i és que l'Ajuntament de Mollet ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment en l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com en la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. Els treballs de desbrossament també s'estan desenvolupant en diferents punts de la ciutat, incloent-hi la trama urbana i els espais perimetrals com la ronda dels pinatons i els polígons industrials, amb l'objectiu de minimitzar el risc d'incendi i garantir la seguretat dels veïns i veïnes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dita. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts a les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i

0: Palestina.
1: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
0: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2%, i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, i de fet avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill a Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
4: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió, dissabte, a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
5: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
4: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a 11:00 de la nit i en redifusió diumenge a 8:00 del matí. Okay.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la Flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La Flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la Flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la Flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespir, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la Flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó, de 2.784 metres, on encenen una nova foguera, després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 serps de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, a anar a buscar la Flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Pere Fita i Tossal Bobinar. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. 37 persones, entitats i empreses van rebre divendres passat a la tarda la distinció cívica per Mollet. El Teatre de Can Gomà va omplir amb els amics i familiars dels homenatjats. L'alcaldessa Mireia Dionisio va ser l'encarregada de donar la benvinguda i va parlar d'un dia especial d'aquelles jornades que donen sentit i recorden el per què existeixen les institucions.
1: Avui celebrem la millor versió de Mollet. La versió que no surt sempre a les fotografies, la que no es pot mesurar amb números i la que no apareix ni als pressupostos ni als plans d'actuació. La millor versió de Mollet, que és sense cap mena de dubte la que construeix cada dia diferents persones, diferents entitats i diferents empreses i comerços. Persones, entitats, empreses i comerços que amb el seu esforç, amb el seu compromís i amb la seva generositat fan de Mollet cada dia una ciutat millor.
0: El primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, va posar de relleu la unanimitat dels grups municipals a l'hora d'acordar aquestes persones, entitats i empreses distingides, així com el volum de tots els guardonats. I la Unió Deportiva Molletense haurà d'esperar una temporada més per intentar l'ascens a primera catalana. Els blanquiblaus van caure a la final del play-off davant el Cardedeu després de perdre a la tanda de penals per 3-5. Un cop finalitzat el partit amb un empat a un gol, i recordem que a l'anada també van empatar en aquest cas a 2. Amb l'1-1 al marcador, com dèiem, la promoció es va decidir des dels 11 metres, on el Cardedeu va estar més encertat anotant els 5 penals per un fallat de la Molletense. Malgrat la decepció del resultat, la Molletense posa punt i final a una temporada destacada. El seu entrenador, Albert Càmara, ha lamentat això, a l'haver perdut els penals d'aquesta forma tan cruel i, sobretot, després d'haver quedat segons a la Lliga, traient-li gairebé més de 10 punts al Cardedeu, un equip que ara els ha deixat sense el somni.
2: Sí que aquesta segona doncs, ha sigut molt més complicat, amb un equip doncs, amb una proposta molt rocosa i que no hem sabut guanyar-los. El que passa sí que és cert que crec que de manera molt injusta es produeix això, no? Un equip que amb Cardedeu que ha jugat 4 partits aquesta temporada, que ell no t'ha guanyat en cap partit, que tu sí que has pogut guanyar-lo, que al final de la temporada li has tret 10 punts d'avantatge a la Lliga, doncs crec que jugar-t'ho en uns penals quan a categories nacionals pujar el que millor classificació té, doncs crec que seria molt més just.
0: Tot i això, encara es mantenen unes opcions de pujar de categoria, que tot dependrà si el Lleida acaba desapareixent i, per tant, hi hauria un forat perquè la Molletense com a millor segon pugui pujar de categoria. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord, les borses

0: europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill i al amb tots els bombers de la Generalitat continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: De la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
4: Álvaro Rodríguez,
3: Eva Utrero
5: i Àlex Bermúdez.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
5: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
3: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. 37 persones, entitats i empreses van rebre divendres passat per la tarda la distinció cívica per Mollet. En total han estat 18 persones a títol individual, 8 a títol pòstum, 7 entitats i 4 empreses centenàries. I Marina Escribano ha fet l'acte de presentació de la seva persona com a candidata a l'alcaldia per Mollet en Comú. Escribano va dir estar més forta, comptar amb més experiència i, sobretot, estar il·lusionada. I Junts per Catalunya Mollet proposa la creació de zones ZUC a la ciutat. Es tracta de zones que, en determinades franges horàries, els gossos poden anar deslligats. I en esports, la molletència es queda sense ascens a Primera Catalana als penals. L'equip va caure derrotat en el maig jugat a casa davant el Club de Futbol Cardedeu. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
4: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
6: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics, enguany no, enguany ha estat unes temàtiques variades, i per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
7: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.
8: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
9: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
10: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
11: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
12: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: El Parlem de Cuina s'agafa vacances i això vol dir que avui és el darrer espai que tenim de la temporada que començàvem al mes de setembre, allò des del 2025, a setembre 2025, com ha passat el temps. Ja estem allò gairebé al finals del mes de juny i l'acabament d'aquesta temporada enguany el fem amb Laia Oller. Sí, sí, nosaltres tenim allò tres professionals que compartim temps de ràdio cada setmana amb una d'elles i la Laia, que és llicenciada en Biologia, tècnica superior en dietètica i que des de fa temps està darrere d'Alimenta Equilibri. De fet, allò si trobeu el seu perfil a Instagram, Laia Oller, guionet baix Alimento y Equilibrio, doncs la trobeu amb ella i amb aquestes propostes d'alimentació i salut, i tot des d'una òptica integrativa. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia.
2: Què et sembla això de tancar la temporada?
3: Pues em sembla ideal, després ideal. De tot un any de temporada, ara agafem vacances.
2: De fet, la Laia ens va dir, home, ja que agafem vacances, ja que estem a les portes de l'estiu, no? Estem acabant la primavera, estem a solstici d'estiu, Sant Joan, anem a parlar de propostes, això, estiuenques,
3: clar.
2: No?
3: Que siguin així, refrescants i divertides.
2: Molt bé. Doncs, escolta'm, com sempre et diem, doncs, amb aquesta proposta tot ho iràs,
3: clar,
2: no? No sé si vols destacar, sempre diem, no? Les temporades i els productes que trobem al mercat ens marquen una miqueta també la necessitat del nostre cos i ara el que necessitem és hidratar-nos.
3: Molt. No? Necessitem vitamines, necessitem el que necessitem durant tot l'any, però sobretot, si ara ens fixem en el que a l'hort ens dona, és el que tu deies, verdures amb molta aigua, molta més verdura crua que ens aporti aquesta vitamina, aquests antioxidants, aquesta vitamina C, i sobretot una bona hidratació, però que no pensem només en l'aigua. Sí, no, jo sempre en els cursos dic aigua amb alguna cosa més.
2: Com ara?
3: Doncs més que res tindre en compte que quan nosaltres ens deshidratem no només perdem líquid, sinó que també perdem minerals, sals minerals. Per tant, nosaltres quan reposem aquest líquid hem de reposar també aquestes sals minerals. I amb les aigües que comúment bevem no són tan riques. Per tant, des d'opcions senzilles com afegir una mica d'aigua, trossos de llimona, cogombra, idees una mica no més complexes, però potser la gent no està tan familiaritzada com afegir una miqueta d'aigua de mar, que sempre faig la broma de que no hem d'anar aquí al Maresme i omplir garrafes, sinó és una aigua microfiltrada, perquè ens ajudi a recuperar tots aquests minerals. Aigües de coco...
2: Allò, sí, estava pensant allò, l'aigua amb llimona i una fulla de menta,
3: clar,
2: no?
3: Podem parlar de begudes, no?, una mica, clar. Perquè sí, sí que és cert, i aquí no podem discutir res, que ara ve l'època de l'estiu, terrasseta, sociabilitzar... I quan venim d'una dinàmica saludable, tenim incorporat uns hàbits, arribem a la terrassa i la terrassa ens dona poques opcions. Aquí se'ns desmunta tot una mica, no? I, bueno, no vol dir que no puguem incorporar, pues, no sé, si ens ve de gust prendre una beguda, tenint en compte sempre el que ens aporta i el que afecta el nostre cos, ja està, tenim una informació. Però sí que podem buscar idees... una mica, pues, una aigua amb gas, amb llimona, una mica de donar aquestes... un toc diferent,
2: diferent,
3: perquè sí que és veritat que... i més, potser a ciutats més grans hi ha una oferta més àmplia, no?, que si kombuchas, que si altres begudes, però després, depèn on siguis, l'oferta és bastant reduïda.
2: Dèiem això que ens hem d'hidratar, que hem de prendre totes aquestes vitamines, no?, aquests minerals que també per la suor, no?, doncs acabem perdent i que cal reposar també.
3: Exacte.
2: No? Anem a parlar d'aquests productes i d'aquestes propostes divertides i fresques.
3: I fresques. Jo també m'agradaria una mica perquè la gent tingui informació i sàpiga identificar aquesta sensació de set. No sé si t'ha passat algun cop a l'estiu de...
2: Sí.
3: Tinc molta set, no paro de beure aigua i continuo tenint set. El cos no deixa d'enviar senyals perquè realment tu no li estàs aportant minerals. I què passa, a més? Que estem sobrehidratant el cos perquè tenim molta set, bevem molta aigua. I això es veu molt clar en el pipí. Aquest pipí transparent no ens interessa perquè això vol dir que ja no tenim... no estem ni expulsant minerals. Tampoc ens interessa aquest pipí molt fosc, perquè vol dir que està molt concentrat, no? Per tant, una senyal de que el cos ens està demanant minerals és aquesta sensació, no?, de dir, tinc una set que no resolc mai. Tenim opcions, el que deia abans, no? Podem fer-nos begudes a casa. Des de la senzilla, perquè no em vull complicar, que és, em fico unes quantes rodanxes de llimona amb una gerra d'aigua a la nevera i vaig bevent i li fico una fulla de menta i aquí ja, perfecte, anem fent. Ens podem preparar begudes una miqueta més elaborades, una infusió de gingebre, per exemple, li afegim el suc de la llimona, ens fem una llimonada una mica més psicodèlica, la podem combinar amb una mica d'aigua de coco, que si comprem aquesta aigua de coco, com sempre, mirem etiquetes, que no tingui sucre, perquè moltes vegades ens trobem aigües de coco que estan
4: adulcorades.
3: Anem combinant un terç d'aigua de coco amb la resta amb la infusió d'aigua i gingebre i una mica de llimonada. Deixem macerar, per exemple, clau d'olor. I tot això a la nevera ho deixem unes hores perquè vagi agafant tots els sabors. I tenim una beguda refrescant que fins i tot, si li volem donar un altre punt, li podem afegir un altre terç d'aigua amb gas. I ja tenim una beguda que ens hidrata, que ens refresca i ja sortim de l'aigua freda.
4: Ara que estem parlant de begudes, clar, a mi també em ve al cap allò, aquestes fruites, que una bona part d'elles és aigua, com ara la síndria, no? I també els gaspatxos. No sé clar. Si això també ho podríem ficar en l'apartat de begudes o seria un àpat ja per...
3: Bueno, seria molt més nutritiu, però també ens està hidratant, sí? No supleix, vull dir, el consum d'aigua no... Sí que suma, és com a l'hivern, quan també necessitem hidratació, perquè són les dues estacions que més deshidraten, i combinem amb aquestes cremes de verdura, no? A l'hivern tindríem les infusions, l'aigua, caldos, i després tindríem també hidratant, cremes de verdura, però com en un altre nivell. Aquestes sopes d'estiu estarien una mica en aquest nivell. Ens hidraten, ens aporten minerals, però també ens aporten altres vitamines i nutrients que són superinteressants i que és una manera de prendre també les verdures a l'estiu, no? Que en format de sopa, de crema, però més freda, no?
4: Comentaves allò que aquesta sensació de set constant, no? Amb aquest tipus de begudes, podríem apaivagar, no? Aquesta sensació constant, i perquè el que ens falten són aquests minerals.
3: Sensacions aquestes, evidentment, descartant altres patologies, parlo de...
4: Sí, sí, sempre parlem de forma general evidentment, si una persona té una patologia, doncs ha d'anar, evidentment, allò a consulta mèdica i que li trobin allò la causa.
3: Però sí que és veritat que aquesta sensació moltes vegades a l'estiu, no?, de, ostres, tinc el cap embotat, aquesta sensació com de que el cos no em tira, moltes vegades és aquesta falta de minerals. No, evidentment, no només, però sí que posar tensió t'ajuda una mica a suportar el cos. Clar, a veure, anem a temperatures molt altes, que evidentment afecten l'organisme
4: i que no
3: podem pretendre tampoc estar aquí com una flor, perquè evidentment el cos se'n ressenteix i baixa revolucions. Però sí que aquesta remineralització ens ajuda també a revifar una miqueta, no? Fins i tot dies d'aquests, ostres, tinc el mal de cap que no se'm resol i que estic com molt apagada, una miqueta d'aigua de mar, 10 mil·lilitres, dissols amb aigua i et revifa. Vull dir que realment tenen el seu efecte per ajudar a combatre aquesta baixada d'energia.
4: Escolta'm una cosa, Laia, associem, o si més no, a mi em passa, no, allò, estiu, amb amanides i coses allò fresques, poc cuinades, a la planxa. Això és correcte o ens estem deixant de menjar com cal?
3: No, hem de respectar el que el cos ens demana. I portem tot aquest curs, no?, tota aquesta temporada, parlant molt d'aquesta alimentació equilibrada, d'aquest plat equilibrat. I no ens hem d'oblidar de que el format va canviant i el que tu dius, ara ve molt més de gust aquest format amanida, més cru, però no ens hem d'oblidar de que hi hagi el plat complet. Per un cantó. És a dir, que si ens fem una amanida, ens preocupem de veure que hi hagi proteïna, que hi hagi carbohidrats i que hi hagi la suficient porció de verdura. Per altra banda, hem estat explicant, aquí fem una mica de resum, hem estat explicant que aquest mig plat de verdura l'hem de combinar entre cru i cuit. I aquesta proporció cru-cuit és la que va evolucionant en funció de l'estació. Ara estem a l'hivern, seria quasi tot cru, quasi tot cru, cuit, amb una petita porció de cru,
4: sí,
3: que ja dèiem de assegurar aquesta part d'amargs, que ajudin a facilitar la digestió, i ara estem a l'oposat, molt més proporció de cru i una miqueta menys de cuit. Això també s'ha d'adaptar una mica a les nostres sensacions. Si ja de per si jo tinc digestions que són una mica passades, aquesta sensació d'ostres, fa molta estona que he menjat i tinc la sensació com que tinc el menjar encara aquí a l'estómac, digerir cru és més costós. Ni millor ni pitjor, més costós. Per tant, tota una estació, tots uns mesos, on augmentem la proporció de crus, és a dir, li estem donant una feina, no ens oblidem del nostre context social, vull dir que menjo pues, més desendreçat perquè marxo de vacances, prenc begudes que potser habitualment no les prenc tan sovint, o menjars que potser són més carregats en fregits. Tot això és una sobrecàrrega a nivell digestiu. Sí? Per tant, podem fer aquest format amanida que tu deies i podem anar jugant amb les diferents tècniques de cocció perquè no tot sigui cru. Que no vol dir que hagi de ser calent. Que estigui cuinat pot estar fred, no? Però que juguem amb un saltat, amb un escaldat, coccions una mica que no deixen de ser saludables i que hi ha mínima pèrdua de nutrients, però que són una mica més amoroses amb la digestió.
4: De fet, ara que comentava la Laia, no tenen per què ser calents, és veritat que hi ha gent que li encanta la sopa i sembla que a l'estiu no es pugui prendre, i hi ha moltes sopes fredes que clar, la veritat és que venen molt de gust, no? Molt i entren molt, de, molt bé.
3: I refresquen molt.
4: Molt.
3: Uh-huh. El que s'ha de tindre en compte, sobretot, és això, aquesta proporció de que hi hagi aquest plat equilibrat. I sí que és veritat que en quant a les proteïnes, el que us deia, no? Hi ha aliments que són més costosos de digerir. Doncs ara la carn vermella potser, bueno, no vol dir que no la prenguem, però tenim altres aliments, el peix, peix blau, que estem a l'època, pues ara és el moment de carregar piles i menjar tot econòmic i de temporada.
4: Sí, sí, el seitó, ja sabeu, els tres mesos que no tenen la R, és l'època del seitó, vull dir que aprofiteu. Una coseta, Laia, estava pensant, clar, les proteïnes sempre pensem, no?, peix, carns, no?, però també hem comentat que els llegums, no?, les llegums també en tenen, de proteïnes. Clar, jo estava pensant en les amanides de llegums, que ara també ja fa molt de temps, no?, que s'han imposat també a l'època d'estiu. Llavors, com ho quadrem, allò, aquest de verdures, llegums? Sembla que, no?, a l'hora de...
3: La llegum ocuparia dos espais, que és la part de la proteïna i la part del carbohidrat. Hem de tindre en compte, aquí hem de diferenciar. I si som vegetarians, hem de centrar aquí on ens hem de preocupar perquè hi hagi proteïna completa. En quant a les llegums, tant la soja com el cigró són les úniques llegums que aporten proteïna completa, vol dir que són els aminoàcids que el meu cos necessita per després construir les seves proteïnes. I després tenim la resta de llegums que li falta algun aminoàcid, que es complementa amb un cereal. No vol dir que l'haguem de prendre en el mateix àpat, no? Però això perquè ho tinguem en compte. Si som vegetarians, tot això ho hem de tindre molt més en compte, no? Perquè la nostra proteïna és d'origen vegetal. A l'hora de fer el nostre plat, tindrem en compte que tenim la proteïna, i jo sempre recomano afegir algun altre aliment que també ens aporti proteïna. Si som vegetarians, doncs potser un pseudocereal, no?, que ens aporta proteïna completa, com pot ser el fejol, com pot ser la quinoa, com pot ser l'amarant, o un fruit sec, una mica el llevat nutricional, no?, algo que vagi sumant per aquesta quantitat mínima de proteïna. En canvi, si prenem proteïna animal, combinar aquestes amanides de llegum amb un aliment proteic, doncs, ou, una mica de peix, una conserva de peix, que ajudi a complementar. En la distribució del plat, la llegum ocupa proteïna i carbohidrat. A part, bona font de verdura.
4: Uh-huh. No sé si farem allò alguna proposta d'estiu, perquè d'aquestes... Ens ha dit la Laia que serien divertides i refrescants.
3: Quina responsabilitat. Que...
4: Jo estic esperant la part divertida. La part divertida segurament per aquells que es fiquen a la cuina és no haver-hi d'estar massa hores, no? És a dir, que aquestes propostes passin per doncs, això, que siguin coccions breus, no? Que no hagis d'estar massa temps, perquè, clar, a la cuina cuina és un lloc on acostuma a fer molta calor, si posem allò, no?
3: Sí, i tenim, volem fer altres coses que no està dedicat molta estona a la cuina.
4: Mira, clar, sobretot ara que la gent doncs també volem allò gaudir de l'aire lliure, clar. No? De sortir, que després et trobes allò amb els dermatòlegs que diuen és que totes les famílies marxen a la platja quan és la pitjor hora i clar. Llavors parles amb les famílies i dius, ja, però és que quan estem tots preparats és justament l'hora en què no haurien de sortir, no? És per això que...
3: És tot una mica complicat i després les hores de màxima calor que hauríem, que no pots sortir de la calor que fa.
4: Que per cert, si vas allò a muntanya i a platja especialment, també és important, no?, de portar alguna cosa allò per hidratar-te.
3: Clar, importantíssim, importantíssim, no? Perquè a més allà, quan pensem en hores, dies, aquests dies de platja que fem la jornada o excursions, aquí és importantíssim. L'aigua, fruita que ens hidrati, tenir en compte si portem menjar preparat, aquest punt de seguretat alimentària, no? De no portar aliments crus, sobretot ou, aliments que no es puguin mantindre a temperatura ambient, no? Perquè no hi hagi qualsevol
4: contaminació
3: sí, sí. O alguna intoxicació. Podem tindre aquestes amanides de llegum que parlàvem abans, amb un ou però que estigui cuit. És importantíssim. Fruits secs, coses que, sobretot en moments de caminar, que ens donin energia i evitar sustos que poden portar-nos algun disgust.
4: Uh-huh. Anem per a aquestes propostes.
3: Ai, Déu meu, te l'hauré d'explicar fent un acudit, perquè ara... Mira, jo tinc una que m'agrada molt, que és aquest típic el ajo blanco.
4: Sí.
3: No? És una versió una mica així peculiar. Agafem all.
4: Sí.
3: 3-4 anys, depèn el que ens agradi de fort, eh?
4: Normals, eh? No, que ara s'ha posat molta moda també ja fa temps a l'all negre, no.
3: No, pot ser all o fins i tot. I si ens costa una mica digerir, el podem escalivar abans al forn.
4: Uh-huh.
3: I doncs perd aquesta intensitat.
4: Ah, molt bé.
3: En una batedora que sigui una mica potent, fiquem aigua freda, fiquem els alls, i després aquestes llaunes de coco, de crema de coco,
4: sí.
3: Li tirem la llauna. Sí. Agafem un grapat d'ametlles crues, les tirem, i tot això ho batem molt, una mica de sal, una mica de pebre, i ho batem molt, molt, molt, que quedi ben triturat. Ens quedarà una crema molt rica en greixos, que la que, juntament amb els fruits secs, amb el coco, molt sabrosa, i després a dalt la podem combinar, ja sigui amb uns encenalls de pernil, amb una mica d'ou picat, amb una mica d'aquest pollastre, crec que hem parlat alguna vegada, que és un pollastre que macerem primer amb espècies i oli durant sí. Una nit, i després el coem al papillot, i el deixem refredar, i després el podem tallar a làmines. Sí. Doncs una mica de pollastre per sobre. Tenim una crema freda, aquest simulacre d'ajo blanco, però més rica en greix, amb un greix saludable, que ens dona sacietat.
4: Mhm. Ah, és una molt bona proposta. A més, que la pots deixar preparadeta, fresca, no?
3: Sí, l'ideal és això, que quan cuinem l'aigua estigui freda. Després tenim aquesta, una sopa de meló típica, però que fem amb menta. A l'hora de triturar, triturem el meló, triturem menta i afegim o formatge cottage o una mica de iogurt grec, per exemple. I tot això ben triturat. I després per sobre podem, si hem utilitzat el meló, doncs ens reservem una mica de meló, o fins i tot a mi m'agrada molt combinar-ho amb pera, la passem una mica per la paella, que agafi, que caramelitzin aquests sucres, i tot això, igual que l'ajo blanco, sempre per sobre un bon roig d'oli d'oliva.
4: Uh-huh.
3: I és una manera de prendre una crema que sigui refrescant, de primer, que t'aporta que no només és la fruita, en el cas d'aquestes sopes d'estiu de tomàquet o de meló, que no només és aquest, sinó que ja l'ajudes a combinar el greix, que també t'ajuda a l'hora de digerir aquest punt de pujada de sucres del carbohidrat, te l'ajuda a modular una mica.
4: Uh-huh. És a dir, que tenim propostes, sobretot allò, la Laia s'ha decantat per les sopes fredes que comentàvem abans.
3: Clar,
4: eh?
3: Són còmodes, és tirar, ficar-ho tot a la batedora i batre.
4: Uh-huh. Pel que seria allò, abans que estàvem comentant de proteïnes, dèiem ara potser doncs ve més de gust el peix, no? Que doncs és menys passat, no? A l'hora
3: de digerir. És més fàcil de digerir.
4: Uh-huh. Dèiem allò que jo comentava el tema del seitó, però no sé si hi ha algun peix ara que sigui més de temporada en aquesta
3: època. Home, jo sincerament crec que és el moment del peix blau. Uh-huh. Evidentment que tenim altres peixos, i si és salvatge encara, però si és de piscifactoria el tenim tot l'any, no? Però sí que jo ara li donaria importància al peix blau, per què? Perquè tot té una justificació. Dèiem, no? Més exposició al sol, a les altes temperatures, això genera un estrès a l'organisme. I és així, ni bo ni dolent, és de supervivència. Per tant, donar-li aquest punt extra d'omega 3, donar aquest punt extra de vitamina C com a antioxidant, ajuda que aquest punt més d'inflamació, de radicals lliures que es generen perquè la pròpia estació ho porta, és el que fem, no, aquesta medicina amb l'alimentació, no? Aquesta dietoteràpia, no? Una miqueta. Per tant, jo penso que ara és el moment d'exprimar el peix blau, que no només, evidentment, no? Parlem aquest peix blau, pues, fregidet, perfecte, de tant en quant, però que tenim altres coccions o fins i tot podem fer-nos molts patés. A mi em sembla una estació molt bona perquè ens ve de gust més, no? Però tot preparat i que sigui nutritiu. I ens podem fer patés de sardines, per exemple, que és agafar llaunes de sardina, escorrer-li l'oli, sí, i després xafar la sardina sencera amb l'espina, perquè amb l'espina aprofitem el calci. La xafem ben bé, després ratllem, si tenim aquests ratlladors que tenen diferents,
4: sí, sí,
3: ganivetes, no sé com explicar-ho, sí, doncs la mitjana. Ratllem un parell de pastanagues i amb una forquilla anem aixafant. I al principi dona la sensació que allò mai s'ajuntarà. Però amb una mica de paciència anem aixafant, li afegim una miqueta d'oli, una mica de mostassa d'aquesta antiga, una cullerada o al gust, perquè aquests patés són una mica al gust. Li afegim una mica de mostassa i una miqueta de suc de llimona, de mitja llimona. Tot això ben xafadet, ben xafadet, ben xafadet, i després ens podem fer amb farina d'ametlla unes crackers i ja tenim per dipejar o pastanaga.
4: De fet, jo ara se m'estava pensant, què és millor, menjar-te l'advocat i els cigrons, o l'hummus i el guacamole són també bones opcions, no? Que ara també vas a molts llocs i et diuen, mira, en lloc de pa, doncs et posen precisament, no?, pastanaga o cogombra.
3: Uh-huh. Sí? A veure, no és ni millor ni pitjor, són diferents formes. L'únic que hem de saber és que tot aquell procés que nosaltres fem abans de menjar-nos és una predigestió. Uh-huh. Per tant, si tu em diguessis, és bo sempre menjar el cigró triturat? Home, no, s'ha de mastegar.

0: siga mastegar. I aquest procés a nivell d'activació cerebral, d'alliberament d'enzims salivals, pancreàtics, és el que afavoreix una bona digestió.
1: Doncs escolta'm, la recomanació és que la gent allò deixi volar la seva creativitat, que doncs, segurament, si, jo sempre he pensat allò, que si el producte és bo, no? El pots anar combinant, clar, i tenir en compte doncs, això, el que comentaven del plat, del si, no?
0: Proteïna, hidrat, proteïna, verdura, greixos...
1: Exacte. I llavors
0: deixar-ho dir.
1: Molt bé, Laia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per les propostes. Gràcies també per haver-nos acompanyat durant tot aquest curs i esperem que també ho facis la temporada vinent.
0: I tant.
1: Que vagi molt bé.
0: Molt bon estiu.
1: Adéu-siau.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo.
5: No pasa... El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 15 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Set persones, entitats i empreses van rebre divendres passat per la tarda la distinció cívica per Mollet. En total han estat 18 persones a títol individual, 8 a títol pòstum, 7 entitats i 4 empreses centenàries. I Marina Escribano fa l'acte de presentació de la seva persona com a candidata a l'alcaldia per Mollet en Comú. Escribano va dir estar més forta, comptar amb més experiència i, sobretot, estar il·lusionada. I Junts per Catalunya Mollet proposa la creació de zones ZUC a la ciutat. Es tracta de zones que en determinades franges horàries els gossos poden anar deslligats.

0: I en esports, la Unió Deportiva Molletense es queda sense ascens a Primera Catalana als penals. L'equip va caure derrotat en el maig jugat a casa davant el Club de Futbol Cardedeu. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
1: Avui celebrem...
2: Mollet al dia, notícies.
0: I 37 persones, com dèiem, entitats i empreses, van rebre divendres passat a la tarda la distinció cívica per Mollet. El Teatre de Can Gomà es va omplir amb els amics i familiars dels homenatjats. Obria el torn de paraula l'alcaldessa Mireia Dionisio, que va ser l'encarregada de donar la benvinguda. Dionisio va parlar d'un dia especial, d'aquelles jornades que donen sentit i recorden el per què existeixen les institucions.
1: Avui celebrem la millor versió de Mollet. La versió... que no surt sempre a les fotografies, la que no es pot mesurar amb números i la que no apareix ni als pressupostos ni als plans d'actuació. La millor versió de Mollet, que és sense cap mena de dubte la que construeix cada dia diferents persones, diferents entitats i diferents empreses i comerços. Persones, entitats, empreses i comerços que amb el seu esforç, amb el seu compromís i amb la seva generositat fan de Mollet cada dia una ciutat millor.
0: També va intervenir el primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, qui va parlar de la part més institucional. Així, Broto va posar de relleu la unanimitat dels grups municipals a l'hora d'acordar les persones, entitats i empreses distingides, així com el volum de guardonats.
3: Tots els grups polítics, representants de la ciutadania molletana, vam votar amb una sola veu i no només això, sinó que la preparació i les propostes també van ser per part de tothom, obtenint una proposta, penso, molt transversal. I això demostra que quan es tracta de reconèixer el compromís i l'estima de la nostra ciutat, doncs només hi ha l'orgull de ser de Mollet. En segon lloc, com deia, el volum, el nombre... d'aquests reconeixements, i és que molt probablement, donat aquest llarg temps d'espera, això es tradueix avui en una celebració històrica.
0: Lluís Martínez, exsíndic, personer i distinció cívica de l'any 2011, també va parlar en representació de totes aquelles persones que han rebut aquesta distinció al llarg dels anys. Martínez va dir a tots els homenatjats que ara, a més d'un, tenen dret a un nou deure, que és continuar a contribuir a enriquir la vida col·lectiva de la ciutat. Lluís Martínez.
4: Doncs com diria un síndic, com diria en aquest cas la Rosa, oi? Cada dret comporta o porta associat un deure. Vosaltres, a partir d'ara, teniu un nou dret, el de lluir la distinció cívica, aquesta. Jo crec que teniu també un deure associat en aquest dret, que seria el de continuar sent mereixedors d'aquest reconeixement públic. Espero que a partir d'ara feu com jo i porteu aquest escut sempre amb vosaltres, que us acredita com a membres d'aquest col·lectiu distingit per Mollet.
0: En total han estat 18 persones a títol individual, 8 a títol pòstum, 7 entitats i 4 empreses centenàries les que han rebut enguany la distinció cívica per Mollet. La gala celebrada divendres a la tarda al Teatre de Can Gomà va comptar amb diferents actuacions d'alumnats i formacions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet. La distinció cívica per Mollet reconeix i agraeix la trajectòria de persones i entitats que amb el seu compromís i dedicació han contribuït al desenvolupament social, cultural, esportiu, econòmic i cívic de la ciutat.
2: Mollet al dia, notícies.
0: La regidora Mari Carmen Moya i el regidor David Moreno van exercir de mestres de cerimònies en l'acte de presentació pública de Marina Escribano com a candidata per a Mollet en Comú a l'alcaldia de Mollet del Vallès. L'acte va comptar amb la presència de la portaveu del grup parlamentari de Comuns Sumar al Parlament de Catalunya, Jessica Albiach, qui va destacar la fermesa i el tarannà dialogant de la candidata molletana. Així ho explicava Jessica Albiach.
5: La Marina és una dona forta, és una dona valenta, és una dona d'esquerres i compromesa, però sobretot a mi també té una cosa que m'agrada molt, que és ferma, però alhora és molt dialogant. I en un moment en el que ja no n'hi ha majories absolutes, és molt necessari trobar enteses, trobar aliances entre les diverses forces, sense renunciar als nostres principis, als nostres valors i a les nostres conviccions. I a més, jo crec que la Marina també ha fet molt bona feina, jo crec que ha demostrat que té capacitat de govern, que té les prioritats molt clares.
0: Albiach també va posar de relleu la capacitat de govern. En aquest sentit, Jéssica Albiach va expressar el lideratge que en matèria d'habitatge estan duent a terme comuns, tant a nivell nacional com en l'àmbit local.
5: Posem en el centre de la nostra acció política el dret a l'habitatge, ho fem al govern de l'Estat i ahir tenim el ministre Bustin Duy de Consum, però que està fent més pel dret a l'habitatge que la mateixa ministra de Vivienda socialista. Ho fem també al Parlament, on humilment ens hem proposat marcar l'orientació i les polítiques del govern de la Generalitat en matèria d'habitatge i també ho estem fent a nivell municipal i jo crec que la Marina aquí és un exemple amb l'ampliació del parc públic d'habitatge o amb els ajuts de lloguer i amb tot el paquet de mesures per la rehabilitació i sobretot per l'eficiència energètica dels habitatges.
0: L'acte va comptar també amb la participació d'un amic personal de la candidata qui va parlar de la Marina com una amiga, com una persona propera. Ho explica Dani Marín.
6: És que quan penso com m'agradaria que fos aquest món, penso que seria amb gent com ella. Gent apassionada, que és capaç de mostrar la seva vulnerabilitat i les seves contradiccions i que alhora treus la força per continuar endavant i lluitar per el que creus. I el que creu, per el que he pogut veure en aquests 20 anys, són coses simples i que es demostren fent, però que crec que són les més importants. La importància de la humilitat, de l'empatia, del compromís, de l'amistat, del sentit de l'humor, de la tendresa, de la cura per la gent que estimes.
0: La candidata Marina Escribano va interpel·lar al públic existent si volien ser actors o espectadors de la política local. En aquest sentit, Escribano va reivindicar la força de la gent per introduir canvis. Escribano va dir estar més forta, comptar amb més experiència i, sobretot, estar il·lusionada.
7: Jo ho tinc molt clar perquè m'estimo molt aquesta ciutat, estic amb una energia renovada, amb moltes ganes, amb un equip al darrere que hem demostrat que podem governar i que amb el que estem fent estem impulsant polítiques, projectes que milloren la vida de la gent i per tant em presento doncs, amb molta més força, amb més experiència, amb molta, molta il·lusió i acompanyada de tota aquesta gent doncs, que us puc dir doncs, que és fantàstic.
0: L'acte de presentació va tenir lloc dissabte al migdia al Parc de Can Molar, un acte que va estar amenitzat a nivell musical pel duet local Red Velvet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem la informació de servei amb el temps que ens reporta en Luismi des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. Mi pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat és la farmàcia Balar de la Rambla Nova, número 25, al barri de Col·legis Nous.

0: El grup municipal de Junts per Catalunya a Mollet es reunirà aquest dilluns amb la regidoria de Benestar Animal per presentar una proposta que planteja la creació de diverses zones d'ús compartit conegudes com a ZUC en diferents espais verds del municipi. Les ZUC són espais que en determinades franges horàries i sota unes normes establertes permeten que els gossos puguin anar deslligats. Aquest model ja funciona en altres municipis i té com a objectiu facilitar la convivència entre els propietaris d'animals de companyia i la resta d'usuaris dels espais públics. Segons ha explicat la regidora de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Olària, aquestes zones permetrien que els gossos poguessin passejar sense corretja en horaris determinats i de manera regulada.
1: Sí, són espais oberts on els gossos doncs, poden passejar lliurement sense anar amb la corretja, sempre dins d'unes franges d'horari determinats i amb uns espais també determinats. Les zones ZUCs, el que permet és que els gossos puguin córrer, que estiguin lliures, fomenta evidentment el seu benestar físic, perquè clar, no és el mateix que anar lligat, i fins i tot doncs, el seu benestar mental. És un model que equilibra molt bé les necessitats dels animals i també amb la convivència o ciutadana, perquè al final aquests espais doncs, bueno, volen això, no? La interacció tant dels animals com les persones que els estaran, evidentment.
0: La proposta, asseguren des de la formació, s'ha elaborat després de recollir les demandes i aportacions de diversos ciutadans. Olària destaca que es tracta d'una iniciativa treballada amb veïns i propietaris de gossos i considera que el parc de l'Aplanellador, per les seves dimensions, hauria de ser un dels primers espais en incorporar aquesta zona.
1: Jo, les propostes que li farem, tot això penso que ha estat treballat juntament amb els ciutadans que estan al dia a dia amb els seus gossos i veuen les coses que poden anar millor a la nostra ciutat. És a dir, al final tot acaba sumant, no? Jo et diré, per exemple, un parell d'espais que jo els trobo molt interessants, que un és el Parc de l'Aplanellador, val? És el parc que tenim més gran de Mollet, gairebé són 7 hectàrees, i té un disseny molt maco, al final amb molts camins, amb molta vegetació, tot això està potencial perquè els gossos puguin gaudir també d'aquests entorns.
0: A banda del Parc de l'Aplanellador, Junts també planteja estudiar altres ubicacions com el Parc de Calestrada, algun espai de la Ronda dels Pinatons o la plaça dels Pagesos de Remensa, al barri de Vallhermoso, on anys enrere hi havia hagut un correcant. La regidora defensa que la mesura és viable perquè requeriria una inversió mínima per part de l'Ajuntament. Segons explica, només caldria instal·lar senyalització per delimitar els espais i indicar-ne els horaris d'ús.
1: Primer de tot, econòmicament no afecten gaire, perquè al final, vull dir, és avisar que aquell espai serà així, i posar-hi uns cartells i buscar unes hores. Que donem a la ciutat una posició com moltes altres, és a dir, Barcelona, Sant Cugat, Granollers...
0: Junts per Catalunya traslladarà formalment aquesta proposta durant la reunió prevista per avui dilluns amb la regidoria de Benestar Animal. La formació espera que el govern municipal estudiï la iniciativa i valori la possibilitat d'implantar aquestes zones en diferents punts de la ciutat.
2: Mollet al dia, els esports.
0: La Unió Deportiva Molletense haurà d'esperar una temporada més per intentar l'ascens a Primera Catalana. Els blancs i blaus van caure a la final del play-off davant el Cardedeu després de perdre la tanda de penals per 3-5 un cop finalitzat el partit amb empat a un gol. L'equip molletà va competir fins al final en un duel molt igualat i va mantenir vives les opcions d'ascens durant els 90 minuts i els 30 de la pròrroga. Amb l'1-1 al marcador, la promoció es va decidir des dels 11 metres, on el Cardedeu va estar més encertat, anotant els 5 penals per un defallat de la Molletense per part de l'Ars. El tècnic de l'equip, Albert Càmara, ha lamentat la derrota i ha criticat el sistema d'ascens de categoria que no dona avantatge al fet d'haver quedat segons classificats, tal i com passa en categories superiors.
3: Sí que aquesta segona doncs, ha sigut molt més complicat, amb un equip doncs, amb una proposta molt rocosa i que no hem sabut guanyar-los. El que passa sí que és cert que crec que de manera molt injusta es produeix això, no? Un equip que amb Cardedeu que ha jugat 4 partits aquesta temporada, que ell no t'ha guanyat en cap partit, que tu sí que has pogut guanyar-lo, que al final de la temporada li has tret 10 punts d'avantatge a la Lliga, doncs crec que jugar-t'ho en uns penals quan a categories nacionals pujar el que millor classificació té, doncs crec que seria molt més just.
0: Tot i això, hi ha una escletxa oberta a un possible ascens que passa per la possible desaparició del Lleida, que deixaria un forat a Lliga Elit i, conseqüentment, a Primera Catalana, o que el Badalona remunti l'eliminatòria del play-off d'ascens a segona ref.
3: Una que sembla ara mateix la més probable és que amb la desaparició del Lleida doncs quedaria una plaça lliure a Lliga Elit. Si no m'equivoco, la primera catalana pujaria al Turó de la Peira a Lliga Elit i nosaltres, al ser el millor segon, doncs pujaríem a primera catalana. Això seria una. I l'altra seria amb l'eliminatòria de Badalona. Badalona està disputant el playoff amb el Compostela, sí que venen de perdre 3-0 allà a Compostela, però els hi queda el partit de tornada aquí a casa. Ja van fer ja li van donar la volta a l'eliminatòria contra Cornellà amb un 4-1 i van guanyar 3-0 aquí i van passar ells. Llavors, tenim aquestes dues opcions que esperarem fins al final, doncs, a veure si després de tot el treball de la temporada tenim aquest premi.
0: Malgrat la decepció del resultat, la Molletense posa punt i final a una temporada destacada en què ha estat a les portes de fer el salt de categoria. L'equip tanca el curs havent lluitat per l'ascens fins a l'últim moment i deixant molt bones sensacions de cara al futur, que tornarà a ser segona catalana. Albert Càmara ha posat en valor la feina ben feta al club i la resposta que ha tingut l'afició durant tota la temporada i especialment en el partit del passat cap de setmana.
3: Bueno, la veritat és que va ser molt maco, no? Ja durant la setmana preveiem doncs, que per el que podíem sentir i la gent quan ens venia, ens animava, doncs que hi hauria una entrada important i crec que es va veure que aquest any la Molletense ha fet les coses molt bé. Jo crec que ja no només el primer equip, ara estem parlant d'un juvenil que està preferent, un altre juvenil, el juvenil B, que ha pujat a primera, doncs que mica en mica aquestes coses doncs van sumant i la gent ho nota, i quan les coses van bé la gent s'enganxa i crec que a més tot ha anat acompanyat doncs que l'equip ha sigut el segon més golejador de la categoria amb un futbol atractiu i això doncs agrada a la gent.
0: Pel que fa a la continuïtat d'Albert Càmara a la banqueta, la Molletense ha explicat, i el propi Albert Càmara ha dit, que el contracte era d'un any i que, per tant, s'hauran de seure a negociar una possible continuïtat.
3: Per la meva continuïtat, doncs ens tenim que sentar a parlar amb el club. Només vam signar un any, vam estar, per veure també, entenc que el club vol veure resultats o vol veure com es treballa. Jo, per la meva part, també, no era una nova relació, diguéssim, i ens havíem de conèixer tots, i ens hem de sentar i veure una mica per on aniran els camins d'ells i els nostres.
0: Des del club esperen que les properes setmanes tinguin notícies sobre un possible ascens que tancaria una temporada de somni i faria justícia a la feina feta al llarg d'aquest any. I seguim parlant d'esports, i és que el Mollet Hockey Club masculí ha caigut eliminat en el play-off d'ascens a primera catalana després de perdre el partit de tornada contra el Club Patí Riudoms per 7-5. Els molletans necessitaven remuntar un 4-6 en contra del partit d'anada i no han estat capaços de superar els dos gols de desavantatge. D'aquesta manera, els de l'Oiga Gaspar diuen adéu al somni de pujar a primera catalana i la temporada 26-27 la tornaran a disputar a segona. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però nosaltres, abans de marxar, el que fem és repassar els titulars del dia d'avui.

37 persones, entitats i empreses van rebre divendres passat per la tarda la distinció cívica per Mollet. I Marina Escribano ha fet l'acte de presentació de la seva persona com a candidata a l'alcaldia per Mollet en Comú, on ha dit estar més forta, comptar amb més experiència i, sobretot, estar il·lusionada. Junts per Catalunya Mollet proposa la creació de zones ZUC a la ciutat. Es tracta de zones que, en determinades franges horàries, els gossos poden anar deslligats. I en esports hem dit que la Molletense s'ha quedat sense ascens a Primera Catalana en els penals. L'equip va caure derrotat en el maig jugat a casa davant el Cardedeu. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns, per iniciar setmana, parlem, en aquest cas, amb la regidora del Partit Socialista a la nostra ciutat, Encarna Ortiz. Aquí saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Especialment avui. Ben trobat, Joel.
1: Doncs
2: feia uns dies que no ens trobàvem.
1: Ja hi tornem a ser i ja ara, ja d'una tirada, ja farem fins a aquestes vacances i començant també, doncs, temporada com sempre. Per tant, doncs, amb això, doncs, que tindrem molts dilluns per anar comentant aquesta actualitat del dia a dia de Mollet, i que avui podríem començar parlant d'aquestes distincions cíviques per Mollet que es van otorgar el passat divendres a Can Gomà, com podríem dir, amb un acte que fa poble, no?, que fa ciutat, perquè al final, doncs, hi ha molta gent, doncs, va ser reconeguda. Feia anys, no?, també, que no es feia, podríem dir, una tongada de tantes persones molletanes que se'ls hi destaca, doncs, per la seva feina i vinculació a la ciutat. Com es va viure, doncs, aquest moment per part d'això del consistori, sobretot també per aquesta unanimitat, no?, que hi ha hagut per tots els partits a l'hora de triar les persones?
2: Doncs sí, un acte molt especial al Teatre de Can Gomà aquest divendres, un lliurament de les distincions cíviques per Mollet, que, com bé dius, doncs fa ciutat, fa poble, doncs fa germanor, i, bueno, i reivindica una miqueta aquest compromís de tota la ciutat, tota la ciutadania, doncs, de la riquesa que tenim, que som com a veïns, però també aquest compromís compartit, no?, de fer ciutat, d'esforçar-nos i de compartir, doncs, ja no només les sessions veïnals, les entitats culturals, a nivell també individual o a nivell empresarial, no?, de crear, no?, i aquesta ciutat, no?, tan diversa i tan solidària, tan participativa. Jo crec que això es va veure molt clarament divendres en aquestes actes de distincions cíviques, i molt, en definitiva, molt contents, no?, perquè era un acte, doncs, de reconeixement, doncs, com t'he dit, no?, a persones vinculades al teixit empresarial, al teixit associatiu, social, esportiu, persones, doncs, que formen part de la història de Mollet, persones, doncs, que han deixat un petjada, i bé, persones, doncs, que en el dia d'avui, doncs, continuen, no?, treballant i aportant per la nostra ciutat, i també en aquelles, doncs, que ja no hi són i que també s'han volgut, doncs, reconèixer, doncs, aquesta tasca. Malauradament no s'ha pogut reconèixer en vida i s'ha pogut fer, doncs, en aquest moment, i la veritat és que una manera més també de continuar treballant, perquè jo crec que som una ciutat molt talentosa, s'ha de reconèixer, s'ha de posar en valor el talent que tenim aquí a la ciutat, la molta dedicació de moltes persones de manera anònima, desinteressada, que enriqueixen la nostra ciutat, la grandíssima implicació d'aquesta gent, doncs, perquè ens dona, doncs, aquesta, que ens fa gran la nostra ciutat, i donar-li les gràcies. Jo crec que amb aquests reconeixements i amb les distincions cíviques per Mollet, jo crec que tota la ciutadania, no només des de l'Ajuntament, sinó jo crec que tota la ciutat, doncs, espero que els hagi arribat, no?, a totes les persones, doncs, que van rebre aquestes distincions.
1: Que deia l'alcaldessa, no?, que són aquella gent, doncs, la que no surt a les fotos ni als plans d'actuació o pressupostos, però que al final són els que ajuden a fer una ciutat millor, i que s'impliquen, no?, sovint en aquest dia a dia de la ciutat, ja sigui, doncs, això, pel que fan o les seves feines.
2: Totalment, totalment. Són aquestes persones, doncs, que ja ho va dir ella, que no es veuen, que no surten, que no són molt, en la majoria de ocasions no són públiques, però que si no fessin el que fan, sí que es notaria moltíssim en el dia a dia. Jo crec que per aquesta feina desinteressada que fan, per aquest amor que li posen i dedicació a la nostra ciutat, jo crec que es mereixen aquest reconeixement i els que calguin. Així que gràcies a aquesta riquesa que tenim, a aquests ciutadans i a aquestes ciutadanes, perquè de veritat que donen a Mollet, doncs, la fan la ciutat tan gran i tan variada i tan diversa, i sobretot que tenim un capital humà doncs que és molt important.
1: I un passat cap de setmana, parlant d'esports, on va ser un final cruel per la Unió Deportiva Molletense, doncs perquè finalment doncs va perdre en la tanda de penals després de disputar els 90 minuts, més una pròrroga per pujar doncs de categoria primera catalana, per molt que ens comentaven que hi ha una escletxa que depenent d'alguns ascensos i descensos compensats que hi pugui haver, fins i tot encara podrien pujar, que seria pujant els despatxos, però al final compta igual, si més no, de moment doncs ens quedem amb això, amb aquest final cruel per la Molletense, però destacar també doncs tot el que es va viure, no? Que gairebé doncs tota la ciutat es va volcar per anar al municipal de la zona sud doncs, a animar a l'equip molletà.
2: Sí, la veritat és que una llàstima, perquè es va patir molt i al final doncs els penals doncs és això, és una loteria i en aquest cas doncs no va caure Mollet, però justament jo ahir parlava amb la família de la Molletense i estaven doncs sobretot molt agraïts de tot el suport, de l'amor, de l'acompanyament, del que han rebut aquest cap de setmana. El dissabte el partit doncs estava ple, les graderies tot al voltant del camp, i això al final és el que importa, que tens el suport de la teva gent, de la teva ciutat, i a part doncs que han rebut doncs aquest suport al llarg de tota la setmana, i és que bueno, era una fita molt important. Llàstima, no?, que es decideixi d'aquesta manera i que no s'hagi pogut aconseguir en el camp, però com bé dius, no?, hi ha aquesta opció encara de que potser doncs si algun dels que han de pujar no ho fa, final realment doncs arribi l'oportunitat, són els primers en aquesta llista i ho valorarem de la mateixa manera i estarem igual perquè és serà igual de merescut, perquè ha estat una lliga, un any han guanyat, són els primers, ho han demostrat, tenen la valentia, el coratge d'estar en aquella categoria, s'han guanyat, ho han demostrat setmana a setmana, o sigui que bé, tot i que no ha pogut ser aquest dissabte, doncs seguirem al costat de l'equip, al costat del club, al costat de totes les famílies doncs que van estar allà patint i donant el seu suport, però que realment estan cada setmana i cada dia, i també són gent doncs en molts casos que també de manera voluntària, perquè no totes les persones que formen part doncs ho fan perquè hi ha una contractació laboral o econòmica. Hi ha moltíssima gent, moltes voluntàries que estan, moltes persones, no?, que porten i que donen vida a les entitats esportives, i a tots ells doncs també agrair, perquè el dissabte el que es va viure allà al camp doncs és per mencionar i per estar supercontents de la família esportiva de la Molletense i de tots els veïns que van donar el suport.
1: I ara fa uns dies es va fer a Mollet, si no m'erro, a la Marineta, un reconeixement també doncs a les persones emprenedores de Mollet, no? Des d'Enfo, des del Mollet Hub, se les va reunir doncs, per fer aquesta jornada, que crec que ha sigut el primer cop que s'ha fet reunint a tots aquests emprenedors dels darrers anys a la nostra ciutat.
2: Sí, doncs justament era en el mateix sentit, posar en valor doncs la fortalesa del nostre teixit empresarial. En aquest cas, que volíem fer un reconeixement a tots aquells emprenedors i emprenedores doncs que en els darrers anys, en els darrers 5 anys, doncs han fet possible, no?, a tenir des d'una primera idea doncs aconseguir tenir un projecte laboral i de vida a la nostra ciutat, i que ho han fet doncs impulsats pel servei d'emprenedoria doncs que tenim a l'Ajuntament, que han utilitzat els serveis públics a través també que tenim a Mollet Hub, a través d'Enfo, doncs volíem doncs això, no?, posar en valor, donar les gràcies, fer-los un reconeixement doncs per la seva valentia, doncs perquè assumeixen riscos diàriament, perquè innoven, perquè sobretot perquè es comprometen amb la ciutat, en establir-se i obrir un negoci aquí a la nostra ciutat, així que Estem molt contents perquè la resposta va ser molt bona. Llàstima, doncs, que no totes les persones hi van poder venir per qüestions, doncs, d'horari. Ja sabem, doncs, que els emprenedors, doncs, a l'horari, doncs, és, bueno, estàs tot el dia dedicat, no, al teu negoci, però molt contents, doncs, perquè així en grans trets i dades, doncs, a través de la memòria d'info que vam fer publicar ara fa un poc més d'un mes, doncs, ja ho dèiem, no? En els darrers anys, més de 220 empreses, doncs, hem ajudat, hem donat el suport, doncs, perquè, bueno, perquè puguin obrir i donar servei, i moltes d'elles, més de 150, doncs, s'han establert a Mollet del Vallès, i aquestes xifres, el que al final el que demostra és que la gent confia en els serveis de l'Ajuntament, en els serveis d'assessorament, d'acompanyament, en totes les eines formatives, doncs, que a través del Mollet Hub i els serveis de l'Emprenedor Dia, doncs, oferim a la ciutadania, i això, doncs, crec que és fonamental, no?, perquè arribin aquests projectes empresarials a consolidar-se, i ho volíem fer, doncs, amb una jornada, doncs, també per connectar, perquè es coneguin, no?, molts projectes, i jo crec que va ser un èxit, sobretot perquè va haver-hi moltes connexions, i sortiran segurament, doncs, també grans projectes a través d'aquest tipus d'actes.
1: I després també volem parlar que tot just el divendres passat ens comentava la regidora de Junts per Catalunya Mollet, Carme Olària, que tenia una reunió per avui dilluns amb la regidoria de Benestar Animal perquè vol fer la proposició d'una zona ZUC a la nostra ciutat, que és en aquest cas zones on poder portar els gossos deslligats, com ja passa en d'altres ciutats. No sé si ens pots explicar una mica més d'aquest tema.
2: Doncs és una proposta que ens va traslladar en l'últim ple a través d'un prec que va fer, i bé, m'he pogut reunir amb ella, hem tractat aquest tema, hi ha una veïna ja ens ho va traslladar, doncs, ara ja fa uns mesos, uns bastants mesos, i bé, molt bé la reunió, molt bé, a Talana teníem postures, la veritat és que bastant semblant, continuarem treballant en si és viable o no fer aquestes zones a la nostra ciutat. No tanquem portes, però sí que és un tema, doncs, que s'ha d'estudiar. Com sabeu, en els darrers anys el que hem treballat i hem estat molt implicats des de la regidoria, doncs, és per fomentar la millor convivència a la nostra ciutat entre les persones, entre els animals i també entre els titulars que tenen aquests animals. I amb les campanyes, doncs, del Jo Cuido Mollet, amb la nova ordenança municipal i amb els canvis que vam fer, doncs hem estat debatent en això, no? Doncs que en aquests darrers anys el que hem estat és molt pendent d'implementar aquestes millores en la convivència, però no descartem, no? Bueno, i recordar també aquestes millores que s'han fet també als espais d'esbarjo dels gossos, però no descartem, les peticions, les propostes de la ciutadania s'escolten, i ara, doncs, treballarem conjuntament, doncs, per veure, doncs, si és viable o no, i bueno, en això estem.
1: Doncs ens quedem fins aquí, posant aquest punt i final a l'espai de portaveus. Després de tot el que vagi passant, també les properes setmanes ja serà també aquest temps per començar a parlar de festivals a la nostra ciutat, com el Mollet Music Week o una possible ja programació de festa major, que això ja serà més endavant, i ho comentarem com sempre aquí cada dilluns. Encarna, gràcies per ser-hi, fins la propera.
2: Molt bé, moltes gràcies, molt bona setmana a tothom. Adéu.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Trenca'm el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: El POU. Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca la intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
3: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. De Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent cuetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 sers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
3: Pals i botes. L'agenda.
4: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, a anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels països catalans cada any, entre el 22 i el 23 de juny. Les persones interessades a fer el viatge, contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21, del grup extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Monturull, Perafita i Tossal Bobinar. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports han ofereixen

0: L'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
1: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat també campió de l'Hockey Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli per sota dels 83 dòlars al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran, i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz, lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
5: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
1: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
3: Notícies en xarxa.
0: Protecció Civil està en alerta a la cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
6: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
7: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
6: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
1: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
8: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
1: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Ha lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
11: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
12: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
10: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
1: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Pola, bon dia.
13: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
14: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
13: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
1: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
15: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
3: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
16: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
18: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
17: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
1: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
0: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
19: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
20: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre i potser comprar el pis o que me'l lloguin. Que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin. Que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
19: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio al Vendrell, Lola García.
21: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
22: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
21: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
23: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris és que et poden donar resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
21: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
0: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio al Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
1: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
0: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força, polígons industrials de tot Catalunya.
1: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Alt i el Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
0: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
2: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
5: Bon dia. Sí, es va imposar el Füchse Berlin a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
6: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlin era un partit molt difícil. Un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé. Hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també. I tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
5: I el Vilassana ja té la primera hoquelliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
7: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit. I res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
5: I a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'hoquei lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat al Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final a millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre a remolca en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
5: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros, precisament. És la segona de la història del club mariner.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Informació.
12: Hola, som Sal Prieto i Diana Marles, presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
24: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
12: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
24: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
12: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
24: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
12: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
24: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
12: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
24: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
12: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als 83 dòlars per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
25: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
26: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la Revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
26: Sobretot per les dues grans sortides sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
10: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
26: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
26: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
26: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
5: Amb la Champions del Barça en embol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
26: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
13: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
26: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
14: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
26: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
11: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Mester Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
16: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
15: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència. Transparència interna és el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
17: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
10: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
17: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
26: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida extrema a les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
18: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
26: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
4: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ocies Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
19: Porque los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están todo el día con el móvil.
4: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ocies Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
20: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Han tingut més temps per aprendre coses i tot això.
4: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
0: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
26: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. En diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
22: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
21: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: 3/4 el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
26: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
23: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
26: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
3: Notícies en xarxa.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
6: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, a fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
7: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
26: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, al Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
0: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
9: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
12: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No, vull dir que jo no vull viure de ningú.
9: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: A Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
5: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
2: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el 9FM.
13: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixt. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
14: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
13: Els dos contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
15: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
16: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
15: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
0: I un apunt cultural abans dels esports, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
26: Els màxims responsables del CONCA han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
0: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
24: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
25: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
24: I el Vilassana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club, després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
27: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit, i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
24: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. I encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i que us parla Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a representants del Centre de Formació d'Adults de la nostra ciutat. Jo diria que cada any per aquestes dates comptem amb ells, perquè sobre el període de preinscripció que ara el curs vinent, i també volem fer balanç de com ha anat tot plegat aquest curs que ja finalitza aquesta setmana a tots els centres educatius, també el Centre de Formació d'Adults. De fet, la setmana passada ja feien la festa de fi de curs, així que en parlarem de tot plegat. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla, també tindrem l'actualitat esportiva de la mà del nostre company en Joel Gascón, que avui li donem la benvinguda, que el tindrem també en el tastet informatiu amb el que començarem aquest Posa't les Piles corresponent a aquest 15 de juny de 2026. I per acabar tindrem l'enfoca d'aquest espai que realitzem amb l'empresa municipal Enfo, i que parlarem de l'acte de reconeixement a l'emprenedoria que tenia lloc justament la setmana passada. Així que tindrem una persona de l'equip d'Enfo i també a dos emprenedors que van participar d'aquesta jornada. Dit això, ara sí, donem la benvinguda al Joel, que és la persona que ens aproparà aquest tastet informatiu.

0: Benvingut, Joel.
1: Molt bon dia.
0: Ara ja feia temps que no ens retrobàvem en aquests micròfons. Anem a comentar, però, temes d'actualitat que han esdevingut o esdevindran a la nostra ciutat.
1: Doncs sí, perquè l'actualitat no s'atura i parlem ja doncs, del que seran les properes eleccions de l'any vinent, de l'any 2027, i és que la regidora Mari Carmen Moya i el regidor David Moreno van exercir de mestres de cerimònies a l'acte de presentació pública de Marina Escribano com a candidata per Mollet en Comú a l'alcaldia de Mollet. L'acte va comptar amb la presència de la portaveu del grup parlamentari de Comuns Sumar al Parlament de Catalunya, Jèssica Albiach, qui va destacar la fermesa i el tarannà dialogant de la candidata molletana.
2: La Marina és una dona forta, és una dona valenta, és una dona d'esquerres i compromesa, però sobretot a mi també té una cosa que m'agrada molt, que és ferma, però alhora és molt dialogant, i en un moment en el que ja no n'hi ha majories absolutes és molt necessari trobar enteses, trobar aliances entre les diverses forces, sense renunciar als nostres principis, als nostres valors i a les nostres conviccions. I a més, jo crec que la Marina també ha fet molt bona feina, jo crec que ha demostrat que té capacitat de govern, que té les prioritats molt clares.
1: La candidata Marina Escribano va interpel·lar el públic existent si volien ser actors o espectadors de la política local, i en aquest sentit Escribano va reivindicar la força de la gent per introduir canvis i va dir estar més forta, comptar amb més experiència i sobretot estar il·lusionada.
3: És que quan penso com m'agradaria que fos aquest món, penso que seria amb gent com ella. Gent apassionada, que és capaç de mostrar la seva vulnerabilitat i les seves contradiccions.
4: Jo ho tinc molt clar perquè m'estimo molt aquesta ciutat, estic amb una energia renovada, amb moltes ganes, amb un equip al darrere que hem demostrat que podem governar i que amb el que estem fent estem impulsant polítiques, projectes que milloren la vida de la gent, i per tant em presento doncs, amb molta més força, amb més experiència, amb molta, molta il·lusió, i acompanyada de tota aquesta gent doncs, que us puc dir doncs, que és fantàstic.
1: Així doncs, l'acte de presentació va tenir lloc dissabte al migdia doncs, al parc de Can Molà. No sé si amb aquesta calorada doncs, que va fer, o si més no, doncs, si estava a
0: un... Van agafar una zona a l'ombra, encara s'estava prou bé. La veritat és veritat que feia calor, però doncs, allà on s'hi van situar doncs, s'estava mínimament bé.
1: I parlem també de més política local, si més no. Això doncs, crec que toca doncs, a molts àmbits i de l'Ajuntament de Mollet, i és que 37 persones, entitats i empreses van rebre divendres passat a la tarda la distinció cívica per Mollet. Es va fer el Teatre de Can Gomà, que es va omplir amb els amics i familiars dels homenatjats, i l'alcaldessa Mireia Dionisio va ser l'encarregada de donar la benvinguda als homenatjats. Dionisio va parlar d'un dia especial, d'aquelles jornades que donen sentit i recorden el per què existeixen les institucions.
5: Avui celebrem la millor versió de Mollet. La versió que no surt sempre a les fotografies, la que no es pot mesurar amb números i la que no apareix ni als pressupostos ni als plans d'actuació. La millor versió de Mollet, que és sense cap mena de dubte la que construeix cada dia diferents persones, diferents entitats i diferents empreses i comerços. Persones, entitats, empreses i comerços que amb el seu esforç, amb el seu compromís i amb la seva generositat fan de Mollet cada dia una ciutat millor.
1: I que avui a l'informatiu, també ja ho havíem dit amb la prèvia, no?, perquè tots els noms ja eren públics des de fa bastant de temps, doncs també desgranarem i tindrem també doncs, la veu d'alguns d'aquests protagonistes doncs, que aquest divendres passat van rebre doncs, aquesta distinció cívica per Mollet, i que s'uneixen ja a les moltes que s'han anat donant al llarg dels anys, per molt que feia temps doncs, que no en
0: sí,
1: teníem
0: sí,
1: cap.
0: Sí.
1: L'última va ser l'Alexia Putellas ara fa uns anys.
0: El 2021, anys, sí, però tant... així nombrosa i pública, doncs feia bastant de temps. De fet, en Raül Broto va destacar això, no? D'una banda, la unanimitat amb la que s'havien acordat allò aquests noms de persones i empreses, i d'una altra, el volum que feia que fos una jornada històrica. Molt bé, Joel, ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports,
1: et
0: sembla? Vinga, doncs ara anem a saber de la previsió meteorològica pel dia d'avui. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez.
6: Bon dia, un temps avui força variable a les comarques de Ponent i de l'interior en general, però amb molt més sol durant tot el dia arran de costa, que és on els núvols seran molt escassos. Aquesta variabilitat vindrà sobretot al llarg d'aquesta tarda, amb nuvolades i tempestes que cauran al Pirineu Lleidatà i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació de Lleida. Arribaran amb ganes, per exemple, fins a la Noguera, fins a la Segarra, també alguna tempesta intensa. Tindrem a cavall del Ripollès i el Berguedà, arribant fins al Bages. Per tant, compte aquesta zona interior, perquè al llarg de la tarda, sobretot, tindrà ventades destacables. A més, amb una jornada que es presenta pesada, calorosa, xafogosa. Estem pendents a la xarxa.
7: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Des del posar les piles ens agrada jo tenir un contacte directe amb la societat civil de la nostra ciutat i sempre per aquestes dates tenim la pensada del centre de formació d'adults i és per això que sempre els diem: ei, voleu venir? Comentem una miqueta com ha anat el curs i també en coincidència, perquè és que justament a partir d'aquest divendres comença el període de preinscripció. I ara estàvem parlant amb el professor, la persona que ens acompanya avui en representació del centre, l'Àlex Carretero, i ens estava dient: sí, sí, és que a nosaltres ens està venint força gent, no? Quantitat de gent. Com estem, Àlex?
1: Bon dia. Doncs molt bé, sí, a veure, escalfant motors, perquè aquesta setmana, com tu bé has dit, divendres comencem les preinscripcions i bueno, nosaltres sempre tenim força gent que ha de preguntar, tot i que el gruix principal d'alumnes ens arriba al setembre, perquè tothom té molt al cap que els cursos comencen al setembre, però sí que és veritat que ara doncs hi ha un degoteig de gent que ens arriba, que pregunta i tal, i suposo que tothom està al cas del tema aquest de la regularització d'immigrants, aleshores doncs ens esquitxa en primera persona, perquè sí que és veritat que ens arriba molt perfil d'immigrant que ha de justificar unes hores de català o de castellà, i aleshores doncs a nosaltres se'ns gira feina, sobretot burocràtica, perquè els seus advocats i tal, a moda legal, els hi demanen un justificant de matrícula.
0: De fet, jo també, quan ha arribat a l'Àlex, li he dit: escolta'm, i tota aquesta mobilització de professorat us està afectant? Esteu també mobilitzats? I em deieu que també necessiteu recursos, que evidentment, no?, que també us heu sumat en alguna d'aquestes convocatòries.
1: Sí, nosaltres estem una miqueta cansats sempre de ser els últims de la fila. Les escoles d'adults existeixen, per si hi ha algú que estigui escoltant ara mateix a Ràdio Mollet i no ho sàpiga, existim. I clar, si ens col·loquen al final de la fila, el que passa és que els recursos normalment se'ls queden els que estan davant, escoles de primària, escoles de secundària i tal, que ja van justes, vull dir que tot el meu recolzament a companys de primària i de secundària, que sé que ho estan passant força malament, i tota la força perquè continuïn amb aquestes vagues i amb aquestes queixes, perquè crec que és de justícia, però sí que és veritat que les escoles d'adults també estem necessitats d'aquests recursos, i ho parlava abans amb tu, abans del programa, tema suport psicològic, suport emocional, nosaltres no en tenim a les escoles d'adults, i hem de tenir en compte que nosaltres el perfil d'alumnat que ens arriba, sobretot per treure's l'ESO en aquest cas, és un alumnat molt tocat anímicament, amb situacions familiars molt complexes, i que potser aquest perfil psicològic d'un psicòleg, d'un suport emocional, ens aniria perfecte. Però clar, quan saps i ets conscient de que ets l'últim de la fila, doncs és força més complicat.
0: Clar, pel que ens està explicant l'Àlex, teniu com tres perfils, no? O potser més, no sé, ara tu em corregeixes. Ens has parlat immigrants, no? Persones
1: Correcte.
0: Que necessiten. Joves que no van poder acabar els seus estudis, no? I que, doncs, per diferents circumstàncies, algunes d'elles doncs, per la situació precisament que es viu a casa, doncs, reclamen, no?, el tenir aquesta titulació.
1: Exacte.
0: I d'una altra, gent que s'ha jubilat i us descobreix i diu: escolta'm, d'aquests tant no hem parlat, però també és veritat, no?
1: Correcte.
0: Que les escoles d'adults són unes grans desconegudes, però que arriba un moment de la vida que hi ha gent que diu: escolta'm, doncs jo vull estudiar anglès o vull posar-me al dia a nivell de tema de TIC, no? A l'ús de l'ordinador.
1: Sí, sí que és veritat que és el que dius, eh? Hi ha molta desconeixença de Mollet i Rodalies, de que Mollet té una escola d'adults, és a dir, i ho hem viscut en primera persona. Quan fas, per exemple, aquest any que hem tingut la sort de que l'Ajuntament ha tornat a comptar amb nosaltres per tenir una paradeta de Sant Jordi, és veritat que quan la gent passejava per allà per la plaça de les Pruneres i et veia: ah, ostres, que Mollet hi ha escola d'adults, és a dir, sí, ah, i què feis, no sé què, ah, doncs fem anglès, fem informàtica, fem accés a la universitat, fem proves d'accés a grau superior, fem secundària, fem ensenyaments instrumentals, català, castellà... Ah, hòstia, em dones un fulletó que m'ho miraré a casa, tal, i al final, pues, amb aquestes activitats que proposa l'Ajuntament i que nosaltres sempre estem predisposats a apuntar-nos-hi, doncs ens fem veure una miqueta, és publicitar. però fa una miqueta de pena de saber que tu t'hi deixes les banyes a l'escola i que al final només et coneix possiblement un 30% de la població.
0: Quan després no, tinc la sensació que la valoració que fa el vostre alumnat és molt positiu, perquè ho hem comentat, no? Podem comentar jo com ha anat aquest curs 2025-2026, m'imagino que genial, com en d'altres ocasions, perquè no és només allò que feu a l'aula, sinó fora de l'aula. De fet, dijous passat fèieu també, no?, una festa de fi de curs.
1: Correcte.
0: He dit a l'Àlex, què tal la festa? Diu, les festes sempre van bé.
1: Les festes sempre van bé, sí. Sempre que hi ha festa va bé. Però sí, és el que comentaves. La valoració sempre és positiva, perquè des de l'escola tots els meus companys i jo inclòs sempre fem un esforç titànic per fer unes bones acollides a l'alumnat que ens arriba i tal. I crec que al final no és només nosaltres que ens pengem la medalla, sinó que els propis alumnes ens diuen és que què más puedo estudiar? És que jo ara no me quiero ir de aquí, saps? I aleshores et demanen a veure si poden repetir, per exemple, jo ara que sóc coordinador de llengua anglesa, als cursos d'anglès hi ha molta gent gran que et demana ¿me puedes dejar repetir el último curso? Es que no me quiero ir. I clar, bueno, al final, pues, a veure si realment van justos de continguts i tal, sí que els fem repetir, però clar, fer repetir tampoc és plan. Però bueno, et quedes amb bones sensacions perquè, bueno, pues, ostres, mira, pues, si ja t'has tret l'anglès, doncs fem, per exemple, informàtica, o vols reforçar, per exemple, el català, o el que sigui, sempre ho intentem, i sí, al final es genera una comunitat i un sentiment de pertinença que és molt maco.
0: Abans que comentaves allò, el tema de ser-hi presents amb la parada, no?, a la veia de Sant Jordi, també és veritat que ja fa uns quants anys que aquest acte de reconeixement als estudiants que es fa des del consistori també es compta allò amb el millor, la millor estudiant, no?, que ha tret allò, doncs, ja no és tant la nota, crec jo, sinó l'actitud, no?, la trajectòria d'un estudianta del centre de formació d'adults.
1: Clar, quan pensem en reconeixements d'alumnat, normalment la gent el que pensa és notes. Directament el que et ve al cap és notes. Clar, nosaltres no podem parlar de notes. Sí que és veritat que les notes són bones, òbviament, però nosaltres ens fixem més en el recorregut. Un alumnat, per exemple, un alumne que passa 3-4 anys a l'escola, que a més treu diverses titulacions de competir o d'anglès o tal, i a més li afegeixes que és un perfil adult, que ha de tirar endavant casa seva, que ha de tirar endavant la seva família, doncs és un reconeixement que amb ells els hi fa molta il·lusió. I nosaltres agraïm molt a l'Ajuntament que compti nosaltres per aquest reconeixement, i nosaltres també fem molts esforços per fer-nos veure dins del poble i teixir una miqueta xarxes de connexió. Ja saps que nosaltres aquest any hem tornat a comptar amb la col·laboració de Castellers de Mollet, que també anem a veure els seus assajos i fins i tot hi ha alguns alumnes que s'han acabat apuntant o que han començat a fer pinya allà als assajos. També tenim una col·laboració molt estreta amb el bàsquet Mollet d'en Cadira de Rodes, i em sembla que és el segon o el tercer any que fem col·laboració amb ells. Vull dir que és una miqueta fer poble. És la meva intenció dins de l'escola, i els meus companys em segueixen una miqueta, és això, és teixir una miqueta, fer comunitat.
0: Bé, de fet, també és una manera de facilitar la integració, sobretot a les persones nouvingudes, i també de donar a conèixer, perquè hi ha veïns i veïnes, no?, que igual porten molts anys en aquí, però desconeixen, per exemple, doncs, el bàsquet en cadira de rodes, no? Ens ha dit que...
1: Correcte. Sí, per això aprofitem una miqueta per treure el cap allà on ens deixen, traiem una miqueta al cap.
0: Està bé. Escolta'm una cosa, Àlex. El dia 19 obriu preinscripció. Deies, tothom allò se'n recorda al setembre, però és important, no?, adreçar-se ara. El dia 19 esteu fins al dia 29.
1: Correcte.
0: 10 dies.
1: Sí, nosaltres, jo convido la gent que ens estigui escoltant que visiti la nostra pàgina web, perquè hi ha torns de matí i torns de tarda a l'hora de la preinscripció. Divendres comencem en torn de matí, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, aproximadament. Necessitem que portin la documentació, DNI i tal, farem la fotocòpia allà mateix a l'escola, hauran d'omplir una sèrie de documents, i nosaltres sempre recomanem que, posats a informar-se, que s'informin ara al juny, perquè, clar, no sabem com arribarà al setembre. Normalment sempre hi ha places al setembre, però sí que és veritat que hi ha ensenyaments que s'omplen més alt que d'altres. Sí, aleshores...
0: De fet, vosaltres teniu, crec que com tots els centres, matrícula viva, no?
1: Sí, correcte.
0: És a dir, que al llarg del curs et pots incorporar, però, evidentment, si tens l'opció de començar des de començaments, no? Des de principis.
1: Sí.
0: I, a més, per vosaltres tenir aquesta previsió i garantir-te la plaça, no?
1: Clar, amb el jo, per exemple, parlo de la meva coordinació de la llengua anglesa. Home, a veure, si t'has de posar a aprendre anglès perquè és la teva il·lusió o perquè ho necessites per temes de feina o el que sigui, jo sempre recomano començar des d'un principi, perquè, clar, si hem de fer feines o seguiment d'un llibre o tal, clar, no és el mateix que t'apuntis al febrer, que t'hi pots apuntar, que no que t'apuntis al setembre i que comencis des d'un inici, des de zero i tal, que és molt més fàcil de seguir després les dinàmiques d'aula. Però,
0: I
1: bueno,
0: feu prova de nivell?
1: Sí, hi ha una prova de nivell. Sí,
0: en el tema dels idiomes, m'imagino, no?
1: Sí, a tots els ensenyaments hi ha una petita prova de nivell, ja sigui oral, en una entrevista que fem amb el coordinador o coordinadora de torn, o bé per escrit. Les proves, per exemple, d'anglès, que és la meva coordinació, sí que fem una petita prova de nivell per intentar acollir el millor possible i escollir el nivell adequat per l'alumnat que ens arriba.
0: Feu català, castellà, anglès i francès?
1: No, el francès l'estem lluitant des de fa anys, però no ens el donen.
0: No? I com és?
1: Mira, perquè hi ha altres CFAs que sí que tenen l'oferta, però nosaltres, a part de que ens adjudiquin aquesta oferta, hauríem de demanar també més recursos, perquè necessitem un professorat també amb perfil francès, i ara mateix a l'escola no disposem d'aquest perfil. I aleshores, tu ja saps que el departament, a l'hora de donar, demana molt, però donar li costa una mica més.
0: Bueno, de fet, vosaltres ja us encarregueu de cada any allò anar demanant i potser, no?, algun any, doncs, acaba...
1: Sí, nosaltres anem rascant, a veure, per demanar no hi perdem res.
0: Recordeu que us podeu adreçar, com comentava l'Àlex, que podeu entrar jo a la pàgina web del Centre de Formació d'Adults, estan al carrer Roger de Llúria, si no m'equivoco,
1: sí,
0: no? Número 50...
1: Ostres, ara sí que... No sé si és el 47 o por ahí, eh?
0: 47, molt bé, premi. Doncs podeu entrar, tafanejar, poder parlar, no?, també amb els coordinadors, que sempre us poden orientar, no?, allò de dir, escolta'm, què és el que busques, no?, i segurament trobarem allò un encaix. Habitualment, allò, ara que parlàvem al començament, vosaltres, el tema de ràtios, com esteu vosaltres a les aules?
1: Bueno, depèn de l'ensenyament que cursem. Els anglesos normalment estem entre els 15, 18 alumnes per aula, que està força bé. Sempre és veritat que fem una miqueta a estructura piramidal, és a dir, els grups més baixets normalment estan amb més quantitat d'alumnes, i conforme anem pujant anem reduint la ràtio. Tema instrumentals i catalans sempre la tenim superplena, perquè el perfil immigrant és el que busca. I després tenim secundària, que últimament anem força justets de números, però bueno, al final sempre, doncs, entre 10, 12, 15 persones sempre tenim a l'aula, i després, doncs, proves d'accés a la universitat, doncs hi ha molta gent, és el que sol passar a cada curs, hi ha molta gent que s'apunta amb moltes ganes i se van perdiendo por el camino.
0: Ara també passa, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: És el que dèiem, no? El perfil d'una persona adulta, doncs, no és tan fàcil, no? Ah. Perquè se't va complicant una miqueta la vida. Igual,
1: estem acostumats,
0: no?
1: Sí, estem acostumats. Però, bueno, per això tenim també el de la matrícula viva, que al final sempre se't poden incorporar a meitat de curs o passats uns mesos, vull dir que cap problema.
0: Dèiem allò que, sobretot també, no és només allò el tema del que feu a l'aula, sinó també fora de l'aula. Comentaves allò, aquest tema de donar a conèixer també les entitats, la realitat de la ciutat, no?, allà on està ubicat el Centre de Formació d'Adults. També feu competicions, no?, ara entre els centres de formació d'adults pel que fa a la llengua.
1: Sí,
0: ja fa uns quants anys,
1: ja
0: no?
1: Fa uns anys que fem el concurs de l'Endevinada, que és a totes les escoles d'adults de la zona del Vallès, Maresme, Vallès Oriental, fem un petit concurs amb jeroglífics i tal, i, bueno, ens ho passem força bé. No em demanis quina és la classificació, perquè és millor no dir-la, però bé, ens ho passem molt bé, i sempre estem iniciant projectes. De cara a l'any vinent estem intentant mirar a veure si ens podem afegir com a escola en algun projecte d'Erasmus Plus, perquè hi ha professors que estan molt interessats en tema a fer connexions més enllà de lo que és l'àmbit local, I a més, l'any que ve tinc la sort, que ja us ho puc dir en primícia, bombazo informativo, l'any que ve l'escola d'adults intentarà tirar endavant un projecte de pràcticum d'universitat. Ja tenim alumnat de pràctiques des de l'IES Gallecs i des de la ENFO, aquest sempre han tingut alumnat de pràctiques per la part d'administració i secretaria, però l'any que ve tirarem també des d'alguna universitat, com per exemple la Central, la UB o l'Autònoma, de que puguem comptar com a mínim amb un o dos alumnes que vinguin a fer pràctiques i que vegin també, que visquin la realitat d'una escola d'adults, que a vegades des de la carrera ni tan sols s'imaginen del que som capaços.
0: Ah, molt interessant, no? Perquè sí, és veritat, no?, que segurament des de la carrera, igual si tu preguntessis a un jove quines sortides laborals, pocs dirien, doncs el meu interès és formar part de l'equip d'un centre de formació d'adults.
1: Sí, sí, és que hi ha molta gent que es treu a grau d'educació primària, com per exemple és el meu cas, i després desconeixen que amb un grau d'educació secundària i de primària pots venir a una escola d'adults a treballar. Òbviament, són tots benvinguts i per això volem tirar endavant aquest pràcticum universitari perquè vegin una altra realitat i una altra opció laboral, ja que el món laboral està tan fotut últimament, doncs que vegin que també és una altra opció i a més una opció molt maca i molt, molt enriquidora.
0: Seria aquest curs, 2026-2027?
1: De cara a l'any vinent, sí. Hem presentat la sol·licitud. En principi, si no m'equivoco, a direcció ens va confirmar que la teníem ja adjudicada i de cara a l'any vinent doncs traurem mínim una plaça de pràcticum segur.
0: I escolta'm una cosa, Àlex, perquè l'Àlex nosaltres també el vam conèixer perquè vau fer com un intercanvi en això que promou l'Ajuntament amb les ciutats agermanades, va anar a Ravensbrück. No sé si fruit d'aquesta estada doncs també ha sorgit allò algun projecte de col·laboració.
1: Bueno, doncs mira, això ja tiro cap a una vessant una miqueta més personal. Vaig tenir la sort de que l'Ajuntament va contactar amb mi perquè el perfil els interessava i tal, i el meu nivell d'anglès era força positiu, i ara estem intentant generar el que seria una associació aquí a Mollet amb les ciutats agermanades, i jo seré un dels vincles dins d'aquesta associació, i clar, òbviament no m'oblidaré de la meva escola, i és més, fa cosa d'un mes, mes i mig, va venir una comitiva de Ravensbrück, vaig estar amb ells, vaig estar xerrant, van estar veient gallecs, van anar a Barcelona, tal, molt maco, i a l'últim sopar de comiat ja va haver-hi gent que preguntava que quanta gente nos cabe en una classe de castellano. Vull dir que nosaltres, l'escola d'adults, sempre tenim les portes obertes, no només per la gent de Mollet, sinó per la gent de fora, òbviament. I que hi hagi aquest interès i que l'Ajuntament, un altre cop, agraïts, ens deixi treure el cap en aquestes propostes i en aquestes iniciatives, doncs, genial.
0: Mm-hmm, molt bé, és a dir, que ens sentirem a parlar.
1: I tant.
0: Ens sentirem a parlar, molt rebé. Doncs, Àlex, ho deixem aquí, fem allò una crida a aquelles persones que diguin, escolta, amb el centre de formació d'adults, doncs sí, aneu-hi. Roger de Llúria, número 47, mireu abans la pàgina web, perquè si és pel tema de preinscripció, si no, doncs passeu, us ho mireu, diu, doncs mira, vindré demà, no? Però si aneu pel tema de preinscripció, hi ha diferents horaris, matí i tarda, en funció de la jornada, així que prèviament consulteu, us passeu per allà, que també tindran un cartell anunciador, imagino, a la porta, no?
1: I tant, tenim cartells i que la gent no pateixi per la calor, que tenim ventiladors recent comprats, vull dir que perfecte, podeu venir, que estareu fresquets i, a més, ben informats.
0: Molt bé. Gràcies, Àlex Carretero, que vagi molt bé el
1: curs
0: vinent.
1: Adéu-siau. Gràcies.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Un espai on s'acostuma a estar fresc, també a l'estiu, és precisament el cinema. Avui, en aquest espai de la petita i la gran pantalla, ens anem cap a la gran i parlem d'una pel·lícula que ara té uns anyets, que es titula Barbie, i que ens la presenta el nostre company Sergio Guardeño. Endavant, molt bon dia.
1: Hola, doncs avui parlarem d'una pel·lícula que va passar de ser una simple aposta comercial a convertir-se en un autèntic fenomen cultural mundial, i és que es tracta de la pel·lícula Barbie, la pel·lícula dirigida per la Greta Gerwig i estrenada l'any 2023. Tot i estar inspirada en la famosa nina de la marca Mattel, la pel·lícula va sorprendre a tothom perquè no era només una comèdia plena de color rosa, sinó també una reflexió sobre la identitat, el feminisme, els estereotips i la pressió social.

La història comença a Barbieland, un món perfecte on totes les Barbies viuen felices, triomfen professionalment i creuen que han solucionat tots els problemes de la societat. La protagonista, interpretada per la Margot Robbie, és la Barbie estereotípica, l'alegre, l'optimista i l'aparentment perfecta. Però un dia comença a tenir pensaments estranys sobre la mort, els seus peus deixen de ser perfectes i la seva vida ideal es comença a trencar. Per solucionar-ho, la Barbie viatja al món real, acompanyada d'en Ken, interpretat per en Ryan Gosling, i és aquí on la pel·lícula fa el gir més interessant. La Barbie descobreix una societat molt diferent de la que imaginava, mentre en Ken queda fascinat pel patriarcat i intenta portar aquestes idees de tornada a Barbieland. Una de les grans sorpreses del film és el seu to. Tot i que té un humor constant i l'estètica és exageradament rosa, Barbie parla de temes bastant més profuns com la inseguretat, la necessitat d'encaixar, el paper de les dones a la societat i fins i tot la crisi existencial. Molta gent esperava una pel·lícula infantil, però en realitat és una sàtira plena de missatges socials i referències culturals. La directora, la Greta Gerwig, ja era coneguda per pel·lícules com Lady Bird o l'última versió del clàssic Mujercitas, però amb Barbie va aconseguir una cosa molt poc habitual i que va ser combinar cinema comercial massiu amb una mirada crítica i personal. Pel que fa a la producció, una de les curiositats més comentades és que molts decorats es van construir físicament en lloc d'utilitzar només efectes digitals. Les cases de Barbieland estan inspirades en les cases de joguina originals de Barbie dels anys 60.

I si hi ha un altre element que va marcar Barbie és la seva banda sonora. El film va apostar per música pop moderna i molt potent amb artistes com Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj o Charlie XCX. La cançó What Was I Made For de Billie Eilish es va convertir en un dels grans himnes emocionals de l'any i fins i tot va guanyar l'Oscar a millor cançó original.

Visualment, la pel·lícula també va tenir un impacte enorme. El color rosa va inundar cinemes, xarxes socials i campanyes publicitàries d'arreu del món i, de fet, molta gent anava vestida de rosa a les sales de cinema, convertint l'estrena en un esdeveniment gairebé col·lectiu. A nivell de taquilla, aquesta pel·lícula de Barbie va ser un fenomen absolut. Amb un pressupost aproximat de 145 milions de dòlars, va superar els 1.400 milions a tot el món. Això la va convertir en una de les pel·lícules més taquilleres del 2023 i també en la pel·lícula dirigida per una dona amb més recaptació de la història en aquell moment. El fenomen encara es va fer més gran gràcies al famós Barbenheimer, el meme viral que va unir les estrenes de Barbie i la pel·lícula Oppenheimer al mateix dia. La combinació d'una pel·lícula extremadament rosa i divertida amb un drama fosc sobre la bomba atòmica va generar una explosió de memes, campanyes i converses a internet. Watch me. Tot i el seu to aparentment lleuger, Barbie va generar debat. Alguns espectadors la van considerar una crítica intel·ligent als rols de gènere, mentre que altres van pensar que el missatge era massa evident o exagerat. Però, precisament, aquesta capacitat de generar conversa és una de les raons per les quals la pel·lícula va tenir tant impacte cultural.

Més enllà de l'humor i de l'estètica, Barbie acaba parlant d'una idea molt humana, que és la dificultat de ser perfecta en un món que sempre espera alguna cosa més de tu. I probablement aquesta és la gran sorpresa del film, que darrere de tot el color rosa hi havia una història molt més profunda del que molta gent imaginava.

0: Els divendres donem pas a la informació esportiva i els dilluns també. De fet, avui, però, serà el darrer dilluns que compartim actualitat esportiva. El farem únicament els divendres perquè, com heu anat veient, cada cop doncs, van finalitzant totes les competicions i, això sí, reservarem un raconet pels esports, però serà els divendres. Avui és dilluns i compartim aquest temps de ràdio novament amb en Joel. Bon dia, Joel.
1: Molt bon dia.
0: Havíem aparaulat una entrevista, a veure si és possible que la tinguem, perquè doncs, tenim allò, males notícies, no?
1: Doncs sí, final agredolç per la Unió Deportiva Molletense, que es queda sense ascens a Primera Catalana en els penals, i és que doncs, la Molletense haurà d'esperar ara una temporada més per intentar l'ascens a Primera Catalana, i és que van caure en aquesta final del play-off davant el Cardedeu, després doncs, de perdre la tanda de penals per 3-5 un cop finalitzat el partit amb empat a un gol. Un municipal de la zona sud que es va omplir com mai, que hi havia moltíssim afició, que tot Mollet es va volcar doncs, per veure doncs, aquest partit, no? Si sovint doncs, els partits de Lliga no enganxen tant o només hi són, podríem dir, doncs, els de sempre, els que tenen aquesta vinculació diària amb el club. En aquest passat cap de setmana, doncs, el que es va viure doncs, va ser d'orgull de veure doncs, tota la gent dels voltants, sobretot de la gent que jo coneixia, també gent que diu jo sóc del barri, sempre és el en aquest cas el camp de futbol que tinc més a prop, ser de la Mollet i avui s'hi juga tot i per tant hi vull anar, hi vull ser-hi, i es va viure això. Doncs,
0: De fet, per xarxes, l'equip havia dit allò, a veure si aconseguim allò tenyir de blanc i blau, no?, tot el camp.
1: Sí, així va ser, començant doncs, per tots els membres del club, amb tota la base, els nens i nenes, però després el que dèiem, tota la gent del barri, regidors, regidores, que no es van voler perdre doncs, aquest partit. En un equip molletà, doncs, això que, com dèiem, va competir fins al final en un duel molt igualat i que va mantenir vives les opcions d'ascens durant els 90 minuts de partit i després doncs, aquests 30 minuts de la pròrroga doncs, amb aquest 1-1 al marcador, recordem, partit d'anada 2-2 i que finalment doncs, s'han quedat sense aquest ascens als penals.
0: Sí, de fet, allò, en Joel, quan ens ha dit allò, no ho han aconseguit, ens hem quedat allò dient, no pot ser perquè hi comptàvem, no? Uh-huh. Jo crec que tota l'afició i la gent allò de vinculada a la Molletense dèiem no, això és serà ja un fet, no?
1: Bueno, si més no, aquest factor doncs, de casa no, que tenies a l'últim partit et donava un plus, però de tot això en parlem doncs, amb el seu entrenador, amb l'Albert Càmara, a qui saludem. Molt bon dia, Albert.
2: Bon dia. Hola, què tal? Bon dia.
1: Amb tu volem parlar d'això, no, d'aquesta llàstima, no, de no poder aconseguir doncs, aquest ascens, podríem dir, al final d'aquesta manera doncs, més cruel, no, ningú li agrada perdre-ho als penals. Com ho valores tot plegat el viscut aquest passat cap de setmana?
2: Doncs bueno, jo crec que hi hauríem de fer doncs, diverses parts, no? Una seria la temporada, que crec que ha sigut una temporada espectacular. L'equip ha donat un nivell altíssim i que podem estar molt orgullosos. Després un playoff que vam iniciar molt bé a les dues primeres, bueno, les dues primers partits, la primera eliminatòria, i sí que aquesta segona doncs, ha sigut molt més complicat, amb un equip doncs, amb una proposta molt rocosa i que no hem sabut guanyar-los. El que passa sí que és cert que crec que de manera molt injusta es produeix això, no? Un equip que amb Cardedeu que ha jugat 4 partits aquesta temporada, que ell no t'ha guanyat en cap partit, que tu sí que has pogut guanyar-lo, que al final de la temporada li has tret 10 punts d'avantatge a la Lliga, doncs crec que jugar-t'ho en uns penals quan a categories nacionals puja el que millor classificació té, doncs crec que seria molt més just. Però bueno, és com era ara mateix les normes. Jo crec que hem d'estar molt orgullosos de lo que s'ha fet i que bueno, encara ens queda una esperança per poder pujar i esperem a veure si es dona.
1: Quina és aquesta esperança, que esteu també pendents, no?, d'aquests possibles ascensos i descensos compensats, o com funcionaria?
2: Bueno, seria, hi ha dos vies, no? Una que sembla ara mateix la més probable és que amb la desaparició del Lleida doncs quedaria una plaça lliure a Lliga Elit, si no m'equivoco. La Primera Catalana pujaria al Turó de la Peira a Lliga Elit i nosaltres al ser el millor segon doncs pujaríem a Primera Catalana. Això seria una. I l'altra seria amb l'eliminatòria de Badalona. Badalona està disputant el playoff amb el Compostela, sí que venen de perdre 3-0 allà a Compostela, però els hi queda el partit de tornada aquí a casa. Ja van fer ja li van donar la la volta a l'eliminatòria contra Cornellà amb un 4-1 i van guanyar 3-0 aquí i van passar ells. Llavors, bueno, tenim aquestes dues opcions que esperem fins al final, doncs, a veure si bueno, després de tot el treball de la temporada tenim aquest premi.
1: Comentaves també aquesta manera injusta que de fet quan veu arribar els penals, doncs els que seguim, no, també, doncs, tot el futbol en categories superiors i ho estem vivint ara, no? Doncs en aquests, per exemple, ara, doncs, crec que era ahir, no? El Màlaga-Almeria, doncs, que saps que almenys si arribes als 90 minuts i te'n vas a una pròrroga, els ser millors, doncs no es fan aquests penals. En canvi, doncs, aquí a la segona catalana sí, i això és el que us acaba penalitzant, no? I evitant aquest somni de pujar.
2: Sí, i a més estem parlant del mateix esport, no estem parlant d'esports diferents, estem parlant de que Federació Catalana sí que té la seva independència, però al final la Federació Espanyola és la que engloba totes, i que tinguis normatives diferents, doncs, bueno, no acabes d'entendre, i crec que una normativa injusta quan tens una temporada de 30 partits amb la que, bueno, a part de tenir el factor camp, que cada vegada és menys important perquè es veuen les eliminatòries, doncs que tinguis aquest premi, no, de lo que et deia, és un equip que nosaltres en 4 partits no ens ha guanyat cap. Llavors, bueno, jo crec que ho trobo injust. Ja, igual és perquè estic afectat, però no, ho hem parlat sempre, que quan va sortir aquesta normativa en categoria superior, que es pujaven la classificació, crec que, bueno, en una lliga de 30 partits és el que ha de comptar.
1: O que, si més no, és això, que el segon ja no pugi, no, directament, i que, per tant, la dificultat que ho fas perfecte i quedes primer, i per molt que vosaltres gairebé ho heu fet quasi perfecte, no, també aquesta temporada fins al final, també lluitant per aquesta primera posició, després t'hagis d'afrontar, doncs, amb aquesta doble eliminatòria, doncs, per poder pujar.
2: Sí, bueno, però ja saps el que passa, que això ja depèn del pla de competició, i el pla de competició al final estan d'acord tots els clubs, no? Quan voten, i el voten que sí, doncs, i bueno, dius, si pot interessar, doncs, tenir aquests 4 partits de més, de tenir una mica més de competició, que per mi lo lògic seria això, que comentes, com a esportista, tu t'ho guanyes durant tota la temporada a 30 partits i els millors són els que han de pujar o els que han de tenir el premi. Però bueno, ja et dic, al final les coses estan així en aquest moment, ens ha tocat a nosaltres i ja està. No hi ha res més que esperar aquestes dues opcions que ens queden, i esperem que alguna d'elles es pugui donar, i a veure si la sort que hem tingut o la injustícia que crec que s'ha fet de no pujar a la Molletense aquest any, doncs es pugui resoldre ara en aquestes dues setmanes que ens queden.
1: I també volia preguntar, doncs, per tot el viscut, no? Doncs, al municipal de la zona sud, doncs, aquest passat cap de setmana, com ho vas viure també, no? Veure tota la gentada, tota la ciutat que es va volcar, doncs, a venir a animar el vostre equip.
2: Bueno, la veritat és que va ser molt maco, no? Ja durant la setmana prevèiem, doncs, que per lo que podíem sentir i la gent quan ens venia, ens animava, doncs, que hi hauria una entrada important, i crec que, bueno, es va veure que aquest any la Molletense ha fet les coses molt bé. Jo crec que ja no només el primer equip, ara estem parlant d'un juvenil que està preferent, un altre juvenil, el juvenil B, que ha pujat a primera, doncs, bueno, que mica en mica aquestes coses, doncs, van sumant, i la gent ho nota, i quan les coses van bé, la gent s'enganxa, i crec que a més tot ha anat acompanyat, doncs, que l'equip ha sigut el segon més golejador de la categoria, amb un futbol atractiu, i això, doncs, bueno, agrada a la gent, i esperem que puguem continuar, doncs, atraient a la gent al camp de futbol, no? Crec que és important, i a més un club com la Molletense petitet, on és molt familiar, i que, bueno, que pugui també tenir la seva repercussió dintre la ciutat, crec que és important.
1: I com està el tema de la teva continuïtat? Vas començar, no? Doncs, en aquest cas, doncs, aquest primer any, que imagino que, doncs, no sé si també t'esperaves a això, fer-ho tan bé amb l'equip que tenies, també el fet d'haver-hi aquest canvi, no? Doncs, i aconseguir tot el que has fet, imagino que temporada de 10, però per on passen, doncs, la teva continuïtat? Com o per quan vas firmar?
2: Bueno, no ens esperàvem arribar fins a aquest punt. Sí que esperàvem fer una bona campanya. A més, una de les prioritats era doncs, mantenir el grup, que es va poder aconseguir perquè portaven 2-3 anys ja junts, i això al final és molt important. Crec que la continuïtat és importantíssim per poder treure resultats. I bueno, de mica ens vam ficar allà, ens hem fet il·lusions i la veritat és que l'equip ha donat un nivell altíssim. I per la meva continuïtat doncs ens hem de sentar a parlar amb el club. Només vam signar un any, vam estar bueno, per veure també, doncs, bueno, entenc que el club vol veure resultats o vol veure com es treballa. Jo per la meva part també, no era una nova relació, diguéssim, i ens havíem de conèixer tots i ens hem de sentar i veure una mica doncs, per on aniran doncs, els camins d'ells i els nostres.
1: Però bueno, que imaginem que també doncs, hi ha aquesta primera catalana també doncs, a la vista, no? També això imagino que pot influir o les ganes no? també de ser-hi.
2: Home, i tant. Quan aconsegueixes la feina de tot un any, doncs t'engresca a continuar. I jo, ells ho saben, jo he estat molt còmode, he estat molt bé, el meu cos tècnic i jo, hem treballat molt a gust. Però bueno, ara ja et dic, és qüestió de sentar-se, ojalà que l'equip estigui a primera catalana, perquè, clar, és el que deies, això doncs, anima molt més a donar continuïtat a la feina crec que ben feta durant tot un any, i bueno, i aquesta setmana propera suposo que ja començarem a saber coses i podrem acabar de tancar coses també.
1: I parlant també doncs, d'aquest partit de tornada, una miqueta, què és el que va fallar? Vam veure doncs, que no vau ser potser una Molletense amb tantes ocasions o tan dominadora, un partit més trebat, imagino que també això és culpa del rival, no? de que parlaven també de com juguen, però una miqueta com ho vas veure tu?
2: Sí, no, va ser un partit molt trebat, sí que al minut 3 tenim una ocasió molt clara de Guillem, la xuta Mateo, que es queda al rebuig i arriba molt forçat, però amb el portem al terra. Crec que ens hagués obert una mica i donat tranquil·litat. Crec que això ens va passar al marcar el primer gol i rebre l'empat als 3 minuts de poder empatar. No van tenir la possibilitat de sentar-nos tranquil·lament, de practicar el nostre joc. Va haver-hi en moments molt puntuals. Jo crec que l'equip va notar... Bueno, és una de les coses que al principi de jugar un playoff vaig preguntar quants jugadors havien assolit un playoff i només hi havia 4 jugadors en tota la plantilla, amb una plantilla jove. Doncs, crec que la primera eliminatòria no tens aquesta responsabilitat perquè, bueno, encara no estàs jugant a una final, però, bueno, va arribar a la final i crec que ens ha passat una miqueta doncs això, aquesta responsabilitat de ser nosaltres els favorits, els que, diguéssim, havien de marcar el ritme dels partits, amb un rival doncs, que defensivament és de lo més fort de la categoria i que ell amb molt pocs gols ha assolit doncs, una quarta plaça i ha estat fins al final, doncs, bueno, veient la primera eliminatòria 0-0, 0-0 fins al minut 118 i, bueno, i ells doncs, ho van basar tot amb l'estratègia, que ens van fer mal i poca cosa més. I la veritat és que ja et deia el que et deia, que és una pena no haver assolit l'ascens.
1: Doncs si més no ens quedem amb aquesta valoració de com ha anat el partit, però també doncs, això posant l'accent en aquesta gran temporada i esperem doncs, això que hi hagi novetats en aquestes setmanes també per poder-ne parlar i poder-ho dir aquí, que serà una bona notícia.
2: I tant, doncs esperem això, que ara aquests dies ens acabin de donar doncs, una bona notícia per nosaltres.
1: Gràcies, Albert. Gràcies. Com sempre anem parlant.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. A veure, no? Si diuen que l'esperança doncs, no s'ha de perdre fins al darrer moment, doncs la tindrem allò, la mantindrem allò durant unes setmanes.
1: Sí, més o menys doncs, això, de Lleida, un club que ja porta doncs, bastants temporades ja malament, amb descensos de categoria, amb tema econòmic, si continuen o no, doncs això farà també que quedi aquesta plaça, o si més no, com dèiem, l'altra opció passa pel Badalona, en aquest playoff que tenen per pujar de categoria, com que ja passa una categoria superior on ja juga en aquest cas doncs, amb altres equips d'Espanya, això crea una plaça a Catalunya i aquestes places al final totes van pujant sent ells el millor equip del playoff.
0: Hi ha dues portes obertes. Mm-hmm. Esperem que una de les dues doncs, s'acabi obrint.
1: A una d'aquestes.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Joel?
1: Sí, parlant ara també de dels play-offs dels equips que encara estan jugant. Males notícies pel Mollet Hockey Club masculí, que ha caigut eliminat del play-off d'ascens a Primera Catalana després de perdre el partit de tornada contra el Club Patí Riudoms per 7-5. Els molletans necessitaven remuntar un 4-6 en contra, un partit que van perdre aquí a Riera Seca, i no han estat capaços de superar aquests dos gols de desavantatge, sinó que també doncs, els han guanyat per dos gols més de diferència. D'aquesta manera, els d'Eloi Gaspar diuen adeu al somni de pujar a Primera Catalana i la temporada 26-27 la tornaran a disputar a segona. Molt difícil també, com sempre comentem aquí, doncs, els ascensos, perquè al final jugues tota una temporada que molts cops, si no ets el primer, no puges directament, i després si quedes segon has de disputar doncs, una eliminatòria, com, també com en el futbol, una prèvia, i després arribes a la final també a dos partits i costa molt, perquè doncs, per molt que hagis fet tota aquesta temporada i hagis guanyat molt i siguis dels favorits, al final doncs, un mal partit et pot trencar tota la temporada, i si més no això, la dificultat que és pujar de categoria.
0: Sí, la veritat és que així sentit allò sembla totalment

0: una miqueta al parer, no?, que van tenir allò, doncs, els inputs que van rebre. Això serà d'aquí no res, així que no marxeu.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez una declaració la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona, també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen 350 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Valors a l'alça. Reflexionant sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Avui en aquest espai, a l'Enfoca't, espai que fem amb la participació gràcies a la col·laboració de l'empresa municipal Enfo, anem a parlar, ho hem dit, allò d'aquesta jornada de reconeixement a l'emprenedoria que tenia lloc la setmana passada al Centre Cultural La Marineta. Van assistir a l'entorn d'una cinquantena d'emprenedors i la veritat és que nosaltres, declaracions que vam sentir, perquè doncs va anar-hi un dels nostres companys, concretament el Sergio, que el tenim avui als controls tècnics i de so, va poder parlar allò amb algun dels emprenedors i tothom destacava allò que havia estat molt interessant aquesta jornada, que havien tret moltes idees i a més que els hi havia servit per crear xarxa. Bé, en parlem precisament amb dos emprenedors que imaginem van participar d'aquesta jornada, el Joaquín García. Molt bon dia, Joaquín.
1: Bon dia.
0: I també a la Silvia Luengo. Molt bon dia, Silvia.
2: Bon dia.
0: El Joaquín té una botiga d'esports, concretament el Miras Esports, aquí al barri de Can Borrell. El tenim a tocar, d'aquí de Ràdio Mollet, dels estudis de Ràdio Mollet. I tenim a la Silvia Luengo, que és de La Vermuteria.
2: Sí, correcte.
0: Que ha dit, vinga jo tot el cap de setmana treballant.
2: Sí.
0: Això ja ho passa, no?, amb els emprenedors. Evidentment, tenim una persona de l'equip d'Enfo, que és la Mercè Latre. Benvinguda, Mercè.
3: Hola, bon dia.
0: Jo comentava jo aquesta jornada de reconeixement, molt bé, no?
3: Molt. Molt contents. Va superar les nostres expectatives. Estem molt satisfets.
0: De fet, jo comentava que havien assistit una cinquantena d'emprenedors, però d'unidor, perquè era un reconeixement als darrers 5 anys, no? I crec que heu donat suport, heu atès a més de 200 persones.
3: Sí, exacte. Aquest projecte, o bueno, l'acte, aquest acte, que a més és un acte que es va desenvolupar amb molta il·lusió i que bueno, realment s'ha treballat molt en ell, però no només nosaltres, que som els tècnics, sinó la veritat és que la nostra regidora d'ocupació, l'Encarna Ortiz, també ha estat visitant empreses, ha estat visitant algun comerç i realment també li ha posat moltes ganes i, òbviament, l'alcaldessa. I realment, pues, l'idea d'aquest projecte és que no es quedi aquí, sinó que sigui anual. El que passa és que aquest any doncs, vam començar amb totes aquelles empreses que es van començar a posar en funcionament arran de la pandèmia, que són 200 i alguna cosa, crec que són 228, però no t'ho sabria dir de memòria i no vull equivocar-me. I bueno, aquest any pues, ha sigut, tot i que tant el Joaquín com la Sílvia són emprenedors del 2025, pues, va venir persones que havíem assessorat després de la pandèmia, el 2022, 23, 24 i aquest 2025.
0: És que, per ser, hi ha emprenedors que diuen, no, si nosaltres... Igual fa anys que ens van ajudar, però mantenim el contacte, no? Si tenim qualsevol problema, ràpidament anem cap a Enfo. Això ho diuen molts emprenedors.
3: Bueno, és que nosaltres, de fet, òbviament, si hi ha persones que han muntat un negoci i no ho han fet a través nostre, també se'ls ajuda, perquè som un servei públic i com a servei públic que som, doncs atenem a qualsevol persona que entri per la porta. Però nosaltres sempre els diem que quan es fa l'alta, és com quan s'acaba la pel·lícula, no? La pel·lícula té un final feliç, que és s'han donat d'alta, perquè quan es donen d'alta estan contents. Però, clar, mai sabem com continua la pel·lícula. I aleshores nosaltres els diem que estem allà per lo que ells necessitin. Si han de fer una transformació del negoci, si volen crear un comerç digital, si volen digitalitzar-se, si volen consolidar el seu projecte. I, per tant, nosaltres continuem allà, de tant en tant els hi piquem a la porta i els hi diem estem aquí, però ells saben que poden comptar amb nosaltres per lo que calgui.
0: En aquest primer acte de reconeixement vau comptar també amb una conferenciant, una ponent així molt potent, no?
3: Sí, exacte. Va venir la Mònica Mendoza. La Mònica Mendoza és una conferenciant i és una persona experta en vendes i va fer una xerrada amb l'objectiu de que bueno, doncs els nostres emprenedors, que ja no són emprenedors, que ja són empresaris, doncs utilitzin la intel·ligència artificial com a eina de suport a la captació de clients. I la veritat és que, bueno, ja t'ho explicaran ells, que jo ho anava veient, però va ser molt xulo. Ella és una persona buà, que lo da todo, que dona molta energia i molt entusiasme, és molt entusiasta també, i bueno, doncs no només va fer aquesta jornada, sinó que va fer una... Després es va fer una mica de networking, que jo crec que s'ho van passar pipa.
0: Doncs que ens ho expliquin, no? Joaquín, us ho vau passar pipa?
1: Sí.
0: Com diu la Mercè?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: A tu quan et diuen allò, anem a fer aquest acte de reconeixement, què penses?
1: En el primer moment dic, ¿esto qué es? Arriba el mail i dic... Però bueno, la meva dona diu, tienes que ir. Digo, vale, vale, pues vamos.
0: Som-hi.
1: Sí, no, i la veritat que bé, quan vam arribar ja molt bé, la presentació, el de la Mònica va ser un espectacle, i després tot el tema de parlar amb els altres companys d'emprenedoria, pues perfecte, perquè vas a mi em va servir molt per conèixer gent que porta això, que deia la Mercè, que porta més temps, i per al menys dir, no, no, aguanta.
0: Tu portes des del 2025.
1: A l'octubre.
0: A l'octubre. És a dir que, sí, bueno, sí, ara d'aquí uns mesos farà l'any.
1: Un any, sí, sí, sí, clar. I
0: quan et vas muntar, vas adreçar a Enfo? Vas...
1: Sí. Sí? Sí, sí, sí, vaig anar allà. Vaig anar
0: els consultar. Coneixies?
1: Ja els coneixia d'abans. D'alguna vegada vaig anar també per una altra història.
0: Sí.
1: I vaig anar, i per la veritat que molt bé, t'atenen perfectament, t'ajuden a fer el pla d'empresa, el pla de viabilitat, que sí, sense això no pots anar a cap lloc, diguéssim.
0: Sí, sí, per demanar finançament.
1: El finançament i per fer la capitalització, també. Llavors... t'ho posen clar, no et diuen esto es un camino de rosas, no?
0: No, no, està bé que t'obrin els ulls,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, sí,
0: allò
1: sí.
0: Per la part positiva, però també és allí que t'il·lusionin, et motivin, però que també et diguin, escolta'm, vigila.
1: Sí, sí, sí, sobretot això.
0: I la jornada, nosaltres això, vam sentir allò emprenedors o emprenedores que deien, és que m'ha ajudat allò fer molta xarxa, perquè fins i tot allò, gent que igual treballem al mateix barri i que no els coneixes, i que llavors dius, ah, doncs et facilito el contacte, el meu, no?, que també és una manera...
1: Sí, sí, sí, sí, vaig conèixer gent, veritat, gent que em coneixia a mi, i que, no, tinc una botiga d'esport, sí, hombre, el... sí.
0: Aquest sóc jo.
1: Sí, i persones, i sobretot un parell de noies que estan al costat meu i no sabia que estaven allà, que és una noia que té bueno, un veterinari per rentar el gos.
3: Sí, la Corina Guerrero, sí, la del City Dog Mollet.
1: La del City Dog i una altra noia que està una mica més al mateix carrer que jo, però més tirant cap a l'autopista també. I, bueno, i gent que havia vingut a la botiga, o sigui que ja en coneixia. Del meu sector només havia un parell de nois que pots fer alguna cosa amb ells que te porten al gimnàs, però bueno, conèixer està bé perquè coneixes més gent i això et dona una mica d'ànims, sobretot el que porta més d'un any, que és molt complicat començar.
0: Bueno, començar és complicat i en l'àmbit de l'esport m'imagino que també competir amb aquests grans mostres que tenim, no? També és... aquí a la ciutat, de vegades sí, allò, el saber-se diferenciar, no?
1: És molt difícil. Sí. La veritat que competir contra Decathlon, no competeixo contra Decathlon perquè és impossible, però bueno, intentes tenir altres coses que no té Decathlon, que al final Decathlon te da tot, però bueno, intentes tenir... pues,
0: diferenciar-te, no?
1: En marques, en models, i que la botiga està molt enfocada a ser molt especialista. Llavors, és veritat que entra molta gent del barri a buscar millor pambes o sabates que no hi ha. Però això és molt enfocada a especialista per diferenciar-me de Decathlon, que al final Decathlon sí que té de tot, però és molt... té ja, perquè Decathlon està molt enfocat a la seva marca, i jo intento ser una mica diferent amb aquest respecte.
0: Bueno,
1: no tant iniciació com pot ser... La gent quan comença a fer un esport va al Decathlon, i després quan ja comença a ser una mica friqui de l'esport, pues ja busca...
0: una cosa més...
1: Sí, altres marques i altres històries.
0: Més específiques,
1: sí.
0: Més especialitzades.
1: Llavors,
0: també m'imagino a l'acompanyament, no?, de la persona, és a dir, que tu en aquest cas puguis orientar, no?,
1: clar, al final,
0: aquesta proximitat.
1: Que és el que està buscant, perquè ho vol, què vol fer, sobretot quan... perquè diu, busco una pampa de trail, de córrer per muntanya. Bueno, vas a correr o a caminar? No, jo vull a caminar per Gallecs. Bueno, si vas a caminar per Gallec no, no cal tampoc tirar per una que és molt específica de córrer o buscar més això, és portar i ajudar a escollir, que després cada peu és un món.
0: Ja, ja, sí, sí.
1: I el que algú es posa i diu esto me viene perfecta, altres ho posa i diu...
0: No, no, fins i tot allò, els números, eh? Allò, triar el número no és tan fàcil, eh?
1: Sí, sí, perquè a mi jo... Em dones el peu dret, que el tinc més gran que el peu esquerre, i, hòstia... I l'altre dia, de fet, un home va posar el peu dret, que perfecta, posava el peu esquerre...
0: No em va bé.
1: No em va bé, i no trobava la combinació i al final va marxar sense, perquè no, era impossible, perquè tenia un peu més gran que l'altre.
0: Era difícil.
1: I passa més del que ens pensem.
0: I tant.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sílvia, hola. Com va la vermuteria?
2: Molt bé, estic molt contenta.
0: Tu quan vas obrir també el 2025?
2: Sí,
0: sí?
2: El setembre.
0: Al setembre,
2: sí.
0: És a dir, que tens més a la vora això de fer el primer aniversari.
2: Sí, sí, ya está casi aquí el primer aniversari. Bueno, yo muy bien, me apoyé en ellos porque yo llevo toda la vida trabajando en la hostelería y bueno, quieras o no, tengo bastantes ideas, pero necesitaba que me condujeran un poquito desde el principio, claro, porque yo tenía ya la fase final, pero necesitaba el principio y el poco a poco y el ir centrándome a ver qué hacía, porque claro, al fin y al cabo en la hostelería hoy todo el mundo, hay muchos bares, hay muchos sitios y bueno, y cada uno tiene que dar su versión. Entonces, bueno, me ayudaron bastante. También bueno,
0: la professionalitat és important, eh?
2: Sí.
0: És veritat que hi ha molts locals, però saber-se diferenciar precisament per un tracte, no?
2: Es que yo creo que es lo más importante y no fijarte en los demás, sino dar tu propia versión y tu propio estilo de tus cosas, ¿no? I, bueno, bien, la verdad que estoy muy contenta.
0: Sí. Bueno, de fet, allò nosaltres, aquest espai que fem amb l'empresa municipal Enfons, van dir, li direm enfoca't, perquè era per ajudar allò, que la gent s'enfoqui, no?
2: Sí.
0: Tant allò als que sou emprenedors com aquelles persones que es queden allò a l'atur i que diuen, i ara que no? És una situació molt difícil d'afrontar.
2: Sí, perquè no sabia por dónde empezar. Empiezas por aquí, empiezas por allí. Claro, yo de toda la vida he estado en la hostelería, entonces claro, más o menos lo tenía todo, pero no tenía un orden. Ellos me ayudaron a seguir ese orden. Y bueno, y dudas que tenía me estuvieron ayudando bastante. Ella personalmente me ayudó bastante también con mis locuras y mis dudas, pero bueno, la verdad que muy bien.
0: Y digas, Mercè.
3: No, ni locuras, la pobra Sílvia venia, pues con ve molta gent, amb un garbuig al cap, que clar, és que són molts inputs, no? Que si la capitalització, que si puedo capitalizar, que si no puedo capitalizar, que si tengo crédito, que si necesito un crédito, llavors la pobra Sílvia venia con ve molta gent, vull dir, pobra en el sentido de que venía la pobre con un agobio el día que la atendí yo. Y realment, pues lo que necessiten és que els hi posis ordre, perquè clar, és, jo a vegades quan faig el camí d'emprendre, que normalment el fa l'Antoni, però a vegades l'he fet, que de fet el dia que lo hiciste tu lo hice yo,
1: sí.
3: Jo m'acuerdo. I jo a vegades estic fent la formació i ho comentem, és que dones tanta informació que penses, pobres, jo no sé que
0: creuen sortir allà amb el cap.
3: Sí, amb el de cap. I la Sílvia el que necessitava era endreçar una mica els passos que havia de seguir. Després, un dia sí que vam estar allà molta estona planificant i després ja la vaig derivar amb una altra companya i aquí la tens, empresària.
2: Sí, la veritat que sí.
0: I Sílvia, el tema de la jornada.
2: Oh, molt interessant.
0: Sí?
2: Mira, que jo iba... Que aquí yo dije, voy, pero yo...
0: Al 100 minutos,
2: voy, voy, no, voy y me dan un folleto y digo, ¿hasta las 4 de la tarde? Digo, no puede ser. Digo, yo me voy a ir antes. Me quedé hasta el final y la verdad que me encantó. Yo en lo de la vermutería tengo una zona que es la Nit de Donas, ¿no? No por vermutería, pero por la Nit de Donas me ayudó mucho hablar con otros que ni conocía ni tenía acercamiento a ellos, entonces con otras personas y me dio ideas para poder continuar con eso. La verdad que muy bien, pillas contactos, de verdad que fue muy muy muy divertido. Más la ponente fue buenísima, nos ayudó mucho, fue súper simpática, súper amable y se te pasó el rato como ¿sabes? Súper rápido, súper volando.
0: És a dir, que Sílvia, tu vas marxar amb noves idees.
2: Sí, sí, sí, la veritat que sí, sí, sí. Sí, sí, sí, con ganes i idees, la veritat que sí.
0: Ahà.
2: Sí.
0: No sé, poseu algun exemple d'alguna de les coses que vau fer a la jornada. Allò, més enllà de compartir, de conèixer allò altres persones que estan en la mateixa situació que vosaltres, no sé si la Mònica Mendoza us va dir, escolta'm, això de la intel·ligència artificial, com la podeu aplicar?
2: Bueno, és complicat.
0: És complicat, diu la Sílvia.
2: És complicat, és complicat. Jo no m'aclaro mucho. Tu segur que t'aclares més.
1: Jo la he fet servir per fer reels d'Instagram, per al meu compte, bueno, fer vídeos i històries una mica gracioses. Però és veritat que si saps utilitzar-la pot servir molt, perquè és veritat que per la botiga, com està ficat a la botiga, a millor està... És que pot servir igual, però tens que tenir molt clar com. I a millor per fer un altre tipus de negoci, que si el...
0: Però també és veritat que el tema aquest de la digitalització sembla que tot és molt fàcil i requereix temps. T'has de dedicar, no?
2: També, perdona,
0: Sí,
2: nosotros, por ejemplo, somos pequeñas empresas. Entonces, yo creo que lo más importante de estas pequeñas empresas es la personalización. O sea, el tú a tú y el atender al cliente de otra forma diferente que atienden los sitios grandes. Claro, porque al fin y al cabo nosotros no podemos dar lo que da el grande, tienes que dar lo que da el pequeñito. Entonces, claro, tienen que ser cosas como más personalizadas. La inteligencia artificial está muy bien para las redes y todo esto, pero es complicada, ¿eh?
0: Y explica'ns, ¿qué es eso de la nit de dones?
2: Ah, lo de la nit de... Bueno, como yo solo trabajo 4 días a la semana, el local está cerrado los otros días, entonces utilizo un día al mes para tener un sitio para las mujeres. Entonces hacemos una actividad cada una vez al mes diferente. Y la verdad que, bueno, la gente está muy contenta porque a las mujeres les gusta tener su espacio también, pasárselo bien y, bueno, tener su día y su historia, ¿sabes? Entonces la verdad que muy bien, estoy muy contenta. Entonces ahí pillemos chicas, por ejemplo, que tienen tiendas, que hacen cosas, que hacen talleres, que hacen cosas que se pueden poner para que las mujeres puedan disfrutar de eso también. Muy bien.
0: Bueno, ahora podeu fer allò la nit als esportistes, no sé, alguna cosa
1: bueno,
0: així. Vosaltres feu també allò...
1: Social run, que digueu.
0: Molt bé.
1: Ja portem dos,
0: sí.
1: I la veritat que bé, el primer molta gent, el segon no tant, perquè para ja...
0: Explica'ns com funciona això.
1: Bueno,
0: és a dir, la gent va a la botiga...
1: Sí, bueno, ho tenim a xarxes i... Tenim dues opcions, de fer un social normal, que això, fem una sortida, llavors hi ha un noi que m'ajuda del barri, que l'he conegut a la botiga, que no el coneixia de res, però... I ell com fa com de guia, i llavors un grup a córrer per gallecs, i dona una volta, i després quan arriba a la botiga pues, li poso pizza i beguda, i bueno, i fas una mica de...
0: Sí, de sociabilització, no?, de conèixer la gent.
1: I aprofites per fer això perquè moltes marques deixen calçat per provar, i és un dia de test. Llavors tu li deixes les sabates a tot portant sabates, li dones,
0: sí.
1: I la gent surt amb la mateixa sabata a córrer. Llavors pues, la proven i a la gent li agrada. És un dia això.
0: Està bé, no, són bones idees.
2: És que tenim moltes coses diferents.
0: No sé si precisament d'aquesta jornada vau pensar jo, doncs això sí que puc fer-ho, jo a la meva botiga, al meu negoci. D'alguna de les coses que us va explicar la Mònica o d'altres companys, no? Perquè de vegades allò, sentint experiències d'altres emprenedors, dius, doncs això és una bona idea, me l'emporto. O me la copio.
1: Sí, bueno, de la Mònica quan va parlar de la venda, de com vendre. Sobretot quan va dir, si algú et diu, esto muy caro, no justificarlo.
2: Sí. Dir,
1: donar-hi la volta, no? Sí, perquè moltes vegades et diuen, que caro, i tu dius, Jo a vegades em dic, és veritat, me sento una mica culpable, no? I intento justificar-lo, i no, la veritat és que al final són els preus que posa la marca. Sí, sí, perquè la veritat que internet està, no pot competir perquè està rebentat, i intentar jugar una mica per poder vendre, perquè, clar, o sigui, al final no tens que pagar tot.
0: Sí, que tu et ve allò un preu i tampoc...
1: Bueno, pues, la Mònica va dir, no, sobretot, si
0: no justifiqui.
1: No justifiqui. sea, no és, sí, és caro perquè
0: és el, bueno, aquest és el preu, però et puc ensenyar altre producte, clar, no? Més econòmic.
1: Vols el millor o no, o què vols? Per allà, sí.
0: Està bé.
1: Sí, bueno. Sí. I d'altres companys, de veritat, que no som del mateix sector que jo, però bueno, me recordo una noia que em va dir, si tienes que cerrar, cierra, no pasa nada. Algún día que yo, moltes vegades marxo amb la nena a competir fora, i marxes, però sempre cerrado la tienda, tenia que tenir
0: la culpabilitat.
1: Sí. No? No et preocupis, que la gent s'acostuma a això. Sí. I vale. Però sempre, sí, la culpabilitat de, ostres, un dia que cierro, un dia que no genero.
0: Ja, clar.
1: Sempre està allà.
2: A mi lo que me aportó fue ilusión. En el sentido de que ella explicó su historia, ¿vale? Y tenía muchas caídas, muchas subidas. Y eso te anima a darte cuenta, porque de verdad que cuando eres así autónomo y eso, hay días que te levantas sin ganas y diciendo, ahora tengo que volver a levantar y hoy habrá faena, no habrá faena. ¿Sabes aquello de que a veces te cuesta? Y ella te dio ilusión como diciendo, bueno, es una trayectoria y tienes que estar ahí. Y tienes que dar tu mejor versión de todo, ¿sabes? Y bueno, y me dio como fuerza e ilusión, la verdad.
0: Bueno, es que segurament, sí. Jo molts emprenedors depeneu això de les persones que entrin per la porta.
2: Sí,
0: no?
2: Sí. Sí,
0: perquè això és
2: imagina't complicat. El dia que llueve estàs allí, estàs allí parada dient, com quanta agua cae.
1: El dia que plou no ve ningú.
2: Y ese día es como que te hundes, porque no puedes hacer nada. O sea, ahí tú no puedes hacer nada, no puedes luchar contra el tiempo, no puedes luchar contra nada. Y dices, te desinflas, pero no, tienes que enfocarte de otra forma. Esos momentos tienes que dedicarlos a pensar, a ilusionarte y a hacer otras cosas. La verdad que a mí lo que más me llenó fue ella cuando hablaba y contaba su historia.
0: Bueno, seguramente es eso, ¿no? Al ver también hay cosas que pasan a tu en el sí. día a día y que las sientes, que no ets una cosa estranya, sinó que li passa a tothom, sí. no? Fins i tot aquesta gent que es dedica a fer conferències, sí. doncs dona ànims.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut allò a compartir, no? El que sempre, de fet, les jornades aquestes serveixen per compartir i nosaltres intentem allò fer d'altaveu també, perquè segur que també hi ha allò emprenedors i emprenedores com ara vosaltres, com ara el Joaquín i la Sílvia, que també diuen, ai, doncs a mi em va passar el mateix, no? O a mi m'agradaria també, doncs, trobar-me en aquesta situació, no? D'il·lusió i d'empenta. Tot i que hi hagin dies que no vagin tan bé. Ja. Mercè, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos portat aquests emprenedors.
3: Gràcies a vosaltres. I voldria comentar una cosa, que no voldria que els oients es quedessin amb la sensació de que han anat a passar-s'ho bé. Quan jo he dit que s'ho van passar pipa era perquè al principi, mira com riuen, al principi els veies allà tots així com paradets, fins que la Sílvia i la Mònica va treure el seu xiulet i aleshores tothom va entrar en matèria. Però es van fer moltes sinergies, fins i tot va sortir gent a l'estrado, sí. no, diguem-ne, amb sinergies que havien establert, diferents negocis, i bueno, jo crec que
0: va ser passar-s'ho bé i aprendre no està renyit, tot el contrari, no? Sempre, si un s'ho passa bé, segurament
2: bueno, es que
0: s'emporta...
2: Bueno, si te lo pasas bien, yo creo que atraes más todo lo bueno.
0: Clar,
2: si tú intentas disfrutar de lo que estás haciendo, yo creo que atraes lo bueno.
0: Que no ens hem de justificar. No. A mi m'ha quedat claríssim.
1: Una cosa que estava també molt bé era les croquetes.
3: Ah, sí?
0: Joaquín, Sílvia...
3: Eso fue el forn de Camprat.
0: I Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Crec que hem esgotat el temps, no sé si miro el Sergio, no sé si amb aquesta conversa ja hem de dir adéu, perquè se'ns tira el temps a sobre i entren les notícies, així que demà tornarem amb més propostes. Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies també als oients.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Adéu.
4: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts. Parla Joel Gascón. El grup municipal de Junts per Catalunya a Mollet es reunirà aquest dilluns amb la regidoria de Benestar Animal per presentar una proposta que planteja la creació de diverses zones d'ús compartit, conegudes com a ZUC, en diferents espais verds del municipi. Les ZUC són espais que en determinades franges horàries i sota unes normes establertes permeten que els gossos puguin anar deslligats. Aquest model ja funciona en altres municipis i té com a objectiu facilitar la convivència entre els propietaris d'animals de companyia i la resta d'usuaris dels espais públics. Segons ha explicat la regidora de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Eulària, aquestes zones permetrien que els gossos poguessin passejar sense corretja en horaris determinats i de manera regulada.
1: Sí, són espais oberts on els gossos doncs, poden passejar lliurement sense anar amb la corretja, sempre dins d'unes franges d'horari determinats i amb uns espais també determinats. Les zones ZUCs, el que permet és que els gossos puguin córrer, que estiguin lliures, fomenta evidentment el seu benestar fi, perquè clar, no és el mateix que anar lligat, i fins i tot doncs, el seu benestar mental. És un model que equilibra molt bé les necessitats dels animals i també amb la convivència o ciutadana, perquè al final aquests espais doncs, bueno, volen això, no? La interacció tant dels animals com les persones que els estaran, evidentment.
0: La proposta, asseguren des de la formació, s'ha elaborat després de recollir les demandes i aportacions de diversos ciutadans. Eulària destaca que es tracta d'una iniciativa treballada amb veïns i propietaris de gossos i considera que el parc de l'Aplanellador, per les seves dimensions, hauria de ser un dels primers espais en incorporar una zona ZUC. I canviem de tema, i és que l'Ajuntament de Mollet ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment en l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com en la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. Els treballs de desbrossament també s'estan desenvolupant en diferents punts de la ciutat, incloent-hi la trama urbana i els espais perimetrals com la ronda dels pinatons i els polígons industrials, amb l'objectiu de minimitzar el risc d'incendi i garantir la seguretat dels veïns i veïnes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No
3: pasa... Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
3: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
2: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en les persones grans. Coincidim amb aquesta data. El Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que precisament apareix a la imatge gràfica forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra és tècnica d'Osona d'Acció Social.
4: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
2: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà omplir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del cap de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels a la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única i irrepetible, diuen, per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. 37 persones, entitats i empreses van rebre divendres passat a la tarda la distinció cívica per Mollet. El Teatre de Can Gomà es va omplir amb els amics i familiars dels homenatjats. L'alcaldessa Mireia Dionisio va ser l'encarregada de donar la benvinguda i va parlar d'un dia especial d'aquelles jornades que donen sentit i recorden el per què existeixen les institucions.
1: Avui celebrem la millor versió de Mollet. La versió que no surt sempre a les fotografies, la que no es pot mesurar amb números i la que no apareix ni als pressupostos ni als plans d'actuació. La millor versió de Mollet, que és sense cap mena de dubte la que construeix cada dia diferents persones, diferents entitats i diferents empreses i comerços. Persones, entitats, empreses i comerços que amb el seu esforç, amb el seu compromís i amb la seva generositat fan de Mollet cada dia una ciutat millor.
0: El primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, va posar de relleu la unanimitat dels grups municipals a l'hora d'acordar aquestes persones, entitats i empreses distingides, així com el volum de tots els guardonats. I la Unió Deportiva Molletense haurà d'esperar una temporada més per intentar l'ascens a primera catalana. Els blanquiblaus van caure a la final del play-off davant el Cardedeu després de perdre a la tanda de penals per 3-5. Un cop finalitzat el partit amb un empat a un gol, i recordem que a l'anada també van empatar en aquest cas a 2. Amb l'1-1 al marcador, com dèiem, la promoció es va decidir des dels 11 metres, on el Cardedeu va estar més encertat anotant els 5 penals per un fallat de la Molletense. Malgrat la decepció del resultat, la Molletense posa punt i final a una temporada destacada. El seu entrenador, Albert Càmara, ha lamentat això, a l'haver perdut els penals d'aquesta forma tan cruel i sobretot després d'haver quedat segons a la Lliga, traient-li gairebé més de 10 punts al Cardedeu, un equip que ara els ha deixat sense el somni.
2: Sí que aquesta segona ha sigut molt més complicat, amb un equip amb una proposta molt rocosa i que no hem sabut guanyar-los. El que passa sí que és cert que crec que de manera molt injusta es produeix això, no? Un equip que amb Cardedeu que ha jugat 4 partits aquesta temporada, que ell no t'ha guanyat en cap partit, que tu sí que has pogut guanyar-lo, que al final de la temporada li has tret 10 punts d'avantatge a la Lliga, doncs crec que jugar-t'ho en uns penals quan a categories nacionals puja el que millor classificació té, doncs crec que seria molt més just.
0: Tot i això, encara es mantenen unes opcions de pujar de categoria, que tot dependrà si el Lleida acaba desapareixent i, per tant, hi hauria un forat perquè la Molletense com a millor segon pugui pujar de categoria. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
2: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Més qüestions. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
3: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
1: El PIB català va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ja va avançar la dada del 8 de maig. L'economia catalana va registrar una variació interanual de 3 dècimes per sobre del període anterior. L'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna i del consum de les llars. I detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar al Maresme. La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència.
4: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on la música pop brilla amb llum pròpia. Avui viatgem a un univers que el podríem definir com estranyament magnètic, sensual i canviant. Un lloc on el pop es barreja amb textures experimentals i emocions portades fins a l'extrem. Avui repassarem Desire I Want to Turn Into You, el disc amb què la cantant Caroline Polachek ha acabat de consolidar-se com una de les artistes més singulars i fascinants del pop contemporani. Amb aquest àlbum, Caroline Polachek no només juga amb els límits del pop, sinó que els va transformant constantment. Hi trobem influències del folk, de l'electrònica, del trip-hop, de la música celta o fins i tot del flamenc. Avui, a Calidoscòpia, ens endinsem en aquest paisatge ple de desig, metamorfosi i moltes contradiccions per descobrir per què Desire I Want to Turn Into You és una de les experiències pop més especials dels últims anys. Comencem aquest capítol dedicat a l'univers hipnòtic de Caroline Polachek. Abans d'entrar en matèria en aquest univers tan particular, posem una mica de context i parlem de qui és l'artista que hi ha

darrere d'aquest disc tan fascinant. Caroline Polachek és una cantant, compositora i productora nord-americana nascuda a la ciutat de Nova York i és reconeguda per haver construït una de les propostes més originals i difícils de classificar del pop actual. Des de petita va créixer envoltada d'art i música i poc després va començar a experimentar amb la composició i les harmonies vocals. Tot i això, els seus inicis dins la indústria musical no van arribar de la manera convencional d'una estrella pop. A mitjans dels anys 2000 va formar el duet Chairlift juntament amb Patrick Wimberly, un projecte d'indie pop electrònic que es va donar a conèixer gràcies a la cançó Bruises, utilitzada en un anunci d'iPod d'Apple i que es va convertir ràpidament en un petit fenomen viral. Amb Chairlift, Caroline Polachek va començar a destacar per una sensibilitat molt especial a l'hora de combinar melodies amb produccions més experimentals i amb aquesta veu absolutament única. El grup va publicar diversos discos molt ben rebuts per la crítica com Does You Inspire You o Something i es va convertir en una peça important de l'escena indie i alternativa de finals dels 2000 i principis dels 2010. Paral·lelament, Polachek també va començar a treballar com a compositora i col·laboradora per a altres artistes. Durant aquests anys ha escrit cançons per noms molt reconeguts com Beyoncé, Charlie XCX o Travis Scott, demostrant d'aquesta manera una enorme capacitat per moure's entre el pop més comercial i les propostes més avantguardistes. L'any 2019, i després de posar punt i final a Chairlift, l'any 2016 va arribar al gran punt d'inflexió amb Punk, el seu primer disc, publicat sota el seu propi nom, on va començar a construir aquest univers tan emocional, teatral i futurista que avui la defineix. Però és amb Desire, I Want to Turn Into You, publicat el 2023, que Caroline Polachek acaba de consolidar-se com una de les artistes més innovadores i influents del pop contemporani. Un àlbum intens, excessiu i ple de contrastos on cada cançó sembla transformar-se constantment. I ara sí, obrim les portes d'aquest univers tan magnètic amb la cançó que dona inici al disc i que funciona gairebé com una declaració d'intencions. Això és Welcome to My Island.

Welcome to My Island és exactament això, la porta d'entrada al món de Caroline Polachek. Un inici explosiu amb ganes de menjar-se el món que barreja pop futurista, guitarres vuitanteres i una interpretació vocal absolutament desfermada. La peça té una història curiosa i és que va començar a prendre forma durant les sessions del seu anterior treball, el de Punk, però van evolucionar durant els anys fins a convertir-se en aquesta explosió d'energia que finalment obre el disc. La nostra artista l'ha descrit com una de les seves composicions més atrevides i en una mena d'exercici de llibertat creativa en què es permet exagerar, jugar i portar les seves idees al límit. I després d'aquesta benvinguda exuberant, arriba una de les peces que millor va anticipar l'univers de Desire I Want to Turn Into You. Publicada gairebé 2 anys abans de la sortida del disc, Bunny is a Rider es va convertir ràpidament en una de les cançons més celebrades de Caroline Polachek. Si Welcome to My Island ens obria les portes del món de Polachek, Bunny is a Rider ens presenta un personatge que es resisteix a ser definit, atrapat o interpretat. Un primer exemple de com el desig, en aquest disc, està també relacionat amb el moviment, la fugida i la transformació constant.

Acabem d'escoltar Bunny is a Rider, una de les cançons més enigmàtiques i magnètiques de tot aquest disc. Va ser publicada com a senzill l'any 2021, molt abans de que sortís aquest projecte, i va ser la primera pista que va permetre intuir cap a on evolucionaria el seu univers sonor després de Bang. D'entrada, el títol ja planteja un petit enigma. Qui és Bunny i què significa exactament que sigui a Rider? L'estatunidenca ha suggerit que la cançó gira al voltant de la idea de ser inestable. Bunny és un personatge que ningú no pot localitzar, algú que no respon als missatges, que desapareix dels mapes i que rebutja qualsevol intent de ser posseït o definit. La producció, creada juntament amb el productor britànic Danny Earhart, evita qualsevol estructura excessivament convencional. El ritme sembla avançar com a batzegades, com si la cançó canviés de direcció cada pocs compassos. És una idea molt contemporània, especialment en una època marcada per la hiperconnexió i l'exposició constant que vivim avui en dia. En un món on sembla que tothom ha d'estar disponible, localitzable i explicable, Bunny representa exactament tot el contrari. Amb aquesta combinació de misteri, experimentació i ganxo pop, Bunny is a Rider es converteix en una de les peces clau del primer tram de l'àlbum, just abans que el viatge continuï cap a un paisatge més diferent amb la següent cançó, Sunset.

Després del caràcter esquiu de Bunny is a Rider, aquest tema obre una finestra completament diferent dins del disc, perquè és un espai més càlid, més mediterrani, gairebé festiu, on el desig deixa de ser una persecució impossible per convertir-se en una experiència compartida. Des del primer moment, veiem com Sunset destaca per la seva instrumentació. Les guitarres acústiques i els ritmes més aflamencats aporten una sonoritat poc habitual dins del pop anglosaxó contemporani que ella ens porta de costum. La Caroline ha explicat en diverses ocasions la seva fascinació per les músiques tradicionals de diferents parts del món, i aquí aquesta curiositat es tradueix en una cançó que incorpora influències més ibèriques sense caure en la simple imitació o en l'exotisme superficial. Dins de l'arquitectura de tot el disc, Sunset ocupa una posició estratègica. Després de dues cançons carregades d'atenció i d'energia nerviosa, aquesta cançó ofereix un moment de llum sense abandonar les grans preguntes emocionals que articulen el disc.

acabem d'escoltar Blood and Butter. I si fins ara Desire, I Want to Turn Into You havia anat mostrant diferents cares del desig, aquí entrem en un terreny molt més íntim i en una de les peces més fascinants, on de sobte ens trobem una gaita irlandesa que la mateixa cantant ha decidit incloure. Podria semblar extravagant o fins i tot absurda dins d'una cançó pop contemporània, però precisament aquí hi ha una de les grans virtuts de Polacek. Ella pertany a una generació que està fent el moviment contrari al que es definiria com a pop mainstream i recupera la complexitat, el detall i la sorpresa sense renunciar a la melodia. De fet, hi ha gent que la situa dins el mateix calaix d'artistes com Charlie XCX o la gran Björk. El següent tema, titulat Pretty Impossible, torna a obrir una mica més la porta cap a un altre tipus d'emoció. Ta-da!

0: Salutacions, són dos quarts. Parla Joel Gascón. El grup municipal de Junts per Catalunya a Mollet es reunirà aquest dilluns amb la regidoria de Benestar Animal per presentar una proposta que planteja la creació de diverses zones d'ús compartit, conegudes com a ZUC, en diferents espais verds del municipi. Les ZUC són espais que en determinades franges horàries i sota unes normes establertes permeten que els gossos puguin anar deslligats. Aquest model ja funciona en altres municipis i té com a objectiu facilitar la convivència entre els propietaris d'animals de companyia i la resta d'usuaris dels espais públics. Segons ha explicat la regidora de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Eulària, aquestes zones permetrien que els gossos poguessin passejar sense corretja en horaris determinats i de manera regulada.
1: Sí, són espais oberts on els gossos doncs, poden passejar lliurement sense anar amb la corretja, sempre dins d'unes franges d'horari determinats i amb uns espais també determinats. Les zones ZUCs, el que permet és que els gossos puguin córrer, que estiguin lliures, fomenta evidentment el seu benestar fi, perquè clar, no és el mateix que anar lligat, i fins i tot doncs, el seu benestar mental. És un model que equilibra molt bé les necessitats dels animals i també amb la convivència o ciutadana, perquè al final aquests espais doncs, bueno, volen això, no? La interacció tant dels animals com les persones que els estaran, evidentment.
0: La proposta, asseguren des de la formació, s'ha elaborat després de recollir les demandes i aportacions de diversos ciutadans. Eulària destaca que es tracta d'una iniciativa treballada amb veïns i propietaris de gossos i considera que el parc de l'Aplanellador, per les seves dimensions, hauria de ser un dels primers espais en incorporar una zona ZUC. I canviem de tema, i és que l'Ajuntament de Mollet ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment en l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com en la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. Els treballs de desbrossament també s'estan desenvolupant en diferents punts de la ciutat, incloent-hi la trama urbana i els espais perimetrals com la ronda dels pinatons i els polígons industrials, amb l'objectiu de minimitzar el risc d'incendi i garantir la seguretat dels veïns i veïnes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Seguim el nostre viatge dins de Desire I Want to Turn Into You, el quart àlbum d'estudi de Caroline Polachek, publicat l'any 2023. És un disc que ja hem vist que no entén el pop com una línia recta, sinó com un viatge ple de girs, canvis d'humor i petits universos dins d'un mateix univers. Caroline Polachek és una de les figures més singulars del pop alternatiu actualment. Va començar la seva trajectòria com a membre del grup Cheerlift i des de la seva carrera en solitari s'ha consolidat com un artista que no té por d'experimentar i redefinir la música. La seva música combina pop, electrònica, influències de diferents tradicions musicals i una manera de cantar molt característica que juga constantment amb els límits de la veu. A més, s'ha convertit en una referència per a una nova generació d'artistes que busquen portar el pop més enllà de les fórmules habituals. També ha col·laborat i compartit espai creatiu amb noms molt destacats de l'escena actual i s'ha guanyat un lloc molt respectat dins de la música contemporània. Després d'haver passat per Pretty Impossible, que ens deixava en aquest punt tan delicat i emocional, el disc fa un altre gir interessant amb el tema Crude Drawing of an Angel. És una cançó que ens porta cap a un espai més eteri, més contemplatiu, com si el disc s'aturés un moment per mirar cap amunt.

És una cançó que sembla més una escena que no pas una narració clara. Tot és una mica borrós, com si miréssim un record o una pintura feta amb alçada, i d'aquí el títol, un dibuix cru d'un àngel. Després de tantes cançons amb energia, tensió o intensitat emocional, aquí el disc es permet respirar, però amb una mena de suspens que hi flota. Polacek no deixa que ens hi quedem en cap estat massa estona, i quan sembla que el disc s'ha calmat, torna a obrir una altra porta. I precisament des d'aquest espai més fantasmagòric entrem ara en I Believe, una de les peces més emocionals i potser més espirituals de tot el disc. Look over the edge, but not too far.

Musicalment, I Believe té aquest punt de balada que es va obrint progressivament. No és una cançó que esclati de manera immediata, com podria ser Welcome to My Island, sinó que es va construint poc a poc, amb capes que es van afegint fins a crear una sensació molt ampla. És una peça que ens parla de creença, però no necessàriament en un sentit religiós estricte, sinó més aviat com una fe emocional en l'amor, en la connexió amb els altres i en la possibilitat de transformar el dolor en alguna cosa bonica. I des d'aquesta emoció més oberta i sincera, el viatge continua amb Fly to You, una col·laboració que de nou ens torna a canviar d'estat.

Fly to You obre una altra dimensió dins de Desire, I Want to Turn Into You, i és que és una col·laboració amb Grimes i Dido, i això ja et dona una pista de la barreja de mons que hi ha aquí. D'una banda, l'univers més eteri i futurista de Grimes, i de l'altra, la sensibilitat melòdica i gairebé clàssica de Dido. I a més, al centre, la veu de Caroline Polachek, que ho connecta tot amb aquesta manera tan seva de cantar, sempre entre el control i la descomposició. El moment més interessant és com Fly to You encaixa dins el relat del disc. És la idea de voler anar cap a algú, però sense tenir mai del tot clar on és aquest algú. És una cançó sobre la distància, però també sobre el desig de reduir-la, encara que sigui impossible. I en aquest punt del viatge, el disc encara no es queda quiet, i és que després d'aquesta sensació de suspens i deriva emocional, entrem en una de les peces més contemplatives i delicades de tot l'àlbum, Butterfly Net, on tot sembla suspendre's una mica més abans de continuar avançant.

ButterflyNet ens ha deixat en aquest espai entre la calma i la fragilitat, gairebé com si el disc hagués quedat en un suspens per un moment. Però Desire, I Want to Turn Into You encara guarda una última etapa i és aquí on tot comença a obrir-se de nou, però d'una manera molt més gran, més emocional i definitivament més que al principi. Ara entrem en l'última peça del disc i que es titula Billions, i ja des del títol s'intueix que aquí el moviment canvia d'escala. Si abans parlàvem de relacions, de distàncies, de fe o de petits mons íntims, ara el disc ens obre cap a una idea molt més gran. Billions és el tema que tanca el disc amb una sensació d'expansió. El que és interessant és com aquest final recull totes les idees del disc. El desig com a transformació, com a moviment, com a fe i com a distància, i les porta a un punt gairebé més abstracte. I així arribem al final del recorregut d'avui. Un disc que ha començat amb una invitació desbordant i ha acabat en aquesta expansió. Desire, I Want to Turn Into You no és només un àlbum pop experimental, sinó un viatge emocional, físic i imaginari que ens recorda que el desig, al cap i a la fi, no és una destinació, sinó un moviment constant que s'ha de seguir. Ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

three. Come on, girl.

0: Salutacions, són dos quarts. Parla Joel Gascón. El grup municipal de Junts per Catalunya a Mollet es reunirà aquest dilluns amb la regidoria de Benestar Animal per presentar una proposta que planteja la creació de diverses zones d'ús compartit, conegudes com a ZUC, en diferents espais verds del municipi. Les ZUC són espais que en determinades franges horàries i sota unes normes establertes permeten que els gossos puguin anar deslligats. Aquest model ja funciona en altres municipis i té com a objectiu facilitar la convivència entre els propietaris d'animals de companyia i la resta d'usuaris dels espais públics. Segons ha explicat la regidora de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Eulària, aquestes zones permetrien que els gossos poguessin passejar sense corretja en horaris determinats i de manera regulada.
1: Sí, són espais oberts on els gossos doncs, poden passejar lliurement sense anar amb la corretja, sempre dins d'unes franges d'horari determinats i amb uns espais també determinats. Les zones ZUCs, el que permet és que els gossos puguin córrer, que estiguin lliures, fomenta evidentment el seu benestar físic, perquè clar, no és el mateix que anar lligat, i fins i tot doncs, el seu benestar mental. És un model que equilibra molt bé les necessitats dels animals i també amb la convivència o ciutadana, perquè al final aquests espais doncs, bueno, volen això, no? La interacció tant dels animals com les persones que els estaran, evidentment.
0: La proposta, asseguren des de la formació, s'ha elaborat després de recollir les demandes i aportacions de diversos ciutadans. Eulària destaca que es tracta d'una iniciativa treballada amb veïns i propietaris de gossos i considera que el parc de l'Aparellador, per les seves dimensions, hauria de ser un dels primers espais en incorporar una zona ZUC. I canviem de tema, i és que l'Ajuntament de Mollet ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment en l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com en la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. Els treballs de desbrossament també s'estan desenvolupant en diferents punts de la ciutat, incloent-hi la trama urbana i els espais perimetrals com la ronda dels pinatons i els polígons industrials, amb l'objectiu de minimitzar el risc d'incendi i garantir la seguretat dels veïns i veïnes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Racó Animal.
3: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Ho sent veu a qui no la té.
2: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
4: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
5: Sí, on el puc escoltar?
4: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
8: Ho faig per tu, Scorpio. Ho faig per tu.

0: cursos poden anar deslligats. I en esports, la Unió Deportiva Molletense es queda sense ascens a Primera Catalana als penals. L'equip va caure derrotat en el maig jugat a casa davant el Club de Futbol Cardedeu. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I 37 persones, com dèiem, entitats i empreses, van rebre divendres passat a la tarda la distinció cívica per Mollet. El Teatre de Can Gomà es va omplir amb els amics i familiars dels homenatjats. Obrir el torn de paraula l'alcaldessa Mireia Dionisio, que va ser l'encarregada de donar la benvinguda. Dionisio va parlar d'un dia especial, d'aquelles jornades que donen sentit i recorden el per què existeixen les institucions.
2: Avui celebrem la millor versió de Mollet. La versió que no surt sempre a les fotografies, la que no es pot mesurar amb números i la que no apareix ni als pressupostos ni als plans d'actuació. La millor versió de Mollet, que és sense cap mena de dubte la que construeix cada dia diferents persones, diferents entitats i diferents empreses i comerços. Persones, entitats, empreses i comerços que amb el seu esforç, amb el seu compromís i amb la seva generositat fan de Mollet cada dia una ciutat millor.
0: També va intervenir el primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, qui va parlar de la part més institucional. Així, Broto va posar de relleu la unanimitat dels grups municipals a l'hora d'acordar les persones, entitats i empreses distingides, així com el volum de guardonats.
3: Tots els grups polítics, representants de la ciutadania molletana, vam votar amb una sola veu i no només això, sinó que la preparació i les propostes també van ser per part de tothom, obtenint una proposta, penso, molt transversal. I això demostra que quan es tracta de reconèixer el compromís i l'estima de la nostra ciutat, doncs només hi ha l'orgull de ser de Mollet. En segon lloc, com deia, el volum, el nombre d'aquests reconeixements, i és que molt probablement, donat aquest llarg temps d'espera, això es tradueix avui en una celebració històrica.
0: Lluís Martínez, exsíndic, persona i distinció cívica de l'any 2011, també va parlar en representació de totes aquelles persones que han rebut aquesta distinció al llarg dels anys. Martínez va dir a tots els homenatjats que ara, a més d'un, tenen dret a un nou deure, que és continuar a contribuir a enriquir la vida col·lectiva de la ciutat. Lluís Martínez.
4: Doncs com diria un síndic, com diria en aquest cas la Rosa, oi? Cada dret comporta o porta associat un deure. Vosaltres, a partir d'ara, teniu un nou dret, el de lluir la distinció cívica, aquesta. Jo crec que teniu també un deure associat en aquest dret, que seria el de continuar sent mereixedors d'aquest reconeixement públic. Espero que a partir d'ara feu com jo i porteu aquest escut sempre amb vosaltres, que us acredita com a membres d'aquest col·lectiu distingit per Mollet.
0: En total han estat 18 persones a títol individual, 8 a títol pòstum, 7 entitats i 4 empreses centenàries les que han rebut enguany la distinció cívica per Mollet. La gala celebrada divendres a la tarda al Teatre de Can Gomà va comptar amb diferents actuacions d'alumnats i formacions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet. La distinció cívica per Mollet reconeix i agraeix la trajectòria de persones i entitats que amb el seu compromís i dedicació han contribuït al desenvolupament social, cultural, esportiu, econòmic i cívic de la ciutat.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La regidora Mari Carmen Moya i el regidor David Moreno van exercir de mestres de cerimònies en l'acte de presentació pública de Marina Escribano com a candidata per a Mollet en Comú a l'alcaldia de Mollet del Vallès. L'acte va comptar amb la presència de la portaveu del grup parlamentari de Comuns Sumar al Parlament de Catalunya, Jessica Albiach, qui va destacar la fermesa i el tarannà dialogant de la candidata molletana. Així ho explicava Jessica Albiach.
5: La Marina és una dona forta, és una dona valenta, és una dona d'esquerres i compromesa, però sobretot a mi també té una cosa que m'agrada molt, que és ferma, però alhora és molt dialogant. I en un moment en el que ja no n'hi ha majories absolutes, és molt necessari trobar enteses, trobar aliances entre les diverses forces, sense renunciar als nostres principis.

0: principis, als nostres valors i a les nostres conviccions. I a més, jo crec que la Marina també ha fet molt bona feina, jo crec que ha demostrat que té capacitat de govern, que té les prioritats molt clares.
1: Albiach també va posar de relleu la capacitat de govern. En aquest sentit, Jéssica Albiach va expressar el lideratge que en matèria d'habitatge estan duent a terme comuns, tant a nivell nacional com en l'àmbit local.
0: Posem en el centre de la nostra acció política el dret a l'habitatge, ho fem al govern de l'Estat i ahir tenim el ministre Agustín Duy de Consum, però que està fent més pel dret a l'habitatge que la mateixa ministra de Vivienda socialista. Ho fem també al Parlament, on humilment ens hem proposat marcar l'orientació i les polítiques del govern de la Generalitat en matèria d'habitatge i també ho estem fent a nivell municipal i jo crec que la Marina aquí és un exemple amb l'ampliació del parc públic d'habitatge o amb els ajuts de lloguer i amb tot el paquet de mesures per la rehabilitació i sobretot per l'eficiència energètica dels habitatges.
1: L'acte va comptar també amb la participació d'un amic personal de la candidata qui va parlar de la Marina com una amiga, com una persona propera. Ho explica Dani Marín.
2: És que quan penso com m'agradaria que fos aquest món, penso que seria amb gent com ella. Gent apassionada, que és capaç de mostrar la seva vulnerabilitat i les seves contradiccions i que alhora treus la força per continuar endavant i lluitar per el que creus. I el que creu, per el que he pogut veure en aquests 20 anys, són coses simples i que es demostren fent, però que crec que són les més importants. La importància de la humilitat, de l'empatia, del compromís, de l'amistat, del sentit de l'humor, de la tendresa, de la cura per la gent que estimes.
1: La candidata Marina Escribano va interpel·lar al públic existent si volien ser actors o espectadors de la política local. En aquest sentit, Escribano va reivindicar la força de la gent per introduir canvis. Escribano va dir estar més forta, comptar amb més experiència i, sobretot, estar il·lusionada.
3: Jo ho tinc molt clar perquè m'estimo molt aquesta ciutat, estic amb una energia renovada, amb moltes ganes, amb un equip al darrere que hem demostrat que podem governar i que amb el que estem fent estem impulsant polítiques, projectes que milloren la vida de la gent i per tant em presento doncs, amb molta més força, amb més experiència, amb molta, molta il·lusió i acompanyada de tota aquesta gent doncs, que us puc dir doncs, que és fantàstic.
1: L'acte de presentació va tenir lloc dissabte al migdia al Parc de Can Molar, un acte que va estar amenitzat a nivell musical pel duet local Red Velvet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem la informació de servei amb el temps que ens reporta en Luismi des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Balard de la Rambla Nova, número 25, al barri de Col·legis Nous.

0: El grup municipal de Junts per Catalunya a Mollet es reunirà aquest dilluns amb la regidoria de Benestar Animal per presentar una proposta que planteja la creació de diverses zones d'ús compartit conegudes com a ZUC en diferents espais verds del municipi. Les ZUC són espais que en determinades franges horàries i sota unes normes establertes permeten que els gossos puguin anar deslligats. Aquest model ja funciona en altres municipis i té com a objectiu facilitar la convivència entre els propietaris d'animals de companyia i la resta d'usuaris dels espais públics. Segons ha explicat la regidora de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Olària, aquestes zones permetrien que els gossos poguessin passejar sense corretja en horaris determinats i de manera regulada.
1: Sí, són espais oberts on els gossos doncs, poden passejar lliurement sense anar amb la corretja, sempre dins d'unes franges d'horari determinats i amb uns espais també determinats. Les zones ZUCs, el que permet és que els gossos puguin córrer, que estiguin lliures, fomenta evidentment el seu benestar físic, perquè clar, no és el mateix que anar lligat, i fins i tot doncs, el seu benestar mental. És un model que equilibra molt bé les necessitats dels animals i també amb la convivència o ciutadana, perquè al final aquests espais doncs, bueno, volen això, no? La interacció tant dels animals com les persones que els estaran, evidentment.
0: La proposta, asseguren des de la formació, s'ha elaborat després de recollir les demandes i aportacions de diversos ciutadans. Olària destaca que es tracta d'una iniciativa treballada amb veïns i propietaris de gossos i considera que el parc de l'Aplanellador, per les seves dimensions, hauria de ser un dels primers espais en incorporar aquesta zona.
1: Jo, les propostes que li farem, tot això penso que ha estat treballat juntament amb els ciutadans que estan al dia a dia amb els seus gossos i veuen les coses que poden anar millor a la nostra ciutat. És a dir, al final tot acaba sumant, no? Jo et diré, per exemple, un parell d'espais que són, jo els trobo molt interessants, que un és el Parc de l'Aplanellador. Val? És el parc que tenim més gran a Mollet, gairebé són 7 hectàrees, i té un disseny molt maco, al final amb molts camins, amb molta vegetació, tot això està potencial perquè els gossos puguin gaudir també d'aquests entorns.
0: A banda del Parc de l'Aplanellador, Junts també planteja estudiar altres ubicacions com el Parc de Calestrada, algun espai de la Ronda dels Pinatons o la plaça dels Pagesos de Remensa, al barri de Vallhermoso, on anys enrere hi havia hagut un correcant. La regidora defensa que la mesura és viable perquè requeriria una inversió mínima per part de l'Ajuntament. Segons explica, només caldria instal·lar senyalització per delimitar els espais i indicar-ne els horaris d'ús.
1: Primer de tot, econòmicament no afecten gaire, perquè al final, vull dir, és avisar que aquell espai serà així i posar-hi uns cartells i buscar unes hores. Que donem a la ciutat una posició com moltes altres, és a dir, Barcelona, Sant Cugat, Granollers...
0: Junts per Catalunya traslladarà formalment aquesta proposta durant la reunió prevista per avui dilluns amb la regidoria de Benestar Animal. La formació espera que el govern municipal estudiï la iniciativa i valori la possibilitat d'implantar aquestes zones en diferents punts de la ciutat.
2: Mollet al dia, els esports.
0: La Unió Deportiva Molletense haurà d'esperar una temporada més per intentar l'ascens a Primera Catalana. Els blancs i blaus van caure a la final del play-off davant el Cardedeu després de perdre la tanda de penals per 3-5 un cop finalitzat el partit amb empat a un gol. L'equip molletà va competir fins al final en un duel molt igualat i va mantenir vives les opcions d'ascens durant els 90 minuts i els 30 de la pròrroga. Amb l'1-1 al marcador, la promoció es va decidir des dels 11 metres, on el Cardedeu va estar més encertat, anotant els 5 penals per un defallat de la Molletense per part de l'Ars. El tècnic de l'equip, Albert Càmera, ha lamentat la derrota i ha criticat el sistema d'ascens de categoria que no dona avantatge al fet d'haver quedat segons classificats, tal com passa en categories superiors.
3: Sí que aquesta segona doncs, ha sigut molt més complicat, amb un equip doncs, amb una proposta molt rocosa i que no hem sabut guanyar-los. El que passa sí que és cert que crec que de manera molt injusta es produeix això, no? Un equip que amb Cardedeu que ha jugat 4 partits aquesta temporada, que ell no t'ha guanyat en cap partit, que tu sí que has pogut guanyar-lo, que al final de la temporada li has tret 10 punts d'avantatge a la Lliga, doncs crec que jugar-t'ho en uns penals quan a categories nacionals pujar el que millor classificació té, doncs crec que seria molt més just.
0: Tot i això, hi ha una escletxa oberta a un possible ascens que passa per la possible desaparició del Lleida, que deixaria un forat a Lliga Elit i, conseqüentment, a Primera Catalana, o que el Badalona remunti l'eliminatòria del play-off d'ascens a segona ref.
3: Una que sembla ara mateix la més probable és que amb la desaparició del Lleida doncs quedaria una plaça lliure a Lliga Elit. Si no m'equivoco, la primera catalana pujaria al Turó de la Peira a Lliga Elit i nosaltres, al ser el millor segon, doncs pujaríem a primera catalana. Això seria una. I l'altra seria amb l'eliminatòria de Badalona. Badalona està disputant el playoff amb el Compostela, sí que venen de perdre 3-0 allà a Compostela, però els hi queda el partit de tornada aquí a casa. Ja van fer ja li van donar la volta a l'eliminatòria contra Cornellà amb un 4-1 i van guanyar 3-0 aquí i van passar ells. Llavors, tenim aquestes dues opcions que esperem fins al final, doncs a veure si després de tot el treball de la temporada tenim aquest premi.
0: Malgrat la decepció del resultat, la Molletense posa punt i final a una temporada destacada en què ha estat a les portes de fer el salt de categoria. L'equip tanca el curs, havent lluitat per l'ascens fins a l'últim moment i deixant molt bones sensacions de cara al futur, que tornarà a ser a segona catalana. Albert Càmera ha posat en valor la feina ben feta al club i la resposta que ha tingut l'afició durant tota la temporada i especialment en el partit del passat cap de setmana.
3: Bueno, la veritat és que va ser molt maco, no? Ja durant la setmana prevèiem doncs, que per lo que podíem sentir i la gent quan ens venia, ens animava, doncs que hi hauria una entrada important i crec que es va veure que aquest any la Molletense ha fet les coses molt bé. Jo crec que ja no només el primer equip, ara estem parlant d'un juvenil que està preferent, un altre juvenil, el juvenil B, que ha pujat a primera, doncs que mica en mica aquestes coses van sumant i la gent ho nota, i quan les coses van bé la gent s'enganxa, i crec que a més tot ha anat acompanyat que l'equip ha sigut el segon més golejador de la categoria amb un futbol atractiu, i això agrada a la gent.
0: Pel que fa a la continuïtat d'Albert Càmera a la banqueta, la Molletense ha explicat, i el propi Albert Càmera ha dit, que el contracte era d'un any i que, per tant, s'hauran de seure a negociar una possible continuïtat.
3: Per la meva continuïtat, doncs ens tenim que sentar a parlar amb el club. Només vam signar un any, vam estar, per veure també, entenc que el club vol veure resultats, vol veure com es treballa. Jo, per la meva part, també, no era una nova relació, diguéssim, i ens havíem de conèixer tots, i ens hem de sentar i veure una mica per on aniran els camins d'ells i els nostres.
0: Des del club esperen que les properes setmanes tinguin notícies sobre un possible ascens que tancaria una temporada de somni i faria justícia a la feina feta al llarg d'aquest any. I seguim parlant d'esports, i és que el Mollet Hockey Club masculí ha caigut eliminat en el play-off d'ascens a primera catalana després de perdre el partit de tornada contra el Club Patí Riudoms per 7-5. Els molletans necessitaven remuntar un 4-6 en contra del partit d'anada i no han estat capaços de superar els dos gols de desavantatge. D'aquesta manera, els de l'Oiga Espart diuen adéu al somni de pujar a primera catalana i la temporada 26-27 la tornaran a disputar a segona. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però nosaltres, abans de marxar, el que fem és repassar els titulars del dia d'avui.

37 persones, entitats i empreses van rebre divendres passat per la tarda la distinció cívica per Mollet. I Marina Escribano ha fet l'acte de presentació de la seva persona com a candidata a l'alcaldia per Mollet en Comú, on ha dit estar més forta, comptar amb més experiència i, sobretot, estar il·lusionada. Junts per Catalunya Mollet proposa la creació de zones ZUC a la ciutat. Es tracta de zones que, en determinades franges horàries, els gossos poden anar deslligats. En esports hem dit que la Molletense s'ha quedat sense ascens a primera catalana en els penals. L'equip va caure derrotat en el maig jugat a casa davant el Cardedeu. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
5: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
6: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
7: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
8: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
6: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns, per iniciar setmana, parlem, en aquest cas, amb la regidora del Partit Socialista a la nostra ciutat, Encarna Ortiz, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, especialment avui. Ben trobat, Joel. Doncs feia uns dies que no ens trobàvem.
2: Ja hi tornem a ser i ja ara ja d'una tirada ja farem fins a aquestes vacances i començant també doncs, temporada com sempre. Per tant, doncs, amb això doncs, que tindrem molts dilluns per anar comentant aquesta actualitat del dia a dia de Mollet i que avui podríem començar parlant d'aquestes distincions cíviques per Mollet que es van otorgar el passat divendres a Can Gomà, com podíem dir, amb un acte que fa poble, no? Que fa ciutat, perquè al final doncs, hi ha molta gent, doncs, va ser reconeguda, feia anys no, també que no es feia, podíem dir, una tongada de tantes persones molletanes que se'ls destaca doncs, per la seva feina i vinculació a la ciutat. Com es va viure doncs, aquest moment per part d'això del consistori, sobretot també per aquesta unanimitat no, que hi ha hagut per tots els partits a l'hora de triar les persones?
3: Doncs sí, un acte molt especial al Teatre de Can Gomà aquest divendres, un lliurament de les distincions cíviques per Mollet que, com bé dius, doncs fa ciutat, fa poble, doncs fa germanor i, bueno, i reivindica una miqueta aquest compromís de tota la ciutat, tota la ciutadania, doncs per de la riquesa que tenim, que som com a veïns, però també aquest compromís compartit no, de fer ciutat, d'esforçar-nos i de compartir doncs, ja no només les sessions veïnals, les entitats culturals, a nivell també individual o a nivell empresarial, no? De crear no? I aquesta ciutat no? Tan diversa i tan solidària, tan participativa. Jo crec que això es va veure molt clarament divendres en aquestes actes distincions cíviques i molt, en definitiu molt contents, no? Perquè era un acte doncs, de reconeixement doncs, com t'he dit, no? A persones vinculades al teixit empresarial, al teixit associatiu, social, esportiu, persones doncs, que formen part de la història de Mollet, persones doncs, que han deixat un petjada i bé, persones doncs, que en el dia d'avui doncs, continuen no? treballant i aportant per la nostra ciutat i també en aquelles doncs, que ja no hi són i que també s'han volgut doncs, reconèixer doncs, aquesta tasca, malauradament no s'ha pogut reconèixer en vida i s'ha pogut fer doncs, en aquest moment. I la veritat és que una manera més també de continuar treballant perquè jo crec que som una ciutat molt talentosa, s'ha de reconèixer, s'ha de posar en valor el talent que tenim aquí a la ciutat, la molta dedicació de moltes persones de manera anònima, desinteressada, que enriqueixen la nostra ciutat, la grandíssima implicació d'aquesta gent, doncs, perquè ens dona doncs, aquesta... que ens fa gran la nostra ciutat i donar-li les gràcies. Jo crec que amb aquests reconeixements i amb les distincions cíviques per Mollet, jo crec que tota la ciutadania, no només des de l'Ajuntament, sinó jo crec que tota la ciutat, doncs, espero que els hagi arribat no, a totes les persones doncs, que van rebre aquestes distincions.
2: Que deia l'alcaldessa, no? Que són aquella gent doncs, la que no surt a les fotos ni als plans d'actuació o pressupostos, però que al final són els que ajuden a fer una ciutat millor i que s'impliquen no, sovint en aquest dia a dia de la ciutat, ja sigui doncs, això pel que fan o les seves feines.
3: Totalment. Són aquestes persones doncs, que... Bueno, ja ho va dir ella, que no es veuen, que no surten, que no són molt, en la majoria de ocasions no són públiques, però que si no fessin el que fan, sí que es notaria moltíssim en el dia a dia. Jo crec que per aquesta feina desinteressada que fan, per aquest amor que li posen a i dedicació a la nostra ciutat, jo crec que es mereixen aquest reconeixement i els que calguin. Així que gràcies a aquesta riquesa que tenim, a aquests ciutadans i a aquestes ciutadanes, perquè de veritat que donen a Mollet la fan la ciutat tan gran i tan variada i tan diversa, i sobretot que tenim un capital humà que és molt important.
2: I un passat cap de setmana, parlant d'esports, on va ser un final cruel per la Unió Deportiva Molletense, perquè finalment va perdre en la tanda de penals després de disputar els 90 minuts, més una pròrroga per pujar de categoria primera catalana, per molt que ens comentaven que hi ha una escletxa que depenent d'alguns ascensos i descensos compensats que hi pugui haver, fins i tot encara podrien pujar, que seria pujar en els despatxos, però al final compta igual. Si més no, de moment ens quedem amb això, amb aquest final cruel per la Molletense, però destacar també tot el que es va viure, no? Que gairebé tota la ciutat es va volcar per anar al municipal de la zona sud a animar a l'equip molletà.
3: Sí, la veritat és que una llàstima, perquè es va patir molt, i al final els penals és això, és una loteria, i en aquest cas no va caure Mollet. Però justament jo ahir parlava amb la família de la Molletense i estaven sobretot molt agraïts de tot el suport, de l'amor, de l'acompanyament, del que han rebut aquest cap de setmana. El dissabte el partit estava ple, les graderies, tot al voltant del camp, i això al final és el que importa, que tens el suport de la teva gent, de la teva ciutat, i a part que han rebut aquest suport al llarg de tota la setmana. I és que era una fita molt important. Llàstima, no?, que es decideixi d'aquesta manera i que no s'hagi pogut aconseguir en el camp, però com bé dius, no?, hi ha aquesta opció encara de que potser si algun dels que han de pujar no ho fan, finalment arribi l'oportunitat, són els primers en aquesta llista, i ho valorarem de la mateixa manera i estarem igual, perquè serà igual de merescut, perquè ha estat una lliga, un any han guanyat, són els primers, ho han demostrat, tenen la valentia, el coratge d'estar en aquella categoria, s'ho han guanyat, ho han demostrat setmana a setmana, o sigui que bé, tot i que no ha pogut ser aquest dissabte, seguirem al costat de l'equip, al costat del club, al costat de totes les famílies que van estar allà patint i donant el seu suport, però que realment estan cada setmana i cada dia, i també són gent, en molts casos, que també, que de manera voluntària, perquè no totes les persones que formen part ho fan perquè hi ha una contractació laboral o econòmica. Hi ha moltíssima gent, moltes voluntàries que estan, moltes persones, no?, que porten i que donen vida a les entitats esportives, i a tots ells també agrair, perquè el dissabte el que es va viure allà al camp és per mencionar i per estar supercontents de la família esportiva de la Molletense i de tots els veïns que van donar el suport.
2: I ara fa uns dies es va fer a Mollet, si no m'erro, a la Marineta, un reconeixement també a les persones emprenedores de Mollet, no? Des d'Enfo, des del Mollet Hub, se les va reunir per fer aquesta jornada, que crec que ha sigut el primer cop que s'ha fet reunint a tots aquests emprenedors dels darrers anys a la nostra ciutat.
3: Sí, justament era en el mateix sentit, posar en valor la fortalesa del nostre teixit empresarial. En aquest cas, que volíem fer un reconeixement a tots aquells emprenedors i emprenedores que en els darrers anys, en els darrers 5 anys, han fet possible, no?, a tenir des d'una primera idea, aconseguir tenir un projecte laboral i de vida a la nostra ciutat, i que ho han fet impulsats pels serveis d'emprenedoria, doncs, que tenim a l'Ajuntament, que han utilitzat els serveis públics a través també de, que tenim els a Mollet Hub, a través d'Enfo, doncs volíem, doncs, això, no?, de posar, doncs, posar en valor, donar les gràcies, fer-los un reconeixement, doncs, per la seva valentia, doncs, perquè assumeixen riscos diàriament, perquè innoven, perquè es, sobretot perquè es comprometen amb la ciutat, en establir-se i obrir un negoci aquí a la nostra ciutat, així que estem molt contents perquè la resposta va ser molt bona. Llàstima, doncs, que no totes les persones hi van poder venir per qüestions, doncs, d'horari. Ja sabem, doncs, que els emprenedors, doncs, a l'horari, doncs, és, bueno, estàs tot el dia dedicat, no, al teu negoci, però molt contents, doncs, perquè així en grans trets i dades, doncs, a través de la memòria d'Info que van fer pública ara fa un poc més d'un mes, doncs, ja ho deia, no? En els darrers anys, més de 220 empreses, doncs, hem ajudat, hem donat el suport, doncs, perquè, bueno, perquè puguin obrir i donar servei, i moltes d'elles, més de 150, doncs, s'han establert a Mollet del Vallès, i aquestes xifres, el que al final el que demostra és que la gent confia en els serveis de l'Ajuntament, en els serveis d'assessorament, d'acompanyament, en totes les eines formatives, doncs, que a través del Mollet Hub i els serveis d'emprenedoria, doncs, oferim a la ciutadania, i això, doncs, crec que és fonamental, no?, perquè arribin aquests projectes empresarials a consolidar-se, i ho volíem fer, doncs, amb una jornada, doncs, també per connectar, perquè es coneguin, no?, molts projectes, i jo crec que va ser un èxit, sobretot perquè va haver-hi moltes connexions, i sortiran segurament, doncs, també grans projectes a través d'aquest tipus d'actes.
2: I després també volem parlar que tot just el divendres passat ens comentava la regidora de Junts per Catalunya Mollet, Carme Olària, que tenia una reunió per avui dilluns amb la regidoria de Benestar Animal perquè vol fer la proposició d'una zona ZUC a la nostra ciutat, que és en aquest cas zones on poder portar els gossos deslligats, com ja passa en d'altres ciutats. No sé si ens pots explicar una mica més d'aquest tema.
3: Doncs és una proposta que ens va traslladar en l'últim ple a través d'un prec que va fer, i bé, m'he pogut reunir amb ella, hem tractat aquest tema, hi ha una veïna ja ens ho va traslladar, doncs, ara ja fa uns mesos, uns bastants mesos, i bé, molt bé la reunió, molt bé, a Talana teníem postures, la veritat és que bastant semblant, continuarem treballant en si és viable o no fer aquestes zones a la nostra ciutat. No tanquem portes, però sí que és un tema, doncs, que s'ha d'estudiar. Com sabeu, els darrers anys el que hem treballat i hem estat molt implicats des de la regidoria, doncs, és per fomentar la millor convivència a la nostra ciutat entre les persones, entre els animals i també entre els titulars que tenen aquests animals. I amb les campanyes, doncs, del Jo Cuido Mollet, amb la nova ordenança municipal i amb els canvis que van fer, doncs hem estat debatent en això, no? Doncs que en aquests darrers anys el que hem estat és molt pendent d'implementar aquestes millores en la convivència, però no descartem, no? Bueno, i recordar també aquestes millores que s'han fet també als espais d'esbarjo dels gossos, però no descartem les peticions, les propostes de la ciutadania s'escolten, i ara, doncs, treballarem conjuntament, doncs, per veure, doncs, si és viable o no, i bueno, en això estem.
2: Doncs ens quedem fins aquí, posant aquest punt i final a l'espai de portaveus. Després de tot el que vagi passant també les properes setmanes, ja serà també aquest temps per començar a parlar de festivals a la nostra ciutat, com el Mollet Music Week o una possible ja programació de festa major, que això ja serà més endavant, i ho comentarem com sempre aquí cada dilluns. Encarna, gràcies per ser-hi, fins la propera.
3: Molt bé, moltes gràcies, molt bona setmana a tothom. Adéu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Mont Blanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la Flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La Flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la Flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la Flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la Flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, a anar a buscar la Flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortir és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup extrem, refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinar. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny octubre del 93.

0: màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'ha escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Mayrel Vindavanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patty d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patty va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Sweet Darbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton, i d'ells, 5, i d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Serra, Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Índies, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd. A l'edat de 83 anys, encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, diamants i òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest Diamonds and Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Flying Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now, ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden. Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresnes, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

La veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. I'll Stand By You, de Pretenders. Wish You Were Here, de Pink Floyd. Diamonds and Rush, de John Baez. Wild Horses, de Rolling Stones. You've Got a Friend, de Carole King. Strawberry Fields Forever, dels Beatles. Cosmic Blues, de Janis Joplin. I acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976. Perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per a tots els cotxes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Allí va Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi fútbol.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir, la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: aparteu la paret, aparteu la paret, que no veig res. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que me la pot limitar! Ai, ai, ai, Xuxia!
1: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir a Lolo, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa, escoltem un fragment.
2: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo potser per refrescar-te la memòria et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
3: A veure...
2: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
3: Sí, senyor.
2: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
3: Sí, senyor.
2: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
3: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies.
1: I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
2: Sí, sí, sí, el cobro exactament 555 pessetes.
1: Bueno, no estava gens malament.
2: Que estava molt bé.
1: Estava
2: I
1: me les
2: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
1: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
2: Ja anava bé.
1: Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui,
2: sí,
1: que et volia fer una pregunta. Lolo.
2: Molt bé, Lolo, digues, digues.
3: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
2: sí,
3: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
2: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que... estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
3: No sí, però, Pere, saps conviure... que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret o és el menjar o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
2: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses. Això és una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
3: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
2: Seria, home, això estaria molt bé,
3: Gràcies, Pere.
2: Gràcies a tu.
1: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
2: A la memòria, digues.
1: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
2: sí,
1: et deu sonar la data.
2: Data de recordar per sempre.
1: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors. Tu ho saps,
2: sí,
1: això?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
2: Sí.
1: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
2: Que Sebal Caimán.
1: Ah, exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
2: No,
1: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
2: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
1: Després te la van prohibir.
2: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida,
1: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons
2: dubtoses
1: de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
2: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
1: La clarividència del Tàpies.
4: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio, i a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però...» Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: com que les zones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Shanice? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Shanice, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: didn't.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer...

0: Ruta 66.
1: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito dos Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strapa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. Nou cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready, pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hard i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu, en reivindiquen a crits.

crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Si és la R, si és la família. M'he confusit. Obsessionat aquesta vida, i això que el dit arroncó i l'amor. El vent bufa fort, no soc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, ja sentim pila, corona pesa, però està feta a mida.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: perquè
2: t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCast.